0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Estàs escoltant?
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
4: Ladies and gentlemen.
3: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazzit.
1: Jazzit.
3: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazzit.

0: Arriben les...
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Atención.
3: Funky Tracks Radio. Tony Modulation.
4: La sociedad cuando ve a una persona así... ya huye.
5: Yo lo he visto 5 veces y siempre se nubla el cielo.
1: ¿Estás escuchando?

0: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
1: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
0: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
1: Home, testimonis.
0: El col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
1: A la teva ràdio local.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
4: Pues la cosa es así, verá.
5: Es impresionante.
6: Me encanta, me encanta.
7: Mola.
8: Me gusta como suena.
9: Qué bonito.
3: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
10: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar. Écoute.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari du a un Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A veure, parla'm una mica, tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Vall d'U?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54, amb Anna Morgades Vall d'Osera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'últim en música. Acompanya'ns a Estrenes. Estrenes.

0: Estàs escoltant?
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

0: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
1: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
0: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
1: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
2: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
4: No sabia que t'agradessin els musicals.
5: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
6: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
4: Aquest no ets tu.
7: No, és el Gene Kelly.
5: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
8: Estoy envuelto en llamas y voy.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.

0: Estàs escoltant?
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
3: L'univers infinit.
2: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ei, Anna, sóc l'Oriol, de Girona FM. Escolta'm, només un àudio per felicitar-vos, tu i a tot l'equip, pel primer programa d'ahir, que em va agradar molt, i molt àgil, molts temes diferents també, moltes veus de tot el país, vull dir que va agradar molt, de veritat, només un però. Ja saps que els periodistes ens agrada posar una miqueta el dit a la llaga, i t'ho vull dir també. Vaig trobar a faltar que en algun moment parléssiu de Vilanova. Crec que el programa va estar molt bé, però que si s'hagués pogut introduir algun tema més local de Vilanova o parlar de la ciutat, jo crec que hagués quedat bé. Però bueno, escolta'm, vosaltres mateixos, vull dir, hi ha programes per endavant, si ho voleu agafar com a idea, doncs endavant. I si no, també, no passa res, només faltaria. En tot cas, escolta'm, molts ànims també a partir d'avui, que ja sabem que a partir del segon programa és quan comencen també els exàmens de veritat, perquè és cada dia, cada dia, cada dia. Per tant, molta sort, molts ànims, i nosaltres avui serem també des de Girona per parlar d'una pel·lícula i de gent que hi ha participat. Per tant, aquí us esperem i va, molta sort amb la Rambla.
2: Gràcies, Oriol. Fins d'aquí una estona. Ivan, veus com encara sí que podem parlar més de Vilanova?
3: Sí, sí, sí. Entenc que sí, una mica més.
2: Tu com el vas veure, el programa d'ahir?
3: Bé, jo molt bé, jo el vaig gaudir molt. La veritat és que vaig disfrutar molt tot el programa, vaig tenir les connexions, tot molt bé. És veritat que vam començar molt alts amb l'entrevista amb el Sergi López. Després vam fer una baixada, no?, molt forta quan vaig cantar jo, però va remuntar molt i tot bé, tot bé.
2: No, que ho has patat, com el Xavier, a la redacció.
3: Igual.
2: Escolta'm, sàpigues que tinc protestes de continuïtat, que avui mateix el Jaume Gual ha vingut a dir-me que ells també són equip de Barcelona, i és ben veritat. Disculpes, companys, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sé que m'esteu escoltant. Un dia d'aquests, exacte, ja us diem ara i des d'aquí, estan al final del passadís, que us farem venir fins aquí. Avui toca segon programa, que, com deia l'Oriol, de Girona, doncs és la prova de foc, perquè el primer hem tingut molts mesos per preparar-lo, però sí, el segon tan sols 24
3: passa.
2: Hores, no? Això sempre passa.
3: Sí.
2: Hi ha un filòsof que es diu Bon Jovi, que tu sempre
3: sí,
2: em dius.
3: Sí, tal qual.
2: Què m'expliques sempre de Bon Jovi?
3: Això, que el primer disc van tenir molts anys per preparar-lo i el segon només un, i que no estan contents amb el segon disc. També t'haig de dir que el tercer disc va ser el seu millor disc, o sigui que encara tenim marge.
2: Vinga, doncs avui intentarem fer un bon programa i demà que sigui millor. Ho tenim tot a punt?
3: Sí, sí, les connexions més o menys enllestides, sí, sí, tot a punt.
2: Per cert, volia explicar-te una cosa que va passar ahir.
3: Digues.
2: Vaig arribar a casa i a la tarda-vespre, i és clar, tenia cua de vilanovins que m'havien demanat que els enviés l'enllaç a la web per poder-nos escoltar més tard. La gent estava treballant o portant els nens al parc o el que sigui, a través de l'enllaç laxarxa.cat. Sapigueu que a la pàgina web de la xarxa, doncs, cada dia anem penjant el programa i es pot escoltar allà. I quan hi vaig entrar, els primers 25 minuts de programa no hi eren. El programa començava amb l'Arnau dient que li agradava la música country i el Nadal. Aquest matí he passat pel Departament de Digitals i el César García, per molts anys, per cert, el programador que tot ho pot i que avui és el seu aniversari, m'ha explicat que això és un mecanisme que està automatitzat, això de que del directe anem a la pàgina web, que es fa amb intel·ligència artificial i que és cosa de l'Enric Riba, de l'empresa Enacast.
3: I l'has trucat per veure què ha passat?
2: Li envio un WhatsApp. Hola, Enric, sóc l'Anna. Mira, una cosa, ahir ens vam trobar que el programa, quan es va penjar a la xarxa.cat, es va menjar els 25 primers minuts d'emissió, llavors, que era l'entrevista al Sergi López i el vilanovisme desbocat que vam fer. Llavors, jo no sé si la intel·ligència artificial és del Vendrell, de Vilafranca o de Sitges, o què ha passat aquí en contra dels vilanovins. Ens pots fer 5 cèntims de com funciona aquest automatisme i què pot haver passat? Vinga, gràcies, adéu.
4: A veure, la intel·ligència artificial no és del lloc i és de tot arreu. El que passa és que, com tot, s'ha d'aprendre. És com un nen, m'imagino que era el primer dia, i que el vostre programa, el Rambla 54, va començar molt boig. Vau començar dient les coses sense seguir el que serien els cànons habituals d'un programa de ràdio, i la nostra intel·ligència artificial, que el primer que fa és escoltar-vos, transcriure-us i fer el resum, no us va acabar d'entendre. Jo crec que encara us heu de fer amics. Quan us feu amics, la Rambla 54 i la intel·ligència artificial integrada a la pàgina de NACAS, estic segur que entendrà perfectament quin és l'objectiu i quin és l'estil del vostre programa. Per cert, molta sort en aquesta nova etapa.
5: Hola, doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Salut i per molts anys.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Amunt FM.
1: Ho deixaré tot i me n'aniré a viure a pagès. Amb les vaques, les gallines, els conills... Jo no sé tu, però Servidora ha fet aquesta amenaça més d'una i de dues vegades, amb cap intenció seriosa, ho he de dir. L'endemà, quan ja se m'ha passat aquest síndrome d'Scarlett O'Hara, penso que sóc una mica desconsiderada, fins i tot frívola, amb la feina que fan les dones i els homes del camp. Perquè és una feina dura, i aquesta sí que és 24-7. 24 hores, 7 dies a la setmana, que els enciams s'han de regar i les vaques no poden trucar un globo. Per això, confessada aquesta frivolitat cosmopolita, avui volem parlar i comprometre'ns amb la pagesia de veritat de casa nostra, la pagesia física i, atenció, perquè també la pagesia periodística. Resulta que a Amunt FM hi tenim la Pili García, la directora de l'emissora, que fa 14 temporades que presenta un programa dedicat al món rural, el Som Terra. I avui no està sola. Amb ella hi ha el Miquel García, que és viticultor del celler La Gravera del Farràs, on treballen amb agricultura biodinàmica. Els tenim aquí, ja, Ivan? Benvinguts tots dos al Rambla 54.
2: Hola, Anna. Hola, Ivan.
3: Hola, bona tarda.
4: Hola, hola.
1: Hola, què hola. Tal? Pili, disculpa.
2: Que demà no serà millor programa que avui, perquè tenim el Miquel.
1: Ah, molt bé.
3: Sí, em sap greu, Anna, però ja podem pedalejar, perquè avui ho petarem, o sigui, que el tercer capítol...
1: Vinga, doncs anem a petar-ho amb la pagesia. Però abans, Pili, disculpa, però com que estem fent aquesta ronda de presentacions i l'oient encara no ens coneix massa bé, igual tenim un oient a Cornellà, a Premià o a Deltebre que no sap què és Amunt FM. Ens en pots fer 5 cèntims i ja posats de sobre, a sobre, doncs, explicar-nos també qui ets tu, si us plau?
2: I tant, mireu, Amunt ve de les sigles d'emissores municipals. Aquí no hi ha massa secreta, no hi vam pensar massa posar-li nom a la marca. El que sí que té d'original el nostre consorci és que és una agrupació d'emissores municipals, un consorci d'emissores municipals públiques que donem cobertura a l'Alt Segrià i a la Noguera Baixa, i som els municipis d'Albesa, Alfarràs, Alguaire, Almenar i Torrefarrera. I jo mateixa, doncs, em considero una periodista rural, podríem dir que experta en primeres entrevistes, perquè n'he fet moltes, i que m'agrada molt explicar històries perquè m'agrada, sobretot, escoltar-les. I de seguida penso, ostres, aquesta és una història que jo he d'explicar en algun moment donat.
1: Doncs tens Rambla 54 per això, perquè la nostra missió, precisament, és explicar històries. I començarem amb un pagès que ja ens ha saludat, que ja ens diu que el programa d'avui ho petarem, el Miquel García, que no és un pagès qualsevol, no? García i García, això hi ha casualitat aquí o què?
3: Del tot. Hi ha una... A sobre compartim hasta el segon cognom. García Sánchez. O sigui, la Pili és la meva germana gran, correcte.
1: O sigui que avui tot queda a casa. Digue'ns, Miquel.
3: Que quan has dit que era un pagès, jo primer em considero viticultor, perquè no sóc fill de pagès, sóc fill de pare que treballava a la construcció, mare que feia dones de la neteja, i jo sóc enginyer forestal. I a partir d'aquí, per pagar amb la carrera, vaig tenir d'anar a treballar amb una vinya i d'allí que faig de viticultor puro i duro.
1: Bueno, podem dir que ets un pagès viticultor o un viticultor pagès?
3: Un viticultor que potser sí, fa de pagès.
1: Sí, no? Si vas a la vinya.
3: Vaig a la vinya i és que ara, sobretot, hi ha molt agrícola i el pagès, per mi, és l'agrícola, però que hi fica consciència. I aquesta forma que tenim nosaltres de treballar, sobretot, és de consciència, és d'intentar fer les coses bé i no les coses amb recepta.
1: Miquel, ens deies que tu no vens de família de pagès. Això a la gent de ciutat se'ns fa una mica estrany, perquè pensem que això de pagès és com una herència, no?, que has de tenir com la família que ja es dediqui a això. Què et va portar fins aquí? D'on te vens i com has acabat a la vinya?
3: Pues la veritat és que em va portar perquè jo vaig fer el treball de final de batxillerat, el vaig fer de la Taumetopea Pitio Campes Shift.
1: Ui, ens has d'explicar què és això, eh?
3: La processionària del Pi, vale? I li vaig agafar gust, vaig fer un terrari, a casa volàvem papallones, hi havia orugues per tot arreu, ma mare és faraïda, i vaig fer enginyeria forestal, però el primer any per pagar amb la carrera. D'un ETT m'han trucat que hi havia feina amb un celler molt gran de la zona i cap allà hi vaig fer el cap i pues, ja porto 20 anys treballant de viticultor.
1: Però la família sí que tenia un hort, això m'ho ha xivat la Pili abans mentre estàvem preparant el guió, no?
3: Sí, mira, la família, mon pare farà uns 6, 7, 8, 9 anys, una cosa així, va començar a fer hort, i és dolent? Això espero que no ho sento. Però... quan té les tomates allò que diu, ja estan guapes, diu, ara les arranco que m'han dit que hi he de ficar los carbassons. Dic, no, mos mengem tot verd i el que no verd passat, no anem bé, no anem bé, però ho negaré, vale?
1: D'acord, d'acord. Doncs, si vols, tornem a la viticultura, això vol dir el raïm. Ara em sembla que és temps de brema i deus tenir molta feina, no?
3: Estem en plena diversió, ara. Sí, sí, ara mitja jornada és cada dia, 12 horetes com a mínim. O sigui que, mira, ara m'he escapat i després d'aquí tornaré cap allà una estoneta.
1: Per tant...
3: I sí, estem en plena brema. Lo que, mira, jo fa 10 anys que estic al celler La Gravera i, com a curiositat, el primer any vaig començar el dia 25 d'agost la brema, i enguany hem començat el dia 12 d'agost la brema, sí, perquè vegueu com va el canvi climàtic.
1: Això és degut al canvi climàtic, o sigui, ho noteu cada any, que comenceu abans?
3: Cada any. L'any passat vam començar el 16 i enguany ja el 12. Cada any va avançant la cosa.
1: I podem dir que això, segona quinzena d'agost, primera quinzena de setembre, és la punta de feina durant tot l'any?
3: Sí, sí, sí. La cúspide és tota la feina que has fet durant 11 mesos, està entre la segona quinzena d'agost i la primera de setembre. Quan vaig començar era entre l'última setmana d'agost i la primera d'octubre, però ara s'ha concentrat tot molt més.
1: Perquè, escolta'm una cosa, el raïm, clar, no es planta. Un cop tu tens un cep plantat, cada any reculls el raïm del mateix cep. Això vol dir que durant l'any com es cuiden aquests ceps? Què se'ls hi ha de fer?
3: Bueno, hi haurien com diferents fases. Més o menys, primer, quan tu plantes un cep, fins al quart any, com ho fem nosaltres, no comences a tindre producció. Val? I la gràcia seria que a l'hivern fas una poda, que es diu poda d'hivern, que faries la poda de formació, per dir d'alguna manera. Després nosaltres el que fem és la poda en verd, que seria la primavera, que seria deixar els llucs que vos, que nosaltres pensa que treballem amb agricultura biodinàmica. Si tu parles amb un pagès que fa agricultura o amb un viticultor que fa agricultura convencional, no et dirà el mateix, perquè, per exemple, la poden veure se la salte. I després el que faríem, nosaltres encara passem a tirar raïm, com farien els pagesos amb els préssecs, que seria el birba, i per últim la recol·lecció, que seria ara en aquesta època.
1: Tu dius, nosaltres ens dediquem a l'agricultura biodinàmica. Nosaltres això a Barcelona ho sentim molt, especialment en el teu àmbit, diguéssim, el vi està produït de forma biodinàmica i tal, però jo crec que no sabem massa bé què és.
3: Mira, això és llarg, potser d'explicar, però per resumir, la biodinàmica seria el treballar com treballar en els nostres repadrins, però amb els coneixements i la tecnologia actual, més o menys. No sé si et servís com a explicació.
1: I això de què té a veure amb les fases de la lluna o no sé què, d'unes banyes de vaca o aquestes coses?
3: Sí, sí. És que hi ha moltes coses de la biodinàmica. Ja ens dutxem, ja el primer que et vull dir és que ens dutxem, vale, cada dia, que hi ha gent que m'ho ha arribat a preguntar, no som tan hippies, però sí que tenim consciència del que som i del que mengem, i com que el vi és un aliment, està considerat aliment, hem de fer que el vi que fem nosaltres, com a mínim, sigui excel·lentment saludable per les persones. I que nosaltres tenim a veure moltes coses. Una d'elles, per exemple, són les fases de la lluna, una altra seria que això dona per un programa sense, una altra seria que treballem amb fitoteràpia, que és utilitzar plantes que curem les plantes. Un altre és treballar amb animals de l'entorn. Per exemple, nosaltres treballem amb abelles, amb ovelles, amb muricecs, o sigui, amb ratpenats serien els muricecs. Amb treballar amb l'entorn o, per exemple, que treballem amb tracció animal.
1: Com els has dit, els ratpenats?
3: Muricecs.
1: Muricecs. Això en dieu així, a Lleida, muricecs.
3: Sí, sí, sí. Sí, sí. Almenar, com a mínim, sí, jo diria que s'extén una mica.
2: Sí, és una paraula que utilitzem habitualment, muricec.
1: Ah, mira, és una paraula autòctona.
3: Mira, muricec, i l'altra que m'assembla preciosa és bambarol, que seria la rosella, per si no ho sabia.
1: Ah, aquesta també ens l'apuntem, curiosa. Curiosa. I, Miquel, quina mena de vi feu a la Gravera? Feu totes les varietats, allò negre, blanc, rosat, o no? Esteu especialitzats en alguna cosa, o...?
3: Primerament, nosaltres fem un vi excel·lent.
1: Com aquest això programa.
3: Igual, no sé si... Sí, estem allí, al nivell estem. A sobre, cada dia que faig un vídeo jo, li dic bon dia, graveros i graveres. A veure si voleu acollir lo de rambleros i rambleres. Jo us ho he dit, fantàstic, eh? O sigui que... I nosaltres treballem amb 38 varietats de raïm diferent. Imagineu-vos, fem blancs, fem negres, fem rosats... I més que res perquè el celler La Gravera tenim 5 vinyes, però tenim 3 segles d'història, perquè tenim vinyes que van plantades des de la més recent del 2006, però després n'hi tenim unes del 1930 i 1935, i després tenim la vinya catalogada més antiga de Catalunya, que és del 1889. Així que... tenim vinyes molt diferents i tenim la gràcia i la sort que tenim és que, per exemple, en una d'aquestes vinyes, només amb 1,4 hectàrees, hi ha 24 varietats diferents.
1: Déu-n'hi-do.
3: Sí.
1: Una cosa, dèiem en començar, es dona la circumstància, ens estàs explicant tot això, al costat de la teva germana, vale? Que la Pili no fa de pagesa, no fa de viticultora, però sí que informa de la pagesia i del sector vitivinícola. S'assembla molt una feina amb l'altra, Pili?
2: La divulgació del sector primari? Sí, sí, amb algunes coses sí, perquè, com deia el Miquel, no? També ho fas estimant les persones, estimant el territori, explicant-ho perquè la gent conegui què és el que està passant. Jo crec que en el sector primari en concret fa falta molta divulgació. En el món rural en general fa falta explicar el que ja existeix, no? Perquè al final no ens inventem res, és que ja hi és. El que passa és que com que no té l'altaveu, nosaltres anem allí a posar-li l'altaveu i a explicar aquestes històries que ja existeixen. I sobretot, home, també té potser una mica en comú que és que també vius molt l'actualitat, no? El món rural és el que està passant ara, si hi ha una pedregada, si hi ha, com deia el Miquel, no? Altes temperatures, això té una afectació concreta, però no només és l'aquí i l'ara, també és l'aquí i l'ara mundial, és a dir, si hi ha una guerra entre Rússia i Ucraïna, això té unes conseqüències al món de la pagesia que al final repercuteix a tothom, a les persones rurals, però també a les persones urbanes, perquè tots mengem. Llavors, poder explicar tot això, doncs és molt xulo. Sobretot, i en primer lloc, per poder-ho entendre jo mateixa. Que jo penso que sí, que tinc una capacitat normal i curiositat, no? Si jo puc entendre, vol dir que les persones a qui els ho explico també i ja em donaria més satisfeta.
1: I el Miquel què et diu d'aquest programa? Miquel, t'agrada el Som Terra?
3: M'encanta, l'escolto a sobre, ja vaig, bueno, hi he participat amb anterioritat alguna vegada i res, que, bueno, estic molt content. Primer, estic molt orgullós de la meva germana, de bé que fa les coses, de com les viu, i després, bueno, això, de la part de divulgació, de que sempre tingo ganes de fer un, saps?, de fer d'altaveu, perquè realment el dia a dia de la pagesia, o sigui, quan tu veus allí al supermercat de turno, ja no vull donar noms, però tu veus allí o l'ampolla de vi o la safata de fruita, dius, 2,75. Bueno, ho han pujat, me faran el 20% de descompte perquè tinc la targeta soci, saps? Però tu veus tota la feina que hi ha darrere? No. I aquí és una forma de que tothom pugui veure una petita part, com a mínim, de com acaba funcionant.
2: I a l'inrevés, Anna, tu no saps la part periodística que té el Miquel. No només per explicar i divulgar la seva feina, és que és el nostre periodista en successos.
1: Ah, sí?
2: I sobretot pel que fa als incendis. Bueno. Ell veu un fum a qualsevol lloc i agafa el cotxe i se n'hi va i ens fa una crònica, oi, Miquel?
3: Bueno, mira, Anna, tinc una coneguda que és agent rural i l'altre dia em va enviar un missatge per Instagram dient-me, bueno, que sapiguem que ja t'estem investigant, que són massa coincidències seguides.
1: Seràs el viticultor?
3: He deixat de fumar. Sí, sí, he deixat de fumar pel que puc ser, saps? Dic que no em trobo un cap metgero, que si no...
1: El viticultor bomber.
3: Correcte, correcte.
1: Miquel, doncs, des del Rambla 54 volíem fer-te una proposta. perquè siguis d'alguna manera la nostra consciència pagesa. A veure si acceptes. Tu ho has dit abans amb clau de conya i la veritat és que jo t'ho volia dir en sèrio. Nosaltres hem establert que hi ha un seguit de gent que són els nostres ramblers. No demanem calés, eh? Només que de tant en tant doncs, ens informis de coses, de com va la vinya, de què esteu produint, de si has vist un foc o qualsevol cosa que et vingui de gust. Et semblaria bé?
3: Res em faria més il·lusió, Anna, eh? que està aquí amb vosaltres i que aneu seguint com funciona el camp i com funciona aquí a les Terres de Lleida.
1: Doncs mira, ets el segon rambler a darrere de Sergi López. I Pili, quedes encarregada d'anar perseguint un germà. La veritat és que t'ho poso fàcil.
2: I tant que m'ho posis fàcil. M'encanta. Gràcies.
1: Vinga, nois, merci, doncs Anna. Gràcies per ser el Rambla 54. Fins aviat.
2: Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
3: Una abraçada, adéu.
4: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
5: No, a la meva ràdio local.
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
5: Crec que ja està, no?
6: No sé, tu mateixa.
7: Esteu escoltant Rambla 54...
1: Ivan, he de dir que sento això. Jo crec que ja està. Espero que la nostra amiga Intel·ligència Artificial no entengui que s'ha acabat aquí el programa. Que seguim, eh? Vinga, tu saps què és el joc de la morra? Jo no ho sabia fins que el Jordi Galo d'Amposta Ràdio ens va proposar d'explicar-t'ho. A risc de simplificar-ho massa, jo m'ho imagino com una mena de pedra, paper, tisora, però un pèl més complicat, com la versió de Sheldon Cooper a Big Bang Theory. El joc de la morra, però, és bastant més antic, és una tradició i se'n fa fins i tot un campionat del món. Jordi, és així?
8: Hola, Anna. Doncs és així. Jo inclús afegiria que la morra té molta més energia que el paper tisora i pedra. Ué, bueno, l'ordre de los factors no altera el producte.
1: Exacte, això ho vam aprendre a l'escola.
8: Sí, perquè és molt de cridar, també. Molt de cridar i molt de càlcul mental.
1: Doncs de seguida parlem d'aquest joc de la morra i presentem el convidat que ens portes, Jordi, però abans, com que estem fent una setmana de presentacions, bé, de fet estarem diverses setmanes perquè som 54 ràdios, som molts i volem conèixer a tothom. Pots explicar-li a l'oient quatre coses sobre Ràdio Amposta i sobre tu?
8: Bueno, Amposta Ràdio és una ràdio municipal de la capital del Montsià. Portem ja més de 30 anys com a emissora i som una emissora de ràdio on tenim la informació i l'entreteniment com a bandera, amb humor i molta proximitat amb els nostres oients. Sobre mi, sóc la navalla suïssa d'Amposta Ràdio, vull dir, és el que faig de tot, estic de locutor, com estic de guionista, com estic de productor, i també, bueno, doncs sóc còmic, improvisador i amb moltes ganes de cada matí posar-nos aquí als micròfons d'Amposta Ràdio i donar entreteniment i informació als nostres oients.
1: Arnau apunta còmic. Això ens donarà un tema algun dia. I per reblar les presentacions, Jordi, sí. Qui tens amb tu avui per parlar d'aquest joc de la morra?
8: Mira, avui tinc un rapitenc, se diu Rafa Balaguer, és membre fundador i jugador de la Morràpita, que és l'entitat que ha recuperat aquest joc a la població i fins i tot està ensenyant a les escoles d'aquí de la nostra comarca.
1: Rafa, benvingut al Rambla 54.
9: Hola, bona tarda.
1: Escolta'm, quin és l'origen d'aquest joc de la morra? D'on ve això? I exactament què ens hem d'imaginar? Perquè nosaltres ja ho hem col·locat amb el pedra, paper, tisora, però el Jordi ens ha dit no, s'ha de cridar més i hi ha més estratègia, més càlcul mental. Explica'ns una mica.
9: Sí, sí, és molt més que això, eh? La morra és... És una filosofia i tot, te diria. Nosaltres, a la Ràpita, coneixem el joc dels nostres avantpassats mariners, pescadors, i nosaltres descobrim o seguim a fer joc perquè els mariners, en acabar les faenes a la llonja, de quan acabaven de vendre el peix, era el típic joc que es jugava allí a la taverna. Nosaltres mos pensàvem que aquest joc era inventat pels nostres avantpassats i el continuàvem jugant. I va ser cap al 2008, 2007-2008, que per internet descobrim que aquest joc, que també es diu Morra o Murra, fora de casa nostra, sobretot a Itàlia, també hi havia poblacions i llocs on se jugava. i va ser a partir d'aquí que comencem a investigar. I la investigació va ser tal que vam arribar als egipcis. És a dir, el més antic que hem trobat del joc de la morra té més de 3.500 anys i hi ha uns gravats a unes tombes egípcies. Llavors no es dia morra, se dia el joc de Tep, i aquest joc queda gravat o queda registrat per un escriptor anglès que fa una búsqueda de diferents jocs dels egipcis, i és on nosaltres descobrim l'origen d'aquest joc. I no és només per a nosaltres, a nivell mediterrani, tots els que juguem avui en dia del Mediterrani, l'origen lo tenim a Egipte.
8: Rafael, que clar, sí. Jo ho he vist, però la gent que ens està escoltant de tota Catalunya potser no sap de què consisteix exactament el joc de la morra. Se juga per parelles, si és així, però què s'ha de fer?
9: Vale. Mira, pots jugar per parelles, que és lo normal, o també sí. Pots jugar cara a cara un contra un altre. Vale? La finalitat de la morra, la finalitat bàsica, és que dos persones a la vegada trauen un número de dits en una mà. Lo puny tancat és un 1, dos dits, tres dits, quatre dits i 5. No? Vale? Nosaltres podem traure les 5 posicions que tenim des del dit 1 fins al dit 5, però en veu alta diem un número del 2 al 10. Vale? I en veu alta hem de procurar, cada vegada que traiem les mans, que sigui la suma dels dits que jo trac i el que jo intuïxo que traurà el meu contrincant. Vale? En principi pot pareixer fàcil, perquè és un joc on pues, bueno, jo diré 8, trauré la mà plena, trauré 5 dits, espero que el contrincant ne tragui 3 i em digui 5, i que la suma sigui 5 i 3, 8, el punt seria meu. No? En principi és una teoria prou fàcil, el que passa que aquest joc va agafant velocitat a base que vas jugant, i has de ser molt àgil, és a dir, tens mil·lèsimes de segon per a veure si el número que tu has cridat coincideix en el que tu has dit o coincideix en el que crida el teu contrincant. ¿Vale? Mm. Mentre vas jugant, que aquesta és la idea, i no van sortint els números i no es van encertant la suma, també has d'anar escoltant què està demanant el teu contrincant, és a dir, quina combinació busca. ¿Vale? Si el meu contrincant me trau dos dits i diu 4, o me trau tres dits i diu 5, o trau 4 dits i diu 6, jo sé que està buscant el número 2, ¿vale? Perquè totes les combinacions que feien falta per a fer la suma, que ell diu en veu i els dits que trau, era el número 2. Jo això he de ser conscient del que ell m'està buscant, però també jo he de seguir buscant la meva combinació. No sé si m'explico, eh?
8: T'expliques, però jo ja estic sangrant i tot només
1: pensar-ho.
8: Sí,
1: entenem que s'ha de ser molt ràpid i molt àgil mentalment.
9: Sí, has de tindre una miqueta de bagatge, has de tindre pràctica, perquè com més jugues, més àgil i més ràpidets, en un cop d'ull, en seguida veus si el punt és teu o no és teu, però entenem que al principi moltes parelles que nosaltres igual anem als col·legis o a l'institut, les primeres partides solen ser més lentes perquè entenguen el funcionament, ¿vale? Perquè vegin quina és la dinàmica del joc. Perquè cada vegada que amaguem les mans o tanquem la mà i la tornem a obrir, hi ha 25 opcions possibles, ¿vale? Hi ha 25 opcions diferents de fer combinacions en els 5 dits i la veu. Vale? Llavors, aquesta dinàmica a la llarga, quan ja portes un temps, pot ser ràpida i tu en un simple cop d'ull veus si és punt o no és punt. I si no és punt, continues treballant fins que trobes el punt, si no tu, el teu contrincant.
1: I si ets molt, molt, molt, molt ràpid, acabes el Morramundo, no? Que és aquest campionat mundial, perquè ens deies això es jugava, suposo que a través dels pescadors a tota la Mediterrània, per tant, es deu haver conservat en diversos indrets del nostre mar.
9: Sí, és molt curiós perquè a Catalunya bàsicament juguem a la Ràpita i a l'Ametlla de Mar. Vale? Hem trobat alguns altres pobles, a Amposta s'havia jugat, a les cases d'Alcanar... Però se va perdre, ¿vale? És un joc que sí que és molt exagerat, se crida molt, podria ser molest, depèn a quin lloc jugues, i te podrien prohibir de jugar per això, ¿eh? Perquè és un joc que realment és teatral, has de cridar... Bueno, has de cridar. No és que et demana el joc cridar en si, però te porta, ¿eh? El joc te porta. Llavors, a nivell mediterrani, el bo que tenim, i el que hem anat descobrint en tota la gent que hem anat coneixent des del 2008, que nosaltres ja sortim de casa per a fer el Morramundo, per dir-ho així, me'n donem compte que té unes... Este joc té un inici, que a casa nostra és mariner, però, per exemple, a l'illa de Cerdanya, tot i ser una illa, és un joc de pastors. A l'Aragó és un joc de pastors. És a dir, són jocs molt primitius, que la base la tenen, sobretot per a mi, els oficis més antics, que, com podria ser l'anar a pescar o l'anar a caçar o la gent que porta el ganado, ¿vale? o el ramat per la muntanya. Llavors sí que sempre hem trobat aquesta cosa que té de similitud en els altres pobles. Vull dir que a Còrsega me va sobtar molt, perquè a Còrsega era un joc de llenyadors, era de llenyataires. La gent que anava a tallar els boscos per a fer això, era el joc en el qual jugaven. I la majoria de gent o és joc de pastor, o és joc de pescador, o és joc de... això, d'alguna feina, de llenyataire o d'alguna feina que et demana moltes hores.
1: Seria un joc de sector primari.
9: I com és fàcil, perquè la teoria és prou fàcil, només necessites les mans i una persona cara a cara, el que passa que et dona molta vida i quan entres dins del joc t'absorbeix. Vull dir, és addictiu, eh?
8: Bueno, fàcil, fàcil, fàcil, tal com m'ho has contat, no... Ostres, tindré al cap les possibilitats que pugui dir el número que... Tu què fas de marcador? Perquè aquest joc tu mateix fas de marcador, fas de jutge... Feu de tot.
9: Que no et prengui el punt, la qual cosa has d'estar sempre atent als punts que tu portes, els punts que porta la teu contrincant, vale? I sobretot escoltar, saps? Escoltar i que no et prenguin un punt. Vull dir, però això, ja et dic, això, la pràctica, el fet de jugar molt seguit, en seguida ho agafes, eh? Vull dir, se fa prou fàcil.
1: Jordi, tu hi jugues?
8: He intentat jugar amb el meu company de la ràdio, Tomàs Ginestra, que és treballador d'aquí d'Amposta Ràdio, i és impossible, és impossible. Tenen un càlcul mental ràpid, estan pensant en quin número treus tu, més ells van sumant el seu. A mi ja em costa sumar el número que surt al moment, i ells ho van traient, i a més, que no sé si també, Rafael, això forma part de l'estratègia. El joc és cara a cara. Tu estàs mirant el teu contrincant cridant-li el número, que pareix com si l'estiguessis insultant, pràcticament.
9: Sí, bueno... El que passa que aquest joc té aquesta rivalitat, i és una miqueta agressiu a l'hora que jugues, però sempre que acabes de jugar, una abraçada, una apretada de mans, me refereixo, és normal, perquè el joc te ho porta. Si fos una partida de parxís o fos una partida de dominó, te diria, pues no, és un altre ritme. Però és que la morra ja vas a buscar això, saps? La qual cosa, tots entenem que quan juguem donem molta, molta vitalitat, però guanyem o perdem després l'encaixada de mans o l'abraçada va conjunta, perquè entenem que mos fiquem per a jugar, però després tornem, no?, per dir-ho així.
1: Doncs això sempre. Jordi, em sembla que tu i jo haurem de jugar al parxís, sí, i agrair-li al Rafa aquestes explicacions. M'heu fet ganes de venir a veure un joc de la morra a les Terres de l'Ebre. Moltíssimes gràcies per ser al Rambla 54.
8: Moltes gràcies, Anna.
0: Anem a la Rambla. A Rambla 54.

0: Hola, Anna, què tal, com va? Soc la Sabina Pedros del Ficat Ràdio. Escolta, que ja que avui comença l'escola, he pensat en un tema que no s'acostuma a parlar, els patis, perquè els nens i les nenes passen moltes hores en aquest espai i, escolta, encara que sembli això una estona d'esbarjo, aquí també és on socialitzen, al final aprenen i sobretot es relacionen. I no sé tu, però jo quan penso en un pati, penso en el tradicional, una pista de futbol allà al mig o jocs de pilota, nens corrent amunt i avall pel mig del pati i al voltant la resta intentant trobar aquell raconet per poder jugar, parlar tranquil·lament. I aquí jo em vaig preguntar, realment els patis de les escoles estan pensats perquè tothom pugui gaudir de l'espai en igualtat de condicions? Per això, el que crec és que demà podríem posar el focus justament en aquest tema i pensar en els patis coeducatius, perquè a Lleida ja s'ha començat a implantar en diverses escoles i moltes altres també s'estan repensant els seus patis. Per això, justament, perquè tots els nens i les nenes tinguin les mateixes oportunitats de poder jugar, moure's i relacionar-se i al final gaudir del seu espai de pati. Així que, si et sembla, demà en podem parlar. Tinc una experta brutal que té molta experiència i ha participat en diversos projectes de patis coeducatius. Ja em dius i a veure si demà en podem parlar. Adeu!
1: Jo escolto Rambla 54 a Girona FM.
2: Quan la meva filla, la Neus, era petita, hi havia tres pel·lícules de Disney que a casa veiem una vegada i una altra. La Ventafocs, la clàssica, aquella del Dibidi-Dabidi-Bum. Frozen, que va ser una plaga de purpurina blava al sofà. I Tangled. Es traduïa com Embolicats, però malauradament 16 anys després, la versió de dibuixos encara no té un doblatge en català. I és una llàstima, perquè és de les bones. Potser amb la versió d'acció real, la de persones, farem una mica més la sort. Sobretot perquè una part d'aquesta història, com passa amb altres pel·lícules, Tomb Raider o El Perfum, o la sèrie Joc de Trons, s'han rodat al barri vell de Girona, que és tan bonic, gairebé sembla de Vilanova, tu. Bromes a banda, la nova versió d'Embolicats, no només hi surt Girona, també hi surten gironins fent d'extres. Oriol Mas, no em diguis que t'hi veurem.
3: No, no m'hi veureu, bon amic. Ja saps que això de... Nosaltres fem ràdio, la imatge la deixem pels altres. La veu en off podríem arribar a posar aquí des de la ràdio, però no, a mi no m'hi veureu, no m'hi veureu pas.
2: Doncs és una idea, posar la veu en off o fer el doblatge des de Girona FM. Aquí ho deixem, si els senyors de Disney ens estan escoltant, ja ho saben.
3: Ja li direm al senyor Disney.
2: Doncs, exacte. Abans no ens presentis amb qui estàs, toca que ens parlis una mica de qui sou. Estem engegant programa nou, tenim oients arreu de Catalunya i cada un d'ells vol saber qui sou, Girona FM i tu.
3: Girona FM, jo sóc el director de Girona FM, som la ràdio municipal de Girona Ciutat, som una ràdio força jove, que fa pocs anys que està en funcionament, som un equip també petit encara, però que anem fent sobretot doncs, el seguiment de l'actualitat de la ciutat, de les notícies, evidentment, divulgació, de tot un moment el que passa a Girona, també una miqueta d'àrea urbana, i també amb vosaltres, doncs, amb la xarxa, també el que passa a Catalunya, evidentment. Vull dir que som, ja t'ho dic, un projecte força jove encara, però que anem avançant fort i que mica en mica ens anem fent el nostre espai comunicatiu aquí a Girona.
2: I de tu, de l'Oriol Mas, què hem de saber?
3: De mi què heu de saber? Doncs mira que soc periodista també des de fa ja molts anys, he estat en diversos mitjans locals, sempre aquí al Punt, després a Televisió de Girona, també fent feines de comunicació institucional a l'Ajuntament, i ara aquí a la ràdio, vull dir que tot el que sigui comunicació ho he tocat allò una miqueta tot, i ara torna a tocar la ràdio, que és on te vaig començar, a Ràdio Palamós, precisament, i, per tant, allò roda el món i torna al Born, que diuen.
2: Doncs, fetes aquestes presentacions, ara sí, ja podem saludar les teves convidades. Amb qui estàs, Oriol?
3: Estic amb la Natàlia Fontaner. Natàlia.
4: Hola, bon dia.
3: Bona tarda.
4: Bona tarda.
3: I la Nora Esteve. Nora.
5: Bon dia, bona tarda.
3: Són dues convidades que són mare i filla, i que tu ara parlaves d'Embolicats, de la pel·lícula, i com deies, doncs vam estar gairebé 15 dies, 20 dies aquí a Girona Ciutat aquest estiu, molt pendents del rodatge d'aquesta pel·lícula, perquè van rodar moltes i moltes escenes, i elles hi van ser Per què? Com us hi vau presentar, això? Com, expliqueu com va ser una mare, filla i algú més, em penso, fins i tot.
4: Sí, sí. I el meu marit, el pare de la Nora, sí, vam estar...
3: Sí, sencera.
4: Vam anar... Ens van dir que hi havia això per fer el càsting i la meva filla, ella volia anar-hi sí o sí, saltar-se la classe i anar-hi, perquè algunes amigues també anaven, però bueno, vaig dir que no, primer és l'escola, i sortint jo de la feina vaig passar igualment per veure una mica l'ambientillo i vaig veure tota aquella multitud de gent, vam demanar un QR, ens van fer el QR unes fotos a casa i unes dades que ens demanaven i vam provar sort ell i jo. Cas d'uns dies, el teu pare, Nora?
5: Sí, al cap d'uns dies ens van agafar les dues i el meu pare un dia va anar a treballar un cop, ja feia uns quants dies que sabíem això. El meu pare va anar a treballar i va veure que aquí a Girona hi havia, estaven fent el càsting per homes, perquè els hi faltaven homes, perquè tenien moltes dones però pocs homes. I va veure que hi havia cua i a part ell no es podia quedar perquè havia d'anar a treballar i no sé què. Llavors va marxar, no? I a mig matí va tornar, perquè havia acabat de treballar, diguem-hi, i va veure que seguia venint la publicitat i tot allà davant, però no hi havia ningú i es va pensar que estava tancat. Llavors, quan va entrar, va veure que no, que hi havia gent, i va preguntar, està tancat això? I diu, no, entra, li van fer el càsting, i quan va acabar li va dir, sí, ja estàs agafat directament, i diu, com, ja? I diu... Sí, perquè tenim tants pocs homes que tots els que venen l'agafem.
4: Va entrar directe. Ell va entrar directe perquè hi havia molt pocs homes.
2: Ostres,
4: en
2: això...
4: canvi de noies i adolescents a tope.
2: Això sí que és una sort. Nora, no sé si tu, com la meva filla Neus, sones molt jove, eres fan d'aquesta pel·lícula. La de dibuixos, sí, parlo, la...
5: Sí, sí, sí. Jo, quan era petita, sempre m'ha agradat molt Disney. De fet, quan sortia del col·le, quan era petita, sempre amb la meva mare dèiem «Vai, quina pel·li toca avui? Jo què sé, Cenicienta!» I ens posàvem allà i cada tarda fèiem una pel·lícula diferent, que ja les tinc totes molt vistes i m'agraden molt. I una d'aquestes era Rapunzel, o Embolicat, que em m'agradava molt, perquè jo deia «Com és possible que tingui aquest cabell, no sé què, tan llarg, no?, i tan maco?»
4: De fet, la vam veure a Disney, com vam anar, que va ser una de les princeses sorpresa que ens va tocar, i estava ella allà amb aquells cabells que, bueno, tocaven al terra, era al·lucinant.
2: I la música, que és molt xula,
4: Música, sí.
5: Sí, m'agrada molt. Són molt originals, les cançons.
2: I teniu experiència prèvia amb això de fer càstings o ho heu fet aquesta vegada perquè us ho han posat a la porta de casa?
4: Ha sigut així, perquè vivim aquí a Girona, ben bé, que dius, dos carrers a darrere d'on hi ha la fira, i quan vam anar vam fer el QR, amb aquella multitud no teníem pas ni idea de com aniria, i sí, vam tenir sort. I el meu home encara més, perquè no hi havia homes i el van agafar, però no tenim cap experiència prèvia. De fet, ara ja tenim un currículum allà posat, que si mai hi ha alguna altra cosa, Nora, estem obertes a que ens tornin a trucar. Ja. Ens va agradar molt.
3: Per tant, voleu repetir, que ha anat bé l'experiència.
4: Sí,
5: ens diguessin de fer un altre cop, jo aniria. Sí, sincerament, sí. I crec que la meva mare també.
4: Sí, tot va estar molt ben preparat i... Bueno, tot.
3: Perquè s'ha parlat també de que hi havia moltes hores d'espera, de que hi havia... De que, clar, al final, el dia de rodatge, no sé quantes hores us hi podíeu estar, al final, per rodar escenes o fins i tot per no rodar res.
4: Sí, sí. Yeah. Algun dia jo vaig anar, no vaig rodar res. De fet, el divendres, l'últim dia, perquè jo vaig estar-hi 4 dies, i la meva filla i el meu home, 2. I jo d'aquests 4 dies, un, no vaig rodar res, perquè ens van dividir en 2 parts, i la part meva, doncs, no, eren com els segons extres, perquè els primers ja van passar, i, bueno, anava una mica com per sorteig. Però només el fet d'estar allà i anar vestit com anàvem vestits, amb aquelles robes, així, ja l'experiència valia la pena.
2: Perquè quin paper feu exactament a la pel·lícula?
4: Bueno, com es diu això? La coronación, el nom posava cor, no sé què, cor coronación i un altre nom, i anaven com de noies del poble, pues, el meu home anava com de dignatario, que anava com més arreglat, amb tot un traje negre.
2: Vaja, va tenir sort amb tot, eh?
4: Sí, sí, sí, sí. Es va posar uns galons. De fet, em sembla que el divendres ell sí que sortirà, perquè van trucar només a 2 o 3 dignatarios i anaven just a darrere aquella escena que s'ha vist molt per Instagram, de que abracen la princesa perduda i així, i hi han 2 o 3 per allà, doncs ell és un d'ells. Llavors, ell va anar 2 dies, però noi, allà va trencar la pana. I nosaltres, com que érem, pues, de més a més. Només d'entrar te deien, ets rica o pobra? I dic, home, suposo que pobra, no? Com totes, perquè totes portaves uns vestits una mica trencadets, però anàvem del muntó, vaja.
2: Ostres, que dur.
3: Perquè del que, del que vau veure, de quan estàveu allà, de tot el que rodava, s'assemblarà gaire a la pel·lícula original o s'han pres llicències? Què vau intuir?
4: No, jo crec que és molt semblant, la pel·lícula.
5: Sí, jo crec que s'assemblarà bastant, perquè van posar-hi molt de temps en aquests escenaris i sí, s'assemblaven molt a la pel·lícula de dibuixos, jo crec que sí.
4: Estaven molt ben caracteritzats. De fet, per exemple, de cavalls, n'hi han quatre de reals que es van tornant i un que és un animatrònics, que és on l'enfoquen doncs, fent la cara del cavall aquell tan expressiva, no? I de noies, de princeses, també hi ha l'original i llavors n'hi ha una altra, que és la doble, que tu la mires i són iguales, passa que ella és francesa, no?
5: Sí.
4: La noia tan simpàtica que ens va firmar fins i tot. I després hi ha el noi que és el protagonista, Milo, i després també hi ha dos dobles, de fet, un era per fer salts i l'altre era el que portava el cavall i, clar, tots estan especialitzats en un tema, no? Un posa la cara, que és el protagonista, llavors hi ha el del cavall, que era un noi que es diu Arturo, que, bueno, aquell feia superbé, i un que era un anglès que només feia que saltar, saps les mandorles del castell? Saltava d'un lligat, que quina por, d'una mandorla a l'altra i es deixava anar i està tot molt especialitzat. Llavors la decoració era molt igual que la pel·lícula també.
2: I els vau poder conèixer, aquests actors i actrius principals? Els heu saludat? Teniu autògrafs o us heu endut algun record en aquest sentit?
5: Bueno, més o menys el de la princesa, la Rapunzel, sí, perquè quan ens van fer el segon dia de rodatge meu, ens van fer, bueno, el moment d'anar a dinar, jo volia pues, una autògraf, sincerament, com a nena fan, i ens la vam trobar, perquè ara estan gravant l'escena del cavall, i ell també hi havia la seva doble, perquè ella no sap cavalgar, crec. I llavors pues, me la vaig trobar allà i em va poder firmar un autògraf. Llavors també li vaig demanar en un altre moment, quan estava dinant la doble, que si me podia firmar la doble, i també me va firmar en francès, perquè és francesa. I el protagonista,
4: pare, no?
5: Si jo... els horaris de nens pues, és bastant estricte, teníem 6 hores, llavors vaig haver de marxar, però el meu pare, que és així signatari i gravava tot el rato molt a prop de Milo, que és el print rider, va poder, sí, li va demanar una de les altres nobles que estava amb ell, portava una llibreta i un boli i ens va poder firmar.
4: Portava d'amagat aquí a la bota, perquè esclar, tot sí, està molt secret i no podies portar res, evidentment ni càmeres de fotos, ni res, però bueno, ella portava un bolígraf i un paper i una em sembla que va fer-ho amb un tovalló, no? La nostra, un tovalló de paper.
5: Sí.
4: I bueno, ells són molt macos, es deixaven, si t'hi podies acostar, perquè clar, estaven bastant plens de gent al voltant, però si podies un moment acostar-te no es feien estranys, al contrari, va, una foto, va.
2: Que bé, doncs, Nora, Natàlia, moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta experiència amb nosaltres. Jo he buscat avui a Google i posa que aquesta pel·lícula l'estrenen cap al març de l'any vinent.
4: Del 2028,
2: Del 2000... Ah, ostres, doncs no de l'any vinent, de l'altre.
4: De l'altre, sí, perquè encara estan rodant a França, he vist, i encara llavors hi ha tot el post,
2: doncs,
4: anant per llarg, em sembla.
2: No sé si Rambla 54 encara estarem allà, però si hi som, us trucarem.
4: Perfecte.
2: Vinga, moltíssimes gràcies. Oriol, una abraçada.
4: Gràcies.
3: Igualment, Anna.
5: Adéu.

0: estàs escoltant Rambla 54.
1: Què podem dir més?
2: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
0: Ni idea.
3: És un programa de coses xules.
0: Aneu a punt de veure un...
3: No, esteu a punt d'escoltar.
0: Aneu a punt d'escoltar.
3: No, esteu escoltant millor.
0: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa de ràdio.
4: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tordera.
5: Doncs marxem cap allà, perquè en Sergi López i en Miquel García de Lleida ja poden anar a fer lloc per un rambler més. El Fernandel Alonso és colombià i fa 3 anys que viu a Tordera, al Maresme. Aquest curs comença un segon curs de català, el Consorci de Normalització Lingüística, i ara mateix el tenim, els estudis de la ràdio, amb el Marc Tresserres. Benvinguts tots dos a la Rambla.
6: Hola, bona tarda, Anna.
5: Abans de res...
7: Fernandel Alfonso, soy de Colombia. Fa 3 anys que vis en Tordera. Des que arribà a Tordera, estudi el català perquè m'interessa aprendre l'idioma.
5: Doncs t'ho agraïm moltíssim, Fernandel, aquest gest per aprendre la nostra llengua. Abans de res, però, Marc, t'he de demanar que et presentis tu, perquè ja sabeu que acabem d'engegar aquest programa, l'oient no sap qui som, i llavors l'oient que no sigui de Tordera, situa'ns una mica. Una pinzellada, Ràdio Tordera i el Marc Tresserres. Què anem de saber?
6: Doncs mira, Anna, comencem per l'emissora. Ràdio Tordera va néixer l'any 1982 per un grup de joves interessats en el món de la comunicació i a dia d'avui, més de 40 anys després, hi col·laboren una 60ena de membres a la programació diària. Per tant, és una ràdio totalment al servei del poble.
5: D'acord. I sobre tu, què hem de saber?
6: Doncs mira, que fa 12 anys, més o menys, em vaig iniciar en el món de la ràdio. Sempre m'ha apassionat, sempre vaig voler estudiar periodisme i ser periodista. I al final, després d'uns quants anys, vaig treure amb la carrera, ho vaig aconseguir. I també doncs, col·laborant a l'emissora del meu poble i en altres mitjans catalans, fent ràdio, fent premsa escrita, fent informatius, una mica de tot. I on gaudeixo més és realitzant retransmissions esportives i fent entrevistes. Per tant, content de poder formar part de Rambla 54 i fer l'entrevista d'avui.
5: Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies, és un plaer. A més, tenim aquí el Fernandel, que serà un dels nostres ramblers, un home que ens anirà explicant com li va aquest estudi del català. Fernandel, has començat ja el curs d'aquest any o encara no?
7: Sí, el curs de català lo ha empezat des del nivell 1 i en ese moment ja és el nivell 3 de català.
5: Doncs molt bé. Si vols contestar-nos alguna resposta en castellà, pots fer-ho, perquè anirem parlant i anirem veient que ens vagis explicant aquesta experiència d'aprendre el català. Així has començat aquest curs. Els profes, què tal? Els companys, què tal?
7: Tot ha sido molt bé perquè he compartit els coneixements que tenen los mestres del tema. Y los compañeros, todos como somos de diferentes países, entonces hemos hablado de las costumbres de cada país.
5: ¿Y qué es el que más costa d'aprender català de cap i de nou? ¿Y qué es el que et resulta más fácil?
7: Leer es más fácil que porque la pronunciación de pren faltan como diálogo, más interacción con la gente para poder aprender bien el acent y la pronunciación del català.
5: I a més, m'han dit que també estudies anglès.
7: Sí, perquè en mi mente que el hablar los idiomas no tienen que ser un límite para poder compartir con la gente.
5: Exacte, doncs em sembla una filosofia fantàstica. Fernandel, et trobes amb molta gent d'aquest tòpic de tu parlant en castellà, ells catalanoparlants i que et canvien la llengua?
7: Acá en Tordera hay gente muy, muy amable que le agrada hablar con la gente extranjera para transmitir el idioma a la gent.
5: Doncs animem a la gent a continuar

0: Moltíssimes gràcies, Fernandel. Quedes nomenat tercer rambler d'aquest programa i amb tu tanquem avui. Marc, també gràcies a tu, a tots dos, per ser aquí al Rambla 54.
1: Molt bé, Anna. Moltes gràcies a tu també i seguirem molt atents també amb les millores d'en Fernandel. Gràcies.
2: Gràcies. Muchas gracias. Ha sido un placer compartir con sus oyentes y con toda la gente que nos está escoltando a este momento.
3: Hola, Anna. Soc l'Eduard i tinc una història molt xula que t'he d'explicar. És relacionada amb els gegants. Ara ja estic a l'escola. I si envies un periodista a Ibarz i que m'entrevisti?
0: Hola, Eduard. Escolta'm, ja pots comptar-hi, eh? Ara mateix truco al Julen de Ràdio Ponent Mollerussa i te l'envio cap a Ibarz. Estic expectant amb aquesta història que ens has d'explicar. Vinga, gràcies, eh? Una abraçada.
4: Continguts en xarxa.
5: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
6: Dins de l'extensa obra de Ramon Llull hi trobem el cant de Ramon. Amb gairebé 70 anys va escriure en vers la seva autobiografia, data del 1300. Des d'aleshores són molts els i les poetes que ens han anat deixant un magnífic llegat en aquest gènere literari. Ausias Marc i Joan Ruiz de Corella, Joan Maragall i Àngel Guimerà, Maria Antònia Salvà i Clementina Arderiu, i veus actuals com en Feliu Formosa, Dolors Miquel o Carles Duarte. Escoltem el poema recitat per Raquel Martínez.
7: Foc d'ocell. La llibertat és una cantata a la llibertat. Si es creu o mana creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és just durar el temps en una rosella dels segadors. Qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps. Com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant. Perquè l'amor fet i la llibertat són el mateix càntic. El plaer de l'amor fet és una cantata a l'amor. No és l'amor. La llibertat és just un himne a la llibertat. No és la llibertat. Veig que no ho creus. Saps per què? Tu voldries ser lliure, però que no et passés res. I res és massa poc, talment com tot són massa coses. Blai Bonet, Poesia completa, 2014. Cant de l'Arc, 1979.
5: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Sabies que...
1: Una girafa pot passar moltes hores menjant fulles, especialment d'acàcies, i per aconseguir-les han de treure constantment la llengua fora de la boca. La seva llengua pot arribar a fer uns 45 centímetres de llarg, cosa que li permet envoltar branques i arrossegar les fulles cap a la boca. La part més curiosa és el seu color. Acostuma a ser blavós, morat o gairebé negre, sobretot a la zona que queda més exposada. Aquesta pigmentació es deu a una elevada concentració de melanina, el mateix pigment que contribueix a protegir la nostra pell dels efectes de la radiació ultraviolada. Com que les girafes poden passar bona part del dia alimentant-se i mantenint la llengua exposada al sol, aquesta pigmentació podria proporcionar una protecció addicional contra els danys causats per la radiació solar. No és una adaptació exclusiva de les girafes. Alguns altres mamífers que passen molt de temps amb la llengua exposada també presenten una pigmentació fosca. A més, la seva llengua és extraordinàriament resistent. Les acàcies tenen espines llargues i dures, però la pell de la llengua i l'interior de la boca estan adaptats per suportar aquest contacte.
2: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Meteoroides, meteors i meteorits.

0: Anem a veure la diferència entre tres noms molt semblants però que representen coses diferents. Meteoroides, meteors i meteorits. Entre mig dels planetes hi ha pedres, roques, més o menys grans. Normalment són fragments de cometes o d'asteroides i poden caure cap a la Terra. Mentre estan a l'espai, tots aquests fragments s'anomenen meteoroides. Quan una pedra entra a l'atmosfera terrestre, a gran velocitat, el fregament amb l'aire l'escalfa molt i el crema. La bola de foc s'anomena meteor o estrella fugaç. I finalment, si alguna part de la roca sobreviu, no es crema del tot i arriba al terra, s'anomena meteorit. Normalment, només arriben meteorits si els meteoroides eren prou grans per no cremar-se tot.
1: Sabies que...
2: En aquesta vegada és difícil relació entre medi ambient i desenvolupament econòmic, la meitat de la gent opina que cal preservar el primer d'ells. Els qui creuen que l'empresa és el que hauria de prevaldre són pràcticament un de cada cinc persones. També destaca, com apunten aquestes dades de l'Observatori del Món Rural, que un terç de la població aposta per trobar un equilibri que faci possible el medi ambient i el desenvolupament econòmic.
3: Continguts en xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats a l'Alt i al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. En aquestes cinc comarques, la suspensió de les activitats educatives, esportives i sanitàries no urgents s'allargarà fins a les 5 de la tarda i el govern recomana el teletreball sempre que sigui possible. Protecció Civil ha enviat un missatge est alert a la població afectada i recomana que ningú es posi en risc, tenint en compte que en el grau màxim de perill, fins a les 2 del migdia, es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Molt pendents d'aquests aiguats, comencem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 9 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Punxa la vaga educativa del primer dia de classe. El Departament d'Educació en fixa el seguiment al voltant del 12% i els sindicats convocants l'eleven al 30%. La jornada de protesta ha anat acompanyada de talls a les carreteres i mobilitzacions. Tot plegat, mentre els resultats de les proves PISA constaten una caiguda generalitzada del nivell dels alumnes espanyols, sobretot en comprensió lectora, matemàtiques i ciència. La Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix a Catalunya per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal de Manresa. Són dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts que compleixen règim tancat per ordre judicial. Dels esports, avui arrenca la Champions al Camp Nou amb la primera jornada de la fase Lliga. El Barça rebrà el Feyenoord neerlandès a partir de 3:15 i les úniques baixes de De Jong i Eric Garcia. L'equip afronta la competició amb la motivació d'aixecar la sisena orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. I en Cultura Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès, acull una nova edició de la Festa de la Filoxera, que recorda com, a finals del segle XIX, els veïns van vèncer aquesta plaga que havia arrasat les vinyes del municipi. La festa, declarada d'interès cultural, té com a protagonistes el foc i la música en directe. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber, doncs, quin és el pronòstic del temps. Avui, dia complicat, per tant, connectem amb Lluís Miquel Pérez perquè ens ho expliqui. Bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, molt pendents avui de les tempestes, que de fet ja estan descarregant a hores d'ara. Compte a l'Alt Penedès, a la comarca del Baix Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, als dos Vallesos, al Maresme i al Barcelonès. Al llarg d'aquest mateix matí, aquestes tempestes que en algun cas vindran amb ràfegues de vent destacables i amb molta aigua en poca estona. Les més destacables, les que acumularan més aigua, estaran aproximadament entre el riu Foix i el riu Besòs. També algunes tempestes que aniran apareixent a la Catalunya central i alguna d'intensa al voltant d'Osona, també a la comarca del Berguedà, del Ripollès i de la Garrotxa. Més vent cap a l'Empordà i l'Ebre, aquí sense pluja i temperatura que comença a baixar. De fet, aquesta tarda aquesta clatellada serà molt clara de la temperatura, encara amb alguns ruixats al Prepirineu, l'interior de Girona o l'àrea de Barcelona. I atenció amb aquest vent, que serà molt sec. Compte al bosc, a la banda de l'Empordà i a les Terres de l'Ebre. N'estarem pendents a la xarxa.
1: De seguida sabrem com se circula aquesta hora per la xarxa viària. Abans, però, hi parlem de transport públic, perquè ara mateix les tempestes ja estan provocant alguna afectació a Rodalies. Els trens de les línies R2 Sud i els regionals circulen amb limitacions de velocitat entre les estacions de Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. I per una incidència provocada per robatori de cable entre Vilaseca i Reus, els trens poden registrar també retards en aquesta línia. I ara sí, volem saber com se circula la xarxa viària catalana, si les pluges també estan provocant problemes. Connectem, per tant, amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres amb un accident a la C-16 a l'altura de Terrassa que obliga a tallar fins a dos carrers de circulació fa tot just uns minuts en direcció a Barcelona i tot plegat provoca ja 2,5 km de retencions. També tenim un vehicle variat, en aquest cas des d'ahir a mitja tarda, que talla un carril de circulació encara, a hores d'ara, a l'AP7 en sentit nord a l'altura d'Ulldecona. De moment no hi ha altres incidències i pel que fa a les retencions habituals trobem circulació intensa a la C-58 en direcció a Barcelona, també cap al nus de la Trinitat i de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Llobregat hi ha algun punt també amb 1,5 km de lentitud, a l'A2 a Cornellà i a la P23 a Molins de Rei també en direcció Barcelona. De moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats a l'Alt i el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Garraf. Ho fa per la previsió d'un grau de perill de 5 sobre 6 de pluges torrencials de caràcter local en aquestes 5 comarques. Protecció Civil ja ha enviat un missatge és alert a la població afectada i la suspensió d'activitats educatives, universitàries, esportives i sanitàries no urgents ni essencials s'allargarà fins a les 5 de la tarda. El govern recomana també el teletreball sempre que sigui possible i fa una crida a la prudència i responsabilitat de la ciutadania perquè no es posi en perill. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha detallat l'abast del decret per un episodi que arribarà al risc màxim entre les 8 del matí i les 2 del migdia.
4: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que sigui possible, exceptuant els serveis essencials. Per altra banda, doncs, suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure. Suspendre també tot el que és l'activitat de centres d'acolliment diürn de persones grans, els centres de dia de persones amb discapacitat. Suspendre també aquella activitat sanitària que no és essencial i no és urgent.
1: L'episodi de temps violent, ho sentíem en la previsió del temps, anirà acompanyat d'un canvi radical de les temperatures amb un fort descens arreu del país. Tot plegat després que aquest estiu hagi estat el més càlid des que hi ha registres oficials, segons el Meteocat. S'ha enfilat, deia, 2,3 graus per sobre de la mitjana i els més de 26 graus assolits entre juny i agost no tenen precedents, com a mínim, des del 1982. El Departament d'Educació ha xifrat en un 12,6% el seguiment de la vaga convocada per al personal docent i laboral dels centres públics en el primer dia del curs escolar. De la seva banda, el sindicat USTEC parla d'un seguiment del 30%. Sigui com sigui, les mobilitzacions de mestres i professors s'han fet notar aquest dimarts des de primera hora del matí amb talls de trànsit en diversos punts de la xarxa viària, com les rondes de Barcelona, o d'infraestructures clau, com les vies de l'alta velocitat a Lleida. Més tard, s'han fet mobilitzacions a diverses ciutats on els docents han mostrat la seva indignació i el malestar amb el Departament d'Educació.
5: És una manera de dir al Departament d'Educació que l'escola no comença avui, sinó que comença quan nosaltres volem, perquè és la nostra força, perquè les coses que demanàvem doncs no s'han assolit, ni molt menys, ni uns mínims, i per tant la lluita continua.
6: Ja no estem parlant de sous, no estem parlant de ràtios, estem parlant d'invertir en educació. Invertir en educació és invertir en el futur del país. Llavors, els nens necessiten inversió perquè puguem tirar endavant i com a país puguem tirar endavant.
7: Aquest curs comencem, però no comencem amb la normalitat que esperàvem, perquè no hem tingut cap mena de canvi.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que no és l'inici de curs que haurien volgut, però que tot i les protestes no hi ha hagut incidències significatives als centres educatius. El govern proposa debatre les reivindicacions laborals amb els sindicats dins de la mesa sectorial i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar, des de l'educació inclusiva, l'acollida de nouvinguts, l'ús de les tecnologies a l'aula o la formació dels docents.
8: volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. Hem de comprometre a tota la societat, fer que se senti responsable o corresponsable de la millora de l'educació a casa nostra amb un horitzó de consens o de renovació d'aquest consens per redefinir el sistema educatiu dels propers 10 anys.
1: I en aquest context s'han publicat els resultats de les proves PISA que constaten una caiguda del nivell de l'alumnat espanyol al pitjor en l'última dècada. Hi ha mals resultats, sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya, les notes obtingudes estan per sobre la mitjana d'Espanya i de la OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure, recordem-ho, un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o poc domini de la llengua, 4 vegades més de l'establert. Ens ho explica l'Ester Minguell.
9: Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
10: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada. Hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
9: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha valorat els resultats a Catalunya, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
8: Estem centrats en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu. I, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
9: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
1: Passen 12 minuts de les 7 del matí, abordem altres qüestions, com per exemple que el govern espanyol preveu publicar avui una quarantena de documents desclassificats per provar que no tenia informació prèvia sobre l'arribada massiva d'estrangers a Ceuta. En paral·lel, l'executiu de Pedro Sánchez es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar aquesta crisi i escatir si el Marroc l'hauria promogut i el govern espanyol no va fer res per impedir-ho. Ens ho explica la Carina Bellvé.
11: A partir d'avui es podrà accedir a aquests 40 informes de situació i d'alerta del 30 i 31 de juliol desclassificats i elaborats pel Centre Nacional d'Intel·ligència, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Intel·ligència Militar. L'objectiu del govern espanyol és desacreditar la teoria de la conspiració del PP que l'acusa de tenir informació prèvia sobre l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta.
12: La vocació del govern és la total transparència i que la ciutadania acceda a la informació. Indudablemente, pues una labor fundamental de combatir a quienes pretenden abrazar la desinformación y llenar de bulos esta situación. Y el señor Feijóo haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar les teories conspiranoiques.
11: Per tot plegat, el govern espanyol mou fitxa després que la jutgessa Maria Tardón assumís la causa a l'Audiència Nacional per investigar la crisi de Ceuta. L'executiu central s'hi personarà com a perjudicat.
1: A Catalunya, el govern fixa en 43.000 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2027. És un 5% més que els comptes de l'any passat i un increment de 2.600 milions d'euros. Tot i que aquest topall determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, el govern, de moment, descarta posar-s'hi. És una informació de Lamón Carvajal.
13: Aprovar el sostre de despesa és un pas tècnic per elaborar pressupostos i el govern ho ha fet. L'ha fixat en 43.000 milions d'euros. És un 5% més que per als comptes d'enguany. Ara bé, això no vol dir que engegui la maquinària per fer els pressupostos del 2027. De moment, prioritza executar els del 2026 i aconseguir el nou finançament autonòmic. Segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, els comptes aprovats fa 2 mesos ofereixen estabilitat fins al final del mandat.
14: aquest era un pas que tots els anys els governs doncs, han de fer, no? per iniciar aquesta tramitació, però certament la prioritat en aquests moments del govern es troba en l'execució dels pressupostos actuals, que ens dona aquest horitzó d'estabilitat, per altra banda, d'aquí fins al 2028, i en l'impuls, com hem fet fins ara, del nou model de finançament.
13: El govern no s'ha reunit amb Junts per convèncer els que votin a favor del nou model de finançament autonòmic que s'ha de votar al Congrés de Diputats, malgrat que els seus vots poden ser determinants.
1: L'exconseller d'Agricultura i exalcalde de Mollerussa, Josep Grau, ha mort als 80 anys. Alcalde durant 12 anys a la capital del Pla d'Urgell, va ser l'últim conseller d'Agricultura dels governs de Jordi Pujol. També va exercir altres càrrecs de responsabilitat institucional, com el de president de la Diputació de Lleida, president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. Va ser també diputat al Congrés per Convergència Democràtica de Catalunya. Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua signat l'any passat pel govern, partits i entitats. Plataforma alerta que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes per al 2025 i insta el president Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu. Més detalls amb en David Navarro.
15: L'informe elaborat per Plataforma per la Llengua revela que el 38,8% de les mesures acordades s'havien executat totalment, un 30% no s'havien dut a terme i prop del 27% s'havien començat. Per departaments, l'entitat denuncia que la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és una de les que menys implicació ha mostrat, amb la meitat de mesures sense aplicar, el mateix que passa, per exemple, amb el Departament de Salut. Per això, Plataforma per la Llengua, segons ha explicat el seu president, Òscar Escudé, reclama que el president Illa s'impliqui per aconseguir el compliment del pacte.
16: El que fan i com actuen en uns quants departaments com a mínim, queda clar que si se'l creuen ho dissimulen molt bé. Vull dir que no estan fent res del que haurien de fer. I no només, insisteixo, no només en les mesures concretes, sinó en quina prioritat o quina importància li han donat a la llengua en els respectius departaments.
15: Entre els incompliments, l'entitat denuncia que no es garanteix que els treballadors públics coneguin el català, per exemple, a l'atenció mèdica o a les cures, o que no s'hagi posat en marxa una campanya de sensibilització lingüística destinada al públic en general.
1: La Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. L'executiu d'Ursula von der Leyen presenta avui la llei d'habitatge assequible que planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada, que ja existeix a Catalunya, per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Alguns dels criteris per definir aquestes zones són que el preu mitjà de l'habitatge de compra no sigui superior a 8 anys de sou mitjà. UGT i Comissions Obreres reclamen que es garanteixi el futur de la marca SEAT més enllà del 2030 i asseguren que cal defensar tant l'ocupació com el teixit industrial del país. Els sindicats alerten que l'actual context de reducció de costos i inversions del grup fa especialment preocupant el futur de la marca catalana i reclamen la implicació de les administracions, tot advertint que la continuïtat de la fàbrica no implica garantir el mateix volum d'ocupació actual. Afegeixen que es fa difícil assegurar que els models que deixin de fabricar-se sota la marca SEAT siguin substituïts per models de Cupra. Avui també us expliquem que els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts dos menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada del dimarts 1 de setembre a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als que ja estan detinguts de 15 i de 16 que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets van tenir lloc durant la festa major de la capital del Bages quan els Mossos van rebre un avís per una agressió. A l'indret, els agents van trobar un home ferit de gravetat que va acabar morint. Hores després es van detenir els dos primers menors, els quals ara se sumen, com us explicàvem, aquests altres dos. I encara en l'àmbit dels successos, afegim que els Mossos investiguen un tiroteig a Catalunya que va tenir lloc dilluns a la tarda en una urbanització de Gavà, al Baix Llobregat. Segons les primeres informacions, un motorista va ser tirotejat des d'un vehicle i els atacants el van carregar ferit en un vehicle i el van abandonar poc després a la zona de Can Oriach de Sabadell. Quan la policia va arribar al lloc del tiroteig, va trobar la motocicleta a terra i restes de sang, però no hi havia ni rastre de cap persona ferida. Quan feien les gestions per identificar el propietari de la moto, van rebre l'avís que aquest havia estat abandonat ferit a Sabadell. La víctima va ser traslladada a l'hospital, on no es tem per la seva vida. Quatre persones van resultar ahir ferides arran d'una explosió en una joieria del carrer Sant Antoni de Cerdanyola del Vallès. Segons els bombers, l'explosió podria haver estat causada per algun gas i va afectar el forjat de la primera planta, el sostre de la joieria, que va cedir i va baixar. Dels quatre ferits, dos estan greus, un de menys greu i un altre té ferides lleus. El sistema d'emergències mèdiques va activar 10 ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers. En total, s'han desallotjat 42 habitatges. Satisfacció a l'Escola Popular de Balàfia, a Lleida, després que han aconseguit aturar el desnonament previst per aquest dimarts. L'entitat té la seu en un local del fons voltor Cerberus, que havia notificat el desallotjament en menys d'una setmana de temps. Segons l'escola, ha estat gràcies a la pressió popular i veïnal que s'ha aconseguit aturar aquest desnonament i obrir un temps per la negociació. És una informació d'en Jordi Sebastià, de Lleida Televisió.
17: Arran del desnonament ha nascut una nova polèmica amb alguns veïns i veïnes que es mostren contraris a l'escola popular.
18: Que creiem fermament que defensar els interessos d'aquests grans fons d'inversió en cap cas són sinònim de defensar els seus propis interessos. Estem parlant de fons d'inversió que acumulen milers i milers d'habitatges, que generen a través teu, a través d'aquesta especulació, milions d'euros i que estem molt lluny, la classe treballadora, de poder-nos emmirallar o poder-nos sentir còmplices d'aquests grans fons d'inversió.
17: Recordem que el local es tracta del fons voltor Cerberus, que va notificar a l'entitat la intenció de desallotjar l'espai en menys d'una setmana.
18: Sabem que no és una victòria a llarg termini, que el problema continua estant present, però sí que ens dona cert marge per buscar alternatives i sobretot per poder destinar energies i forces amb aquest setè inici de curs de l'Escola Popular de Balàfia.
17: Ara l'escola només vol continuar endavant i engegar el curs a mitjans d'octubre, tal com tenien previst mentre negocien l'estada en el seu local.

0: 9 minuts per arribar a 8:15. Avui arrenca la Champions al Camp Nou amb la primera jornada de la fase Lliga. El Barça rebrà el Feyenoord neerlandès dirigit per l'ex-blaugrana Giovanni van Bronckhorst a partir de 7:15. De Jong, per lesió, i Eric García, per sanció, són les úniques baixes que té Hansi Flick per a l'estrena europea. Els blaugranes afronten la competició amb la motivació d'aixecar la sisena orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. En parla Lamine Yamal.
1: Jo crec que no hi ha més motivació que el que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
0: Precisament, Lamine Yamal és un dels blaugranes nominats a la Pilota d'Or. L'acompanyen a la llista dels 30 candidats Pau Cubarsí, Rodri i Ferran Torres, ara al PSG, mentre que Joan Garcia i Cata Coll opten a millor porter. En categoria femenina estan nominades Hanse, Pajor, Patri Guijarro i Clàudia Pina, a més de les exblaugranes Alexia i Mapi León. Els guanyadors s'anunciaran el 26 d'octubre. I el Barça de bàsquet ha presentat els 11 fitxatges del nou projecte dirigit per Alexander Sekulic. L'equip, que només manté 4 jugadors de la temporada passada, s'ha reforçat amb perfils rejuvenits i més físics. El club busca tornar a ser competitiu amb una plantilla versàtil i que pugui aspirar a tot. Ho explica el nou director esportiu, Xevi Pujol.
2: Hem prioritzat un perfil per sobre de les posicions tradicionals, com podeu veure, i creiem doncs, que hem trobat un equilibri entre les personalitats i les característiques d'aquests jugadors que ens pot fer créixer com a equip durant la temporada.
0: I avui arrenca a Tarragona la Lliga Catalana ACB de bàsquet. La competició repetirà la fórmula del curs passat amb una fase prèvia de 2 grups de 3 equips. Els primers classificats accediran a la final de diumenge. Aquesta tarda es disputaran els duels Lleida Joventut i Andorra Manresa. Ens amplia la informació l'Andreu Miralles de TAC12.
3: La Lliga Catalana ACB arriba a la 47a edició i aterra per 5è cop a la ciutat. Tercera de forma consecutiva al Palau d'Esports de l'Anella Mediterrània. Enguany, amb l'al·licient de ja tenir disponibles les noves graderies retràctil.
4: Notarem aquest augment d'aforament i aquesta facilitat i aquesta comoditat també, sobretot, perquè tenim unes grans instal·lacions, perquè tenim una gran ciutat amb una gran ubicació i també perquè tenim una molt bona afició aquí a Tarragona al bàsquet.
5: Que tots els equips ACB catalans estan supercontents i cofolls de poder venir aquí. És un lloc, podem dir que distant de tots els equips, uns llocs on s'hi senten molt còmodes. Quan nosaltres els proposem ens diuen que contentins venir a Tarragona, per tant, això és un altre valor refegit.
3: Més de 15.000 aficionats tenyiran les graderies durant els 4 dies que durarà la competició més emblemàtica de la pretemporada del bàsquet català.
0: Demà arrenca al Parc Olímpic del Segre la final de la Copa del Món de Canoe Slalom, que reunirà els millors palistes del món a la Seu d'Urgell. S'allargarà fins diumenge i suposarà el preàmbul del Mundial de l'any que ve. En té tots els detalls en Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
6: Un total de 220 esportistes, 12 dels quals de la delegació espanyola i amb noms propis de casa nostra, com Miquel Travé, Laia Sorribes o Núria Vilarrubla, formaran part de la final de la Copa del Món de Canoe Slalom, que se celebrarà al Parc Olímpic del Segre. La prova combinarà fins a 3 modalitats diferents, alternant entre l'eslàlom tradicional i el kayak cross.
7: Hem d'acabar sent, salvant les distàncies, com a Fórmula 1 pot ser el Gran Premi de Mònaco o Singapur, és a dir, que hi hagi Copa del Món, peti qui peti, passi qui passi, que ningú li entri al cap de que un any en concret no pugui haver-hi Copa del Món a la Seu. Estem preparats per això i així ens veuen des de la Federació Internacional. Hem de seguir treballant amb aquesta intensitat.
6: No només es decidirà el títol del circuit d'enguany, sinó que també serà clau en el procés de classificació per als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028 i servirà com a preàmbul dels Campionats del Món de 2027, que acolliran conjuntament els municipis de la Seu d'Urgell i Sort. En total s'espera la presència d'uns 5.000 visitants per veure de prop a esportistes de 39 països diferents.
0: Els carrers de Sant Sadurní d'Anoia a l'Alt Penedès van acollir ahir la 45a edició de la Festa de la Fil·loxera, que recorda com a finals del segle XIX els sadurninencs van vèncer la plaga de la fil·loxera que havia arrasat les vinyes del municipi. La festa, declarada d'interès cultural, té com a protagonistes el foc i la música en directe. Els més de 1.300 socis de l'Associació de la Fil·loxera, vestits amb samarreta groga, van omplir els carrers i places en una edició amb novetats, com la renovació de l'enllumenat exterior de la plaça de l'Església. Una festa que, si us l'heu perdut, la podeu recuperar a la plataforma La Xarxa Més.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
4: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La Porta de l'Escenari, i això és millor que en el teatre.
3: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
4: Anem al teatre.
5: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats a l'Alt i al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. En aquestes 5 comarques, la suspensió de les activitats educatives, esportives i sanitàries no urgents s'allargarà fins a les 5 de la tarda i el govern recomana el teletreball sempre que sigui possible. Protecció Civil ha enviat un missatge és alerta a la població afectada i recomana que ningú es posi en risc tenint en compte que en el grau màxim de perill, fins a les 2 del migdia, es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Uns ruixats que ja s'estan estenent ja amb diferent intensitat des de fa unes hores al litoral central, al Baix Llobregat i al Garraf. De seguida entrarem a fons en les recomanacions a la ciutadania i tot allò que cal tenir en compte en un episodi de pluges com el d'avui, en conversa amb Xavier Marramon, cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. Abans, però, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 9 de setembre. Punxa la vaga educativa del primer dia de classe. El Departament d'Educació en fixa el seguiment al voltant del 12% i els sindicats convocants l'eleven al 30%. La jornada de protesta ha anat acompanyada de talls a les carreteres i mobilitzacions. Tot plegat, mentre els resultats de les proves PISA constaten una caiguda generalitzada del nivell dels alumnes espanyols, sobretot en comprensió lectora, matemàtiques i ciència. La Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada, que ja existeix a Catalunya, per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Els Mossos d'Esquadra han detingut 2 menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal de Manresa. Són 2 joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts que compleixen règim tancat per ordre judicial. Dels esports, avui arrenca la Champions al Camp Nou amb la primera jornada de la fase Lliga. El Barça rebrà el Feyenoord neerlandès a partir de 6:45 i les úniques baixes de De Jong i Eric Garcia. L'equip afronta la competició amb la motivació d'aixecar la 6ª orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. I Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès, acull una nova edició de la Festa de la Fil·loxera, que recorda com a finals del segle XIX els veïns van vèncer aquesta plaga que havia arrasat les vinyes del municipi. La festa, declarada d'interès cultural, té com a protagonistes el foc i la música en directe. Quan passen 3 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a la C-16 a Terrassa que obliga a tallar fins a 2 carrils de circulació en direcció a Barcelona i això provoca retencions des de Viladecavalls. També tenim un vehicle avariat des d'ahir a la tarda que talla un carril de circulació a l'AP-7 en sentit nord a l'altura d'Ulldecona. Al Llobregat hi ha algun punt amb 1 quilòmetre de lentitud a l'A-2 a Cornellà i a la B-23 a Molins de Rei, tot en direcció Barcelona. Pel que fa al transport públic, ara mateix les tempestes estan provocant alguna afectació a Rodalies. Els trens de les línies R2 Sud i els regionals circulen amb limitacions de velocitat entre les estacions de Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. I per una incidència provocada per robatori de cable entre Vilaseca i Reus, els trens poden registrar també retards en aquesta línia. Pel que fa al temps, matí marcat per les tempestes, localment intenses i amb molta aigua en poca estona, sobretot entre el riu Foix i el Besòs. També descarregaran a punts de la Catalunya central, a Osona, al Berguedà, al Ripollès i la Garrotxa. Més vent a l'Empordà i a l'Ebre. Aquí, sense pluja. De cara a la tarda, clara baixada de la temperatura, encara amb alguns ruixats al Prepirineu, també a l'interior de Girona i a l'àrea de Barcelona. El vent sec guanyarà protagonisme a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El que us apuntàvem suara en titulars, el govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats a l'Alt i al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. Ho fa per la previsió d'un grau de perill de 5 sobre 6 de pluges torrencials de caràcter local en aquestes 5 comarques. Protecció Civil ja ha enviat un missatge és alerta a la població afectada i la suspensió d'activitats educatives, universitàries, esportives i sanitàries no urgents ni essencials tampoc s'allargarà fins a les 5 de la tarda. El govern recomana també el teletreball sempre que sigui possible i fa una crida a la prudència i responsabilitat de la ciutadania perquè no es posi en perill. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha detallat l'abast del decret per un episodi que arribarà al risc màxim entre les 8 d'aquest matí, per tant, d'aquí a mitja hora aproximadament, i les 2 del migdia.
2: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que sigui possible, exceptuant els serveis essencials. Per altra banda, doncs, suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure. Suspendre també tot el que és l'activitat de centres d'acolliment diürn de persones grans, els centres de dia de persones amb discapacitat. Suspendre també aquella activitat sanitària que no és essencial i no és urgent.
1: Doncs a aquesta hora volem saber com evoluciona la situació i què hem de tenir en compte abans de sortir de casa aquest matí de dimecres. Ens acompanya Xavier Marramon, ell és cap de guàrdia del CECAT, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
3: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Quina és ara mateix la situació? No sé si hi ha hagut incidències ja a hores d'ara, a primera hora del matí, si estan havent-hi problemes o de moment encara no.
3: Ara mateix l'episodi ja està actiu, ja fa unes hores que ha començat aquesta precipitació intensa que s'ha iniciat sobretot a la zona del Garraf i el Baix Llobregat. Aquestes nuclis de precipitació han començat a descarregar força amb força i ja tenim doncs, les primeres acumulacions que ens confirma el Servei Meteorològic de Catalunya de més de 20 litres de precipitació i està generant ja algunes petites incidències. Tenim uns 11 serveis per part dels bombers, però tots, diguéssim, poc rellevants. No? També tenim aquesta incidència de Renfe, que circula més amb lentitud, com bé heu comentat. I ara mateix aquests nuclis de precipitació estan avançant cap al Baix Llobregat i cap al Vallès. I també s'està creant un segon nucli de precipitació important a la zona del Berguedà, que avançarà també cap a la zona del Ripollès, segons ens informa el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Estàvem parlant d'aquestes 5 comarques que són especialment les més afectades. No sé si dins d'aquestes comarques hi ha alguns punts especialment vulnerables i com això ho esteu coordinant amb els ajuntaments i amb els serveis d'emergència d'aquests respectius municipis i respectives comarques.
3: Sí, doncs ja vam informar a través del sistema d'alertes al mòbil. A més, doncs, hem reforçat la comunicació a través de comunicats i trucades als municipis afectats per aquesta alerta. De moment s'han activat una cinquantena de plans d'emergència municipals per la previsió d'inundacions i per poder començar a fer doncs, gestions preventives i poder doncs, fer actuacions a mesura que es vagin produint incidències. Estem en contacte permanentment amb els municipis i amb les policies locals que ens informen de la seva situació per tal de poder donar suport que sigui necessari també i recolzament amb els serveis d'emergència.
1: Què recomaneu a la ciutadania que hagi d'anar a treballar? Hi ha algun criteri clar per saber si un desplaçament doncs, és imprescindible o no? Quines són ara mateix les recomanacions que donaríeu explícitament als oients, als nostres televidents que ens estan escoltant, que ens estan veient?
3: Com bé sabeu, i ja ha comentat abans la consellera, doncs, tenim vigent aquesta resolució amb mesures de protecció de la població, que restringeix la mobilitat en les 5 comarques principalment afectades. Però el que recomanem en el conjunt de tota la població és que eviti els desplaçaments tant com sigui possible, tothom que pugui fer teletreball, que faci teletreball, val? Que sobretot moments en què tenim la màxima intensitat de pluja, no es poden produir aquestes tempestes, inclús fora de les zones, fora d'aquestes 5 comarques, podem tenir tempestes fortes amb molta intensitat a moments puntuals, doncs sobretot evitar els desplaçaments en aquests moments i buscar doncs, alguna zona segura on refugiar-se, ja que aquestes tempestes poden acompanyar-se també de forts vents, calamar-se, i de fenòmens així violents que poden doncs, provocar danys sobre els béns materials i sobre les persones.
1: Vostè s'hi ha referit un parell de vegades. Ahir molts ciutadans van rebre un SLR. Avui, amb l'episodi ja en marxa, està previst que se'n puguin enviar més al llarg del dia si la situació empitjora. En quins casos es torna a activar aquest sistema?
3: Estem preparats ja per poder enviar més missatges de SLR en quan detectem que hi hagi zones on passi, o sigui necessari que s'apliquin mesures de protecció de la població. No? En aquestes zones on detectem que s'estiguin produint fenòmens de violents o tempestes o precipitacions torrencials molt intenses i que no haguem avisat anteriorment amb els altres SLRs que hem fet, doncs és possible que enviem aquests missatges perquè la població doncs, prengui mesures d'autoprotecció.
1: Confirmeu que totes les activitats educatives i esportives queden suspeses, com a mínim en aquestes 5 comarques. Hi ha alguna excepció, algun municipi que us hagi demanat explícitament mesures específiques?
3: No tenim constància que cap municipi que ens hagi demanat mesures específiques i continuen vigents aquestes resolucions que suspenen aquestes activitats.
1: Encara una qüestió més sobre aquests consells bàsics que vostè ja ens donava fa uns instants per evitar riscos avui, però perquè quedi clar, per reiterar-ho, què és el que més ens pot posar en perill en episodis com aquest?
3: Sobretot el que hem de vigilar és de no acostar-nos a zones inundables, no creuar rius, rieres, barrancs, encara que portin poca aigua o que ens puguin donar la sensació de que el cabal no és molt, molt alt. Amb poca aigua ja és fàcil que es hagi arrossegat un cotxe o una persona. Per tant, sobretot, molta prudència a l'hora de fer aquests desplaçaments i sobretot en els moments de màxima intensitat d'aquests fenòmens, d'aquestes tempestes fortes que poden acompanyades de vent, de calamar-se, demanar a la gent que busqui refugi dintre d'un edifici i s'allunyi de les finestres per preservar sobretot el que és la salut de les persones.
1: I ara sí, acabo.
3: També demanem, preventivament, a les zones on encara no s'estan produint aquestes precipitacions, no? Doncs les persones poden ja prendre mesures de protecció i poden, per exemple, doncs, retirar tots els elements que puguin sortir volant o que puguin ser arrossegats per l'aigua. Parasols, tendals, coses que habitualment ara tenim posades per la intensa calor que hem patit en els últims dies. Doncs les persones en els llocs on encara no s'estan produint aquesta precipitació, demanem que la retirin a la mesura que sigui possible per evitar doncs, possibles incidències amb aquests casos.
1: I ara sí, senyor Marc Ramon, acabo. Després d'un estiu tan calorós, aquests episodis de pluja intensa seran més freqüents. Ens hem de preparar per una tardor complicada en aquestes reunions prèvies que feu per preparar la població, tenint en compte el risc, per exemple, d'avui. N'heu parlat? Hi ha preocupació entre aquests serveis d'emergència que vosaltres doncs, presidiu i esteu treballant-hi?
3: Sí, efectivament, hem iniciat una campanya per informar la població de que aquests fenòmens de pluges torrencials, a temps violents i tots els fenòmens climàtics que els acompanyen, doncs estem veient que poden ser més intensos del que és habitual. No? Tenim el mar Mediterrani molt calent, aleshores tots aquests contrastos atmosfèrics quan arriben aquestes bosses fredes doncs poden provocar que aquests fenòmens siguin més intensos i que, per tant, doncs, hem de ser més prudents, hem d'aplicar més seny a l'hora de desenvolupar les nostres activitats quan tenim aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Doncs Xavier Marc Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Que vagi bé, bona feina, bon dia.
3: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Doncs l'episodi de temps violent, ho sentíem en la previsió del temps, però també ara ho reiteràvem, en Protecció Civil anirà acompanyat d'un canvi radical també de les temperatures, amb un fort descens arreu del país. Tot plegat després que aquest estiu hagi estat el més càlid des que hi ha registres oficials, segons el Meteocat. S'ha enfilat 2,3 graus per sobre de la mitjana i els més de 26 graus assolits entre juny i agost no tenen precedents, com a mínim, des del 1982. Però avui també és notícia que el Departament d'Educació ha xifrat en un 12,6% el seguiment de la vaga convocada per al personal docent i laboral dels centres públics en el primer dia del curs escolar. De la seva banda, el sindicat USTEC parla d'un seguiment del 30%. Sigui com sigui, les mobilitzacions de mestres i professors s'han fet notar aquest dimarts des de primera hora del matí, amb talls de trànsit en diversos punts de la xarxa viària, com les rondes de Barcelona, o d'infraestructures clau, com les vies de l'alta velocitat anat a Lleida. Més tard, s'han fet també mobilitzacions a diverses ciutats on els docents han mostrat la seva indignació i el malestar amb el Departament d'Educació.
4: És una manera de dir al Departament d'Educació que l'escola no comença avui, sinó que comença quan nosaltres volem, perquè és la nostra força, perquè les coses que demanàvem doncs no s'han assolit, ni molt menys, ni uns mínims, i per tant la lluita continua.
5: Ja no estem parlant de sous, no estem parlant de ràtios, estem parlant d'invertir en educació. Invertir en educació és invertir en el futur del país. Llavors, els nens necessiten inversió perquè puguem tirar endavant i com a país puguem tirar endavant.
6: Aquest curs comencem, però no comencem amb la normalitat que esperàvem, perquè no hem tingut cap mena de canvi.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, de la seva banda, ha explicat que no és l'inici de curs que haurien volgut, però que, tot i les protestes, no hi ha hagut incidències significatives als centres educatius. El govern proposa debatre les reivindicacions laborals amb els sindicats dins de la mesa sectorial i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar, des de l'educació inclusiva, l'acollida de nouvinguts, l'ús de les tecnologies a l'aula o la formació dels docents.
7: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. Hem de comprometre a tota la societat, fer que se senti responsable o corresponsable de la millora de l'educació a casa nostra amb un horitzó de consens o de renovació d'aquest consens per redefinir el sistema educatiu dels propers 10 anys.
1: I en aquest context s'han publicat els resultats de les proves PISA, que constaten una caiguda del nivell de l'alumnat espanyol al pitjor, de fet, en l'última dècada. Hi ha mals resultats, sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya, les notes obtingudes estan per sobre la mitjana d'Espanya i de la OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o poc domini de la llengua, 4 vegades més de l'establert. Ens ho explica l'Esther Minguell.
8: Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
9: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada. Hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
8: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha valorat els resultats a Catalunya, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
7: Estem centrats en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu. I, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
8: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8 del matí. El govern espanyol preveu publicar avui una quarantena de documents desclassificats per provar que no tenia informació prèvia sobre l'arribada massiva d'estrangers a Ceuta. En paral·lel, l'executiu de Pedro Sánchez es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar aquesta crisi i escatir si el Marroc l'hauria promogut i el govern espanyol no va fer res per impedir-ho. Ens ho explica la Carina Bellvé.
10: A partir d'avui es podrà accedir a aquests 40 informes de situació i d'alerta del 30 i 31 de juliol desclassificats i elaborats pel Centre Nacional d'Intel·ligència, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Intel·ligència Militar. L'objectiu del govern espanyol és desacreditar la teoria de la conspiració del PP, que l'acusa de tenir informació prèvia sobre l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta.
11: La vocació del govern és la total transparència i que la ciutadania acceda a la informació. Indudablemente, pues una labor fundamental de combatir a quienes pretenden abrazar la desinformación y llenar de bulos esta situación. Y el señor Feijóo haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar les teories conspiranoiques.
10: Per tot plegat, el govern espanyol mou fitxa després que la jutgessa Maria Tardón assumís la causa a l'Audiència Nacional per investigar la crisi de Ceuta. L'executiu central s'hi personarà com a perjudicat.
1: I la mateixa setmana que celebrem l'11 de setembre, Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua signat l'any passat pel govern, partits i entitats. Plataforma alerta que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes per al 2025 i insta el president Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu. Més detalls amb en David Navarro.
12: L'informe elaborat per Plataforma per la Llengua revela que el 38,8% de les mesures acordades s'havien executat totalment, un 30% no s'havien dut a terme i prop del 27% s'havien començat. Per departaments, l'entitat denuncia que la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és una de les que menys implicació ha mostrat, amb la meitat de mesures sense aplicar, el mateix que passa, per exemple, amb el Departament de Salut. Per això, Plataforma per la Llengua, segons ha explicat el seu president, Òscar Escudé, reclama que el president Illa s'impliqui per aconseguir el compliment del pacte.
13: El que fan i com actuen en uns quants departaments, com a mínim, queda clar que, si se'l creuen, ho dissimulen molt bé. Vull dir que no estan fent res del que haurien de fer. I no només, insisteixo, no només en les mesures concretes, sinó en quina prioritat o quina importància li han donat a la llengua en els respectius departaments.
12: Entre els incompliments, l'entitat denuncia que no es garanteix que els treballadors públics coneguin el català, per exemple, a l'atenció mèdica o a les cures, o que no s'hagi posat en marxa una campanya de sensibilització lingüística destinada al públic en general.
1: Ens situem ara a Brussel·les, on la Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. L'executiu d'Ursula von der Leyen presenta avui la llei d'habitatges assequible que planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada, que, per cert, ja existeix a Catalunya, per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Alguns dels criteris per definir aquestes zones són que el preu mitjà de l'habitatge de compra no sigui superior a 8 anys de sou mitjà. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts dos menors d'edat més, presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada del dimarts 1 de setembre a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i de 16 que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets, recordem-ho, van tenir lloc durant la festa major de la capital del Bages, quan els Mossos van rebre un avís per una agressió. A l'indret, els agents van trobar un home ferit de gravetat que va acabar morint. Hores després, es van detenir els dos primers menors, els quals ara, insistim, se sumen aquestes altres dues persones, aquests altres dos menors.

0: Jo crec que no hi ha més motivació que el que di la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
1: Precisament, Lamine Yamal és un dels blaugranes nominats a la Pilota d'Or. L'acompanyen a la llista dels 30 candidats Pau Cubarsí, Rodri i Ferran Torres, ara al PSG, mentre que Joan Garcia i Cata Coll opten a millor porter. En categoria femenina estan nominades Hanse Pajor, Patrick Guijarro i Clàudia Pina, a més de les ex-blaugranes Alexia i Mapi León. Els guanyadors s'anunciaran el proper 26 d'octubre. I en handbol, el Barça comença la defensa de la Champions. Aquesta nit rep al Palau l'Horus danès en l'inici de la fase de grups. Un partit que arriba acompanyat de la renovació del tècnic Carlos Ortega fins al juny del 2031. Si compleix el contracte, estarà una dècada a la banqueta blaugrana. En 5 temporades ha guanyat 31 títols, entre els que destaquen 3 Champions. Aquest curs l'equip ja ha aixecat les Supercopes catalana i també ibèrica.
2: Esto significa sin duda confianza plena en mi persona y en mi staff, ¿no? Y bueno, espero estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Como creo que estos últimos años hemos estado, ¿no? Conseguir además 3 Champions no es nada fácil. Ha habido momentos difíciles, sobre todo la primera temporada, el hacerte un poco con la rienda del equipo, pero creo que el balance general es muy, muy positivo y vamos a tratar de que...
1: I avui arrenca la Lliga Femenina d'Handbol amb el CAC 7 Granollers com a únic representant català. L'equip ballesà debuta a casa a 8:45 contra l'Oviedo. El conjunt estrena etapa amb Josep Morales al capdavant i les incorporacions de jugadores com Laura Ballar, Paula Millaruelo, Risa Conya i Mir Sorensen.
3: L'equip està, penso que amb molta confiança. Estan treballant molt bé, han sigut capaces d'assimilar les baixes i fer un passet endavant. I, òbviament, amb moltes ganes de començar ja. El primer és que, òbviament, s'ho deixin tot. Vull dir, al final, si algú ens ha de guanyar, que sigui perquè ho fan millor, no perquè estan més intenses, no?
1: Els carrers de Sant Sadurní d'Anoia a l'Alt Penedès van acollir ahir la 45a edició de la Festa de la Filoxera, que recorda com, a finals del segle XIX, els sadurninencs van vèncer la plaga de la filoxera que havia arrasat les vinyes del municipi. La festa, declarada d'interès cultural, té com a protagonistes el foc i la música en directe. Els més de 1.300 socis de l'Associació de la Filoxera, vestits amb samarreta groga, van omplir els carrers i places en una edició amb novetats, com, per exemple, la renovació de l'enllumenat exterior de la plaça de l'Església. Una festa que, si us heu perdut, la podeu recuperar a la plataforma La Xarxa Més. I l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya obrirà enguany la temporada tardor-hivern d'Arts Escèniques de Tarragona. Serà el pròxim 26 de setembre, amb l'obra Pau, una producció inspirada en el llegat de Pau Casals. L'agenda s'allargarà fins al febrer i comptarà amb una 70a d'espectacles teatrals, musicals, de dansa i de circ. El Teatre Tarragona acollirà la majoria de propostes, però també se'n faran a espais singulars, com ara l'antiga presó de la ciutat o el centre penitenciari Mas d'Enric.

0: La xarxa de comunicació local. Una...
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
2: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
4: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
5: L'univers infinit.
4: Deixa't endur per la immobilitat.

La densitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'Univers Infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats a l'Alt i al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. En aquestes cinc comarques, la suspensió de les activitats educatives, esportives i sanitàries no urgents s'allargarà fins a les 5 de la tarda i el govern recomana el teletreball sempre que sigui possible. Protecció Civil ha enviat un missatge és alert a la població afectada i recomana que ningú es posi en risc tenint en compte que en el grau màxim de perill, fins a les 2 del migdia, es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. El cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Marramon, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
2: Ja fa unes hores que ha començat aquesta precipitació intensa, que s'ha iniciat sobretot a la zona del Garraf i el Baix Llobregat, i està generant ja algunes petites incidències. Tenim uns 11 serveis per part dels bombers, i ara mateix aquests nuclis de precipitació estan avançant cap al Baix Llobregat i cap al Vallès. I també s'està creant un segon nucli de precipitació important a la zona del Berguedà, que avançarà també cap a la zona del Ripollès.
1: De seguida establirem connexió amb diferents punts del Vallès Occidental i del Baix Llobregat, on es manté activa l'alerta per aquests aiguats. Abans, al punt de les 8 del matí, repassem altres titulars d'aquest dimecres 9 de setembre. Punxa la vaga educativa del primer dia de classe. El Departament d'Educació en fixa el seguiment al voltant del 12% i els sindicats convocants l'eleven al 30%. La jornada de protesta ha anat acompanyada de talls a les carreteres i mobilitzacions. Tot plegat, mentre els resultats de les proves PISA constaten una caiguda generalitzada del nivell dels alumnes espanyols, sobretot en comprensió lectora, matemàtiques i ciència. La Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada, que ja existeix a Catalunya, per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Anirem a fons en l'essència d'aquesta regulació europea en breus minuts, en conversa amb Pablo Feu, advocat especialista en urbanisme i habitatge i professor associat a la Universitat de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més, presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal de Manresa. Són dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts que compleixen règim tancat per ordre judicial. Dels esports, avui arrenca la Champions al Camp Nou amb la primera jornada de la fase Lliga. El Barça rebrà el Feyenoord neerlandès a partir de 6:45, amb les úniques baixes de De Jong i Eric Garcia. L'equip afronta la competició amb la motivació d'aixecar la sisena orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. I en cultura, Sant Sadurní d'Anoia a l'Alt Penedès acull una nova edició de la Festa de la Filoxera, que recorda com a finals del segle XIX els veïns van vèncer aquesta plaga que havia arrasat les vinyes del municipi. La festa, declarada d'interès cultural, té com a protagonistes el foc i la música en directe. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta i, a més, avui un dia plujós en moltes comarques i, per tant, complicació al trànsit segur. Per tant, el que fem és connectar amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Roger, posa'ns al dia.
3: Bon dia, Elena. Doncs repassem aquesta xarxa viària. La veritat és que, afortunadament, de moment, bàsicament, parlaríem de les aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, de retencions n'hem de trobar, de grans incidències no, però alguna incidència que provoca aturades puntuals sí que trobarem. Per exemple, a la C32, a la zona de Cornellà de Llobregat, hi tenim un vehicle avariat que talla carril en sentit Llobregat, és a dir, sortint de Barcelona, i això provoca aturades entre Esplugues i Cornellà. Això passa a la C32, autopista del Garraf, ja deixant la ronda de dalt i en sentit sud, en sentit Sitges, a causa d'un vehicle avariat. També tenim un accident, en aquest cas a l'autopista AP7, a la zona del Papiol. Aturades d'uns 2 quilòmetres entre Castellbisbal i el Papiol en sentit nord, en sentit Girona. I acabo a l'autovia A2, a Bell-lloc d'Urgell. Aquí s'ha produït l'incendi d'un vehicle, s'hi està treballant, hi ha un carril tallat en sentit Barcelona i també parlem d'aturades d'un parell de quilòmetres en aquest punt de l'autovia A2, a Bell-lloc d'Urgell i en sentit Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Doncs parlem ara del transport públic, perquè ara mateix les tempestes també estan provocant alguna afectació, en concret a Rodalies. Els trens de les línies R2 Sud i els regionals circulen amb limitacions de velocitat entre les estacions de Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. A més, a causa de les limitacions de velocitat establertes entre aquesta última estació i l'estació de França de Barcelona, la circulació de trens es fa amb una freqüència de 2 trens per hora i sentit amb parada a totes les estacions. I per una incidència provocada per robatori de cable entre Vilaseca i Reus, els trens també poden registrar retards en aquesta línia. Circulació per via única entre Castellbisbal i Martorell a causa també d'una incidència, en aquest cas a la infraestructura, que afecta les línies R4 i R8. I ara sí, previsió del temps. Ens a la costa, com sempre, en Lluís Miquel Pérez. Avui, dia de molta precaució, us ho estem repetint per activa i per passiva, amb les tempestes, però compte també amb el vent. Bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, avui tindrem un reguitzell de fenòmens meteorològics. Els estem tenint ja a aquesta hora. De moment, pluges que han estat extraordinàriament locals, però algunes són bastant fortes, per exemple, pedregada a Terrassa, gairebé 50 litres per metre quadrat a Vilanova i la Geltrú, 40 en el cas de Cubelles. Aquestes tempestes que a hores d'ara cauen, però d'una forma molt passatgera, i la veritat sigui dita, bastant més local del que les previsions ens deien, que s'estan movent entre la Selva, Osona i la comarca del Ripollès. Noves tempestes al llarg d'aquest matí s'han de formar, això sí, a cavall del Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf, el Barcelonès, els dos Vallesos, el Mollanès, l'Anoia i també el Bages. Aquí, al voltant del mig matí, esperem alguna tempesta. Helena, no esperem que siguin generals. Per tant, molt possiblement, avui hi haurà més d'una queixa. També aquest vent, per una altra banda, que bufa amb ganes a l'Empordà i a l'Ebre. Vent sec, precaució amb el risc d'incendi. Aquesta tarda aquest vent continuarà bufant en aquestes contrades de Tarragona, també del sud de Lleida, la plana de Lleida, l'Empordà, i aquesta tarda amb algun xàfec local però intens que caurà sobretot al Prepirineu, a la Catalunya Central i una altra vegada a Barcelona, però d'una forma intermitent. I també hem de dir, Helena, per fi avui respirarem millor, s'acaba la calorada. N'estarem molt pendents de tot plegat a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats, ho dèiem, a l'Alt i al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. Ho fa per la previsió d'un grau de perill de 5 sobre 6 de pluges torrencials de caràcter local en aquestes 5 comarques. Els primers xàfecs ja estan descarregant el litoral central sense que per ara s'hagi notificat cap afectació important. Això mentre Protecció Civil ha enviat un missatge est-alert a la població afectada i la suspensió d'activitats educatives, universitàries, esportives i sanitàries no urgents ni essencials s'allargarà, recordem-ho, fins a les 5 d'aquesta tarda. El govern recomana també el teletreball sempre que sigui possible i fa una crida a la prudència i responsabilitat de la ciutadania perquè no es posi en perill. El cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Mas Ramon, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
2: Ja fa unes hores que ha començat aquesta precipitació intensa que s'ha iniciat sobretot a la zona del Garraf i el Baix Llobregat. I ja tenim doncs, les primeres acumulacions que ens confirma el Servei Meteorològic de Catalunya de més de 20 litres de precipitació i està generant ja algunes petites incidències. Tenim uns 11 serveis per part dels bombers, però tots, diguéssim, poc rellevants. No? També tenim aquesta incidència de Renfe, que circula més amb lentitud. I ara mateix, aquests nuclis de precipitació estan avançant cap al Baix Llobregat i cap al Vallès. I també s'està creant un segon nucli de precipitació important a la zona del Berguedà, que avançarà també cap a la zona del Ripollès, estem preparats ja per poder enviar doncs, més missatges d'Esalert en quan detectem que hi hagi zones on passi, o sigui necessari que s'apliquin mesures de protecció a la població.
1: Com dèiem, el Baix Llobregat és una de les comarques afectades per l'avís de protecció civil per pluges torrencials. La situació preocupa especialment a ciutats com Castelldefels, on ara fa gairebé un any s'hi van produir inundacions importants. Allà hi tenim els companys d'ETV, Toni López i Pau Pasqual. Bon dia, Pau. Quina és la situació ara mateix aquí? On ets tu?
5: Bon dia, Anna. Doncs ara mateix imatge i situació inversemblant aquí a Castelldefels, perquè des de fa aproximadament uns 30 minuts que els núvols ja han escampat i la pluja ja ha parat. Però és cert que la previsió meteorològica s'ha avançat una mica al que es deia ahir, és que des de les 5 del matí als municipis més al sud del Baix Llobregat ja ha descarregat pluja bastant fort, però això des de 8:15 ha parat i com sentíem a la previsió del temps s'ha quedat una mica més al sud cap al Garraf. Però, com has recordat, Castelldefels és un dels municipis que, quan hi ha episodis de pluja, doncs té característiques més delicades aquí al Baix Llobregat. I per això, des de l'Ajuntament, es van aplicar restriccions més fortes de les indicades per la Generalitat, tancant els equipaments des d'ahir a la mitjanit, suspenent el mercat i també tancant les platges amb bandera vermella. Per veure com es viu, com es gestiona un dia amb aquests avisos de pluja aquí a Castelldefels, tenim el regidor de Protecció Civil, el Marc Soler. Marc, bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
5: M'imagino que en dies com avui, llevats des de ben d'hora i preparats per qualsevol situació que pugui venir donada de la pluja.
6: Sí, correcte. Ja des d'ahir a la tarda vam començar a treballar des de tot l'Ajuntament, partint de tota la previsió, quan es van vindre ja que teníem 5/6 d'alerta, se tenen que prendre totes les mesures perquè avui, gràcies a Déu, no ha plogut tot el que he esperat, però que sigui un dia el més calma possible. Es van tindre que prendre mesures, sobretot en el tema de la mobilitat. És molt important no tindre cotxe circulant. Castelldefels és un municipi que ens divideix l'autopista i la via del tren, i a la fer qualsevol cosa, la gent té que creuar per aquests ponts que tenim ara, que per exemple no tenim aigua, però se va tindre que fer un treball de neteja i un treball de que estiguin tots els col·lectors ben col·lectats per quan surti l'aigua vagi cap a fora. Aleshores se va tindre que treballar tot el dia i es van tindre que fer aquestes restriccions més que res per evitar la mobilitat i que la gent no estigués circulant si estiguéssim en un episodi d'inundació.
5: Volia aprofundir en això, Marc, perquè aquí és un dels passos a nivells entre els barris de la platja i del nucli de Castelldefels, que són els que acostumen a sortir a les grans imatges, sobretot als darrers episodis de pluja el 2025 i el 2024, on sobretot en un vau haver de necessitar una bomba per extreure l'aigua els dies següents. Com s'ha treballat des d'aquells anys per estar millor i més preparats i doncs, veure episodis com el d'avui, que tot i que no ha plogut tant, però que no hi ha hagut cap incidència en aquests passos a nivells que connecten les dues parts del municipi?
6: Bueno, sobretot que les bombes estiguin en funcionament des del principi i que només que comenci a caure aigua, les bombes puguin evacuar tota l'aigua cap als col·lectors de la platja. És molt important que estiguin els cimbornals més nets, que l'aigua vagi directament, i també s'està treballant en un col·lector, per això vindrà més endavant, en un col·lector molt potent que treurà tota l'aigua en episodis més grans de pluja. Però també van ficar aquestes barreres perquè hi ha moments, com hem dit, el nivell freàtic aquí és molt baix, estem per de baix del nivell del mar, i si plou molt, molt, molt, arribaria un moment que sí que col·lapsaria. Llavors s'han ficat unes barreres perquè si en aquests episodis tinguessin que tancar el pont i no poguessin passar, doncs que no quedi ningú cotxe al mig. Però sobretot és molt important que els col·lectors estiguin ben nets i que l'aigua pugui sortir bé cap al mar.
5: Doncs, Marc Soler, moltes gràcies per atendre'ns en un dia avui i explicar com funciona la prevenció en episodis de pluja.
6: De res, vosaltres, moltes gràcies.
5: Doncs, com dèiem, aquesta és la situació a hores de la Castelldefels i sobretot a la zona sud del Baix Llobregat, on els municipis doncs, tenen aquestes circumstàncies més delicades. Ha descarregat des de les 5 del matí, pendents també de si poden tornar aquestes pluges, però que haurien d'anar baixant a partir de les 12 del migdia fins a les 5, que s'acaben les restriccions.
1: Gràcies, companys. Doncs, evidentment, Castelldefels, doncs, que de moment aquesta pluja ha caigut bé, ha sabut caure bé. Estarem, però, molt pendents perquè el dia encara tot just comença, tot just despunta i pot ser molt llarg. Desplacem-nos, doncs, ara el nostre focus d'atenció cap al Vallès Occidental, concretament a la ciutat de Terrassa, on també allà s'esperen fortes pluges al llarg d'aquest matí. Volem comprovar si ja ha plogut i com s'ha preparat la ciutat i ho fem, està clar com sempre, establint connexió amb en Joan Carles López i la Marina Salvador de Canal Terrassa. Bon dia, Marina. Explica'ns, aquí de moment no portes paraigua, vol dir que o no plou encara o ja ha plogut o ho ha de fer. Explica'ns.
7: Bon dia. Doncs a les 7 del matí ha començat a ploure aquí a Terrassa seguint les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, però de moment ja veieu que sembla que el temporal ens ha donat una treva. L'alerta, com sabeu, és màxima per risc de pluges i inundacions i se situava l'episodi més intens fins ara a les 9 del matí. Però, com dèiem, sembla que de moment ens ha donat una treva aquí. Queda activat el pla d'emergència municipal i també s'activen doncs, les restriccions indicades per la Generalitat, concretament les que va anunciar ahir la consellera d'Interior, Núria Parlon. Entre elles, el tancament dels centres educatius i la suspensió de les classes, tant d'escoles, instituts com universitats. Una restricció que ens afecta aquí al Vallès Occidental, però també al Baix Llobregat, al Garraf i a l'Alt i Baix Penedès. Per tant, de moment, tot i que no plogui, es demana que no ens deixem guiar per la nostra intuïció i que seguim les recomanacions indicades per evitar possibles situacions de perill.
1: Gràcies, Marina. Interessant, eh? Interessant, perquè encara que no plogui, les restriccions es mantenen i això és bo de tenir-ho en compte. L'episodi de temps violent, ho sentíem, doncs, anirà acompanyat d'un canvi radical també de les temperatures amb un fort descens arreu del país. Tot plegat després que aquest estiu hagi estat el més càlid des que hi ha registres oficials, segons el Meteocat. S'ha enfilat 2,3 graus per sobre de la mitjana i els més de 26 graus assolits entre el juny i l'agost no tenen precedents, com a mínim, des del 1982. Deixem de moment de banda l'episodi pluges per parlar-vos, per explicar-vos que el Departament d'Educació ha xifrat en un 12,6% el seguiment de la vaga convocada per al personal docent i laboral dels centres públics en el primer dia del curs escolar. De la seva banda, el sindicat USTEC parla d'un seguiment del 30%. Sigui com sigui, les mobilitzacions de mestres i professors s'han fet notar aquest dimarts des de primera hora del matí amb talls de trànsit en diversos punts de la xarxa viària com les rondes de Barcelona o d'infraestructures clau com les vies de l'alta velocitat a Lleida. Més tard, s'han fet mobilitzacions a diverses ciutats on els docents han mostrat la seva indignació i el malestar amb el Departament d'Educació.
8: És una manera de dir al Departament d'Educació que l'escola no comença avui, sinó que comença quan nosaltres volem, perquè és la nostra força, perquè les coses que demanàvem doncs no s'han assolit, ni molt menys, ni uns mínims, i per tant la lluita continua.
9: Ja no estem parlant de sous, no estem parlant de ràtios, estem parlant d'invertir en educació. Invertir en educació és invertir en el futur del país. Llavors, els nens necessiten inversió perquè puguin tirar endavant i com a país puguem tirar endavant.
10: Aquest curs comencem, però no comencem amb la normalitat que esperàvem, perquè no hem tingut cap mena de canvi.
1: Des del departament, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que no és l'inici de curs que haurien volgut, però que tot i les protestes no hi ha hagut incidències significatives als centres educatius. El govern proposa debatre les reivindicacions laborals amb els sindicats dins de la mesa sectorial i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar, des de l'educació inclusiva, passant per l'acollida de nouvinguts, l'ús de les tecnologies a l'aula o la formació dels docents.
11: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. Hem de comprometre a tota la societat, fer que se senti responsable o corresponsable de la millora de l'educació a casa nostra amb un horitzó de consens o de renovació d'aquest consens per redefinir el sistema educatiu dels propers 10 anys.
1: I en aquest context s'han publicat els resultats de les proves PISA, que constaten una caiguda del nivell de l'alumnat espanyol, el pitjor en l'última dècada. Hi ha mals resultats, sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya, les notes obtingudes estan per sobre de la mitjana d'Espanya i també de la OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure, recordem-ho, un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o poc domini de la llengua. Quatre vegades més, de fet, de l'establert. Ens ho explica l'Ester Minguell.
12: Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
13: Hay resultados en Cataluña, y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada. Hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
12: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha valorat els resultats a Catalunya, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
11: Estem centrats en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu. I, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
12: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
1: Deu minuts i arribarem a 9:15. És una de les notícies que us estem destacant avui. Brussel·les presenta la nova llei d'habitatge assequible. Ho farà avui, un reglament que fixa criteris comuns perquè les ciutats puguin limitar el lloguer turístic o restringir la compra d'habitatges que no són residència habitual. L'objectiu és reduir la incertesa jurídica, evitar litigis i donar cobertura a les ciutats que intenten frenar la pressió del mercat. Què implica aquest marc europeu i fins a quin punt pot ser útil? Ho analitzem tot seguit amb Pablo Feu, que és advocat especialista en urbanisme i habitatge. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
14: Bon dia.
1: Què és exactament el que Brussel·les aprova avui? Quina funció té aquest reglament i què aporta que fins ara no teníem?
14: És un reglament que el que fa és fixar unes condicions homogènies en tot l'àmbit europeu, perquè quan els estats ho decideixin, es puguin crear zones d'habitatge tensionat. Exactament igual que ja existeix a Catalunya i a l'Estat espanyol amb la llei de l'habitatge. De fet, és un reglament que copia el model, és a dir, es basa en el model espanyol. I el que fa és, sense tenir cap efecte vinculant, perquè no pot tenir un efecte vinculant, estableix un marc de joc perquè tots els països de la Unió, tots els estats membres de la Unió, si ho decideixen, perquè és voluntari decidir-ho, tinguin un manual de saber quins criteris han de seguir per poder fixar aquestes zones tensionades.
1: Vostè ho deia, Catalunya ja té aquestes zones tensionades i una normativa pròpia. De fet, el model que presenta Europa és una còpia del nostre. Per tant, la pregunta és en què ens ajuda a nosaltres, què reforça o què pot canviar en el cas de Catalunya o fins i tot d'Espanya, doncs?
14: Bé, canviar poca cosa. El que sí que fa indiscutiblement és reforçar el que Catalunya està fent. És a dir, el que està dient en primer lloc és una cosa que, paradoxalment, el Consell de Garanties Estatutàries ha ignorat en el seu dictamen de 3 d'agost sobre una proposta, una iniciativa legislativa que està a Catalunya per limitar les compres especulatives. I el que ha fet és tot el contrari del que ha fet el Consell de Garanties Estatutàries i és establir que existeix una situació d'emergència habitacional que requereix l'adopció de mesures. Això és bàsic, perquè fins ara sembla que es negui, quan és una situació objectiva i real. I el que està dient és que s'han d'adoptar en aquests àmbits, en aquestes zones tensionades, s'han d'adoptar mesures ja, perquè és urgent. I aquestes mesures són dobles. Una, limitar les rendes de lloguer, com ja s'ha fet a Espanya, i l'altra, que no s'ha fet a Espanya i que es proposa fer a Catalunya, limitar les compres especulatives. Per tant, el que està fent és donar la raó als països com Catalunya, que estan sent pioners en aquestes mesures que s'adopten. I això és importantíssim, perquè sembla que nosaltres estem parlant de ciència-ficció quan estem intentant regular aquestes coses. I no. O sigui, la Unió Europea el que està dient és que la situació és tan greu en tot l'àmbit europeu que és perfectament lògic que s'adoptin aquest tipus de mesura. Per tant, reforça el que està fent Espanya i Catalunya, que estan sent pioneres en l'adopció d'aquestes mesures.
1: Pablo Feu, especialista en urbanisme i habitatge, en resum el que hem entès doncs, és que aquesta ha estat una petita victòria d'aquelles ciutats que s'han mantingut fermes en aquesta qüestió. Gràcies per atendre'ns aquest matí i bon dia.
14: Gràcies a vostès, molt amables.

0: Avui arrenca la Champions al Camp Nou amb la primera jornada de la fase Lliga. El Barça rebrà el Feyenoord neerlandès dirigit per l'exblaugrana Giovanni Van Bronckhorst a partir de 6:45. De Jong per lesió i Eric Garcia per sanció són les úniques baixes que té Hansi Flick per a l'estrena europea. Els blaugranes afronten la competició amb la motivació d'aixecar la 6a orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. En parla Lamine Yamal.
1: Jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
0: Precisament, Lamine Yamal és un dels blaugranes nominats a la Pilota d'Or. L'acompanyen a la llista dels 30 candidats Pau Cubarsí, Rodri i Ferran Torres, ara al PSG, mentre que Joan Garcia i Cata Coll opten a millor porter. En categoria femenina estan nominades Hanse, Payor, Patri Guijarro i Clàudia Pina, a més de les ex-blaugranes Alexia i Mapi León. Els guanyadors s'anunciaran el 26 d'octubre.

arribarem a 8:45 des de Sant Sadurní d'Anoia, perquè els carrers d'aquest municipi de l'Alt Penedès han acollit, de fet ho van fer ahir, la 45a edició de la Festa de la Fil·loxera, que recorda com a finals del segle XIX els sadurninencs van vèncer la plaga de la fil·loxera que havia arrasat les vinyes del municipi. La festa, declarada d'interès cultural, té com a protagonistes el foc i la música en directe. Els més de 1.300 socis de l'Associació de la Fil·loxera, vestits amb samarreta groga, van omplir els carrers i places en una edició amb novetats com la renovació de l'enllumenat exterior de la plaça de l'Església. Una festa que, si us l'heu perdut, la podeu recuperar a la plataforma La Xarxa Més.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: A veure, parla'm una mica tu.
3: Hola, sóc el López.
2: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
4: Vale.
2: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
4: Em van a Morgades Vall d'Osera.
2: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Vall d'U?
4: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Vall d'Osera.
2: Vale, doncs ja està.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.
6: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio, cada setmana amb Francesc Balanyà.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats a l'Alt i el Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. En aquestes 5 comarques, la suspensió de les activitats educatives, esportives i sanitàries no urgents s'allargarà fins a les 5 de la tarda i el govern recomana el teletreball sempre que sigui possible. Ara mateix, els xàfecs estan provocant algunes incidències i retards a Rodalies, així com a l'aeroport del Prat. Protecció Civil ha enviat un missatge "és alert" a la població afectada i recomana que ningú es posi en risc, tenint en compte que en el grau màxim de perill, fins a les 2 del migdia, es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. El cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Marramon, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: Ja fa unes hores que ha començat aquesta precipitació intensa que s'ha iniciat sobretot a la zona del Garraf i el Baix Llobregat i està generant ja algunes petites incidències. Tenim uns 11 serveis per part dels bombers i ara mateix aquests nuclis de precipitació estan avançant cap al Baix Llobregat i cap al Vallès. I també s'està creant un segon nucli de precipitació important a la zona del Berguedà que avançarà també cap a la zona del Ripollès.
1: Doncs, tenint en compte les circumstàncies, repassem quina serà l'evolució d'aquest episodi de pluges torrencials de cara a les properes hores. Ho fem amb el nostre home del temps, en Lluís Miquel Pérez. Bon dia de nou, Lluís Miquel.
3: Bon dia, Elena. Doncs aquestes tempestes que ja s'han anat produint, també ens ho comentàvem des de Protecció Civil, però ha de quedar clara una cosa. De moment, la situació no està sent tan destacable com deia les previsions. Dit això, sí que hi ha alguns racons on està plovent bastant a hores d'ara. Per exemple, hi ha un nucli de tempesta bastant intens que es mou aproximadament entre la ciutat de Berga i la de Ripoll. Per tant, aquesta zona del Prepirineu sí que té tempestes destacables a hores d'ara i encara l'anirà tenint al llarg d'aquest matí. Aquestes tamborinades més fortes, ja diem, a cavall del Berguedà i del Ripollès. Les tempestes que hi ha a hores d'ara sobre el mar continuaran allà. Per tant, fins i tot moltes clarianes. A l'àrea metropolitana, que és on en teoria havia de ploure més. Però sí que la possibilitat de xàfecs encara continuarà fins al migdia, arrencant aproximadament de l'Alt i el Baix Camp, sobretot ja més al Tarragonès, fins al Maresme, passant pels Vallesos, l'Anoia i la comarca del Mollanès. Elena, tempestes fortes, però molt passatgeres, molt locals. Probablement molta gent ni se n'enterarà d'aquesta pluja. També alguna tempesta arribarà fins a la Costa Brava, a hores d'ara a tocar del Montgrí. Està plovent amb ganes, però tot això passa de seguida. I ens quedarà una tarda doncs, amb algun xàfec una altra vegada, sobretot al Prepirineu, comarques de Barcelona. Però la veritat, i amb la mà al cor, aquesta previsió que teníem ahir de fortes tempestes tan generals a la costa barcelonina sembla que avui fa una mica de bluff. Per sort, per altra banda.
1: Gràcies, doncs, per les puntualitzacions, Lluís Miquel. Punxa la vaga educativa del primer dia de classe. El Departament d'Educació en fixa el seguiment al voltant del 12% i els sindicats convocants l'eleven al 30%. La jornada de protesta ha anat acompanyada de talls a les carreteres i mobilitzacions. Tot plegat, mentre els resultats de les proves PISA constaten una caiguda generalitzada del nivell dels alumnes espanyols, sobretot en comprensió lectora, matemàtiques i ciència. Buscarem la reacció d'un dels puntals de la comunitat educativa, com són les famílies dels alumnes, en conversa amb la directora de l'entitat que les agrupa a Catalunya, Lidón Gasull. La Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada, que ja existeix a Catalunya, per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Pablo Feu, advocat especialista en urbanisme i habitatge, ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa la importància d'aquesta regulació.
4: El que està dient en primer lloc és una cosa que paradoxalment el Consell de Garanties Estatutàries ha ignorat en el seu dictamen de 3 d'agost sobre una proposta, una iniciativa legislativa que està a Catalunya per limitar les compres especulatives. I el que ha fet que és tot el contrari del que ha fet el Consell de Garanties Estatutàries, i és establir que existeix una situació d'emergència habitacional que requereix l'adopció de mesures.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal de Manresa. Són dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts que compleixen règim tancat per ordre judicial. Dels esports, avui arrenca la Champions al Camp Nou amb la primera jornada de la fase Lliga. El Barça rebrà el Feyenoord neerlandès a partir de 6:45 i les úniques baixes de De Jong i Eric García. L'equip afronta la competició amb la motivació d'aixecar la sisena orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. I en cultura, Sant Sadurní d'Anoia a l'Alt Penedès acull una nova edició de la Festa de la Filoxera, que recorda com a finals del segle XIX els veïns van vèncer aquesta plaga que havia arrasat les vinyes del municipi. La festa, declarada d'interès cultural, té com a protagonistes el foc i la música en directe.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats a l'Alt i al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. Ho fa per la previsió d'un grau de perill de 5 sobre 6 de pluges torrencials de caràcter local en aquestes 5 comarques. Els primers xàfecs ja estan descarregant el litoral central sense que per ara s'hagi notificat cap afectació important. En l'àmbit de la mobilitat, sí que estan afectant a diverses línies de rodalies i també provoquen retards a l'aeroport del Prat. Els trens que circulen per la línia d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona registren també retards per una incidència que afecta el subministrament elèctric entre Sant Vicenç dels Horts i el Prat del Llobregat, segons ha informat Adif. Les demores són d'uns 20 minuts. Això, mentre Protecció Civil ha enviat un missatge és alert a la població afectada i la suspensió d'activitats educatives universitàries, esportives i sanitàries no urgents ni tampoc essencials s'allargarà fins a les 5 d'aquesta tarda. El govern recomana també el teletreball sempre que sigui possible i fa una crida a la prudència i responsabilitat de la ciutadania perquè no es posi en perill. El cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Marramon, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
2: No acostar-nos a zones inundables, no creuar rius, rieres, barrancs, encara que portin poca aigua o que ens pugui donar la sensació de que el cabal no és molt, molt alt. Amb poca aigua ja és fàcil que es vegi arrossegat un cotxe o una persona. Per tant, sobretot, molta prudència a l'hora de fer aquests desplaçaments i sobretot en els moments de màxima intensitat d'aquests fenòmens, d'aquestes tempestes fortes que poden acompanyades de vent, de calamar-se, demanar a la gent que busqui refugi dintre d'un edifici i s'allunyi de les finestres per preservar sobretot el que és la salut de les persones. A les zones on encara no s'estan produint aquestes precipitacions, no? Doncs les persones poden ja prendre mesures de protecció i poden, per exemple, doncs, retirar tots els elements que puguin sortir volant o que puguin ser arrossegats per l'aigua. Parasols, tendals...
1: Volem comprovar sobre el terreny quina és la situació a aquesta hora del matí a les comarques afectades per l'avís de Protecció Civil. Ens fixem ara mateix en Sabadell, al Vallès Occidental. Allà hi tenim la Mila López i el Josep Cullell de TV Sabadell Vallès. Bon dia, Josep. Es nota ja al carrer l'efecte de les restriccions o no?
5: Què tal? Bon dia, Helena. Doncs la veritat és que creieu-me que es nota, i es nota bastant. De fet, nosaltres estem aquí en un dels punts de Sabadell on hi ha més trànsit, especialment en dia laborable. Estem a la zona de la Gran Via, en un dels punts d'entrada de Sabadell. I aquí darrere meu, normalment, hi ha una forta acumulació de cotxes i fins i tot algunes restriccions, especialment a aquesta hora del matí, en l'hora d'entrada a les escoles. Però ara mateix sembla pràcticament un dia d'estiu, un dia de poca afectació, un dia de poca gent, i tot és degut a aquestes restriccions, degut a la previsió del aiguats. Sí que hem de dir que, almenys de moment, ara mateix aquí no està plovent. Sí que és veritat que estava previst que el gruix fort de la tempesta arribaria entre les 9 i les 10 del matí. De moment, aquí ara mateix no plou. Sí que durant la matinada ha plogut una mica, però almenys no està caient tot el que estava previst en aquesta hora. Què s'ha fet per tal d'intentar evitar al màxim possible els danys previstos per a aquesta tempesta? Doncs l'Ajuntament de Sabadell el que ha fet és tancar els equipaments municipals, així com també ha tancat tots els parcs i jardins de la ciutat. A banda, també s'han clausurat els accessos a les zones del riu Ripoll, que són aquelles zones inundables, i s'ha demanat a la ciutadania que, encara que no s'hi pugui accedir amb cotxe, també eviti desplaçar-s'hi a peu o amb bicicleta per tal de prevenir al màxim possible algun accident que pugui ocórrer en aquell espai. Com ja comentàveu, també s'han tancat tots els centres educatius, els serveis els serveis socials dels ajuntaments, les activitats sanitàries que no siguin essencials, així com les esportives de l'exterior. De fet, el propi ajuntament demanava molta prudència a la seva ciutadania i també recordava que la zona del Rodal d'aquí a Sabadell continua estant prohibida a conseqüència de les restriccions per la pesta porcina africana. Ahir els ciutadans tant de Sabadell com del Vallès Occidental van rebre aquest test d'alerta, aquesta notificació de les pluges intenses que hi havia durant el dia d'avui, i sobretot recorden que avui serà un dia molt complicat, o es preveu que sigui un dia molt complicat, aquí a la capital vallesana.
1: Gràcies, doncs, Josep. Es constata de moment per les zones que estem trepitjant que aquestes pluges no són tan fortes com es preveia. Les previsions són unes, el temps, com sempre, fa el que vol. També estan molt pendents del cel, però a l'Alt Penedès, una d'aquestes 5 comarques afectades per l'avís de protecció civil que, recordem-ho, ha implicat, entre altres coses, el tancament d'escoles o la reducció de l'activitat als centres hospitalaris. A la seva capital, a Vilafranca, hi tenim el Carles Morgades i l'Èric Guijarro, de Penedès Televisió. Bon dia, Èric. Ja ha plogut al llarg del matí o encara sou a l'espera de que plogui en aquest punt de Catalunya?
6: Molt bon dia. Doncs aquí a la capital de l'Alt Penedès sí que ha plogut. S'ha produït un episodi de pluja certament intensa, han caigut 25 litres per metre quadrat en la franja de mitja hora entre un quart de 7 del matí i 3 quarts, però la realitat és que a aquesta hora del matí doncs no plou. En aquests moments, situació totalment normal, tranquil·la. Sí que és veritat que amb aquest risc alt de pluja, que encara doncs podria donar-se al llarg de les properes hores, de fet aquest risc, aquesta alerta està activada fins a les 5 de la tarda, però de moment, mirant al cel, situació molt tranquil·la. El que sí que volem fer doncs és remarcar, no?, aquestes precaucions que s'han de tenir en compte en aquestes hores mentre duri l'alerta. I, per tant, tenim amb nosaltres el regidor de Protecció Civil de l'Ajuntament de Vilafranca, el senyor Jordi Junyent. Jordi, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: Sobretot això, no?, remarcar que durant aquestes hores tenir present que s'han de seguir les precaucions.
7: Recomanacions bàsiques de que la gent no travessi rieres, que vigilin llocs on es creuen les rieres, que no hi ha hagut aigua, si s'eviti passar en cotxe, perquè poden venir allaus d'aigua i, bueno, i pot ser un perill. I després també, com a recomanacions, qualsevol problema que tinguin, la gent que truqui al 112, i com altres recomanacions seria tot el tema dels pàrquings soterrats. Si veuen que han tingut algun problema d'aigües, que vigilin primer, perquè el primer és salvar la vida i no el cotxe. I res, nosaltres tenim activats el Duprocim també, que és el document d'emergències municipals, i bueno, ja tenim tots els serveis preparats, policia, neteja, bueno, tots els serveis que facin falta, i esperem que, bueno, aquestes previsions no es compleixin tant en tants litres, no?
6: Sobretot remarcar que sí que hi ha hagut aquest episodi de mitja hora, que ha caigut una pluja certament intensa, però més enllà d'això, sense incidències, no?, aquí a Vilafranca.
7: No hi ha hagut cap incidència, eh? Aquí he parlat amb l'hospital, estan funcionant amb normalitat, i bueno, esperem que no es repeteixi els fets que van passar fa un any, que sí que ens va tocar molt a prop.
6: Doncs Jordi, moltes gràcies pel teu temps, i sobretot doncs el que dèiem, no?, tornar a constatar que de moment situació molt tranquil·la aquí a Vilafranca, tot i que el risc i l'alerta es manté fins a les 5 de la tarda, moment en què hi ha doncs aquesta previsió de pluja intensa, sembla que anirà menys.
1: També aquí doncs la pluja ha passat d'alguna manera de puntetes, però el dia encara és llarg i, evidentment, aquesta tempesta o aquesta previsió, que estava centrada en 5 comarques, pot acabar desplaçant-se, com dèiem i sentíem, cap al nord de Catalunya i cap al Ripollès.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: El Departament d'Educació ha xifrat en un 12,6% el seguiment de la vaga convocada per al personal docent i laboral dels centres públics en el primer dia del curs escolar. De la seva banda, el sindicat USTEC parla d'un seguiment del 30%. Sigui com sigui, les mobilitzacions de mestres i professors s'han fet notar aquest dimarts des de primera hora del matí amb talls de trànsit en diversos punts de la xarxa viària, com les rondes de Barcelona o d'infraestructures clau, com les vies de l'alta velocitat a Lleida. Més tard, s'han fet mobilitzacions a diverses ciutats on els docents han mostrat la seva indignació i el malestar amb el Departament d'Educació. La consellera d'Educació, Esther Niubó, de la seva banda, ha explicat que no és l'inici de curs que haurien volgut, però que, tot i les protestes, no hi ha hagut incidències significatives als centres educatius. El govern proposa debatre les reivindicacions laborals amb els sindicats dins de la mesa sectorial i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar, des de l'educació inclusiva, l'acollida de nouvinguts, l'ús de les tecnologies a l'aula o la formació dels docents.
8: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. Hem de comprometre a tota la societat, fer que se senti responsable o corresponsable de la millora de l'educació a casa nostra amb un horitzó de consens o de renovació d'aquest consens per redefinir el sistema educatiu dels propers 10 anys.
1: I en aquest context han publicat els resultats de les proves PISA que constaten una caiguda del nivell de l'alumnat espanyol al pitjor de l'última dècada. Hi ha mals resultats, sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya, les notes obtingudes estan per sobre la mitjana d'Espanya i de les OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o poc domini de la llengua, 4 vegades més de l'establert. Ens ho explica l'Esther Minguell.
9: Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
10: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada. Hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
9: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha valorat els resultats a Catalunya, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
8: Estem centrats en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu. I, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
9: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
1: Volem analitzar tots aquests aspectes amb les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, la FAC. Ens acompanya la seva directora, Lidón Gasull. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
11: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Ho sentíem ara mateix, Espanya cau de manera històrica en l'informe PISA. No sé, sobretot en lectura i en matemàtiques, no sé quina valoració en feu, encara que Catalunya n'hagi quedat realment exclosa. No sé si haguessin fet bé les proves aquí, com ens situaríem, amb quin arc ens situaríem, però en tot cas, què ens indiquen aquests resultats del sistema general educatiu d'Espanya, del nostre país, en definitiva?
11: Bé, com bé dieu, no podem utilitzar les proves PISA, no?, per analitzar Catalunya ni per poder-lo comparar, no?, ni tan sols amb ella mateixa. Per tant, sí que és veritat que ens hem d'anar a altres proves que sí avaluen el sistema i que realment Catalunya no surt ben parada en comprensió lectora i amb matemàtiques, no? Per tant, És un repte que tenim. Hem d'abordar clarament quines són les causes que provoquen aquesta baixada en comprensió lectora i en matemàtiques, i hem de posar sobre la taula possibles, no? possibles plans per poder-los introduir al sistema educatiu. Evidentment, la comprensió lectora és una capacitat bàsica per a que els nens es puguin desenvolupar i que després puguin comprendre textos realment complexos i puguin relacionar idees complexes, i per tant no podem renunciar a aquesta competència. Per tant, és veritat que no tenim a PISA per poder-nos comparar. De totes formes, igualment, les xifres serien preocupants, no? Perquè són preocupants no només a nivell d'estat espanyol, sinó a nivell de la OCDE, i per tant tenim altres proves que ja ens alertaven que Catalunya no està ben posicionada en aquestes competències i que per tant ens cal actuar.
1: I com valoreu la reacció de la consellera Niubó al respecte? De fet, ha evitat fer-ne una valoració de cara, això sí, el president Illa compareixerà el proper 23 de setembre per parlar-ne, però ha insistit en menys pantalles i més lectura. No sé si compartiu aquest diagnòstic. Què li exigiríeu en aquest sentit a la consellera?
11: Bé, respecte a no valorar les proves, creiem que és correcte. Creiem que no es poden valorar uns resultats on no ha participat una part molt important de l'alumnat, i que també és el percentatge que potser també fa variar el resultat d'aquestes proves. Sí que pensem que cal avaluar molt bé què necessita el sistema educatiu per millorar en comprensió lectora i en competència matemàtica. Crec que no és suficient sortir i dir menys pantalles, sinó que hem de veure què realment necessita el sistema, perquè poder, evidentment, que el tema de les pantalles o la tecnologia, el tipus d'ús de tecnologia que se'n fa, pot ser una conseqüència, però n'hi ha d'altres de conseqüències que segurament s'han de poder abordar, no? I per tant, nosaltres creiem que el que s'ha de fer és un diagnòstic seriós, no? I veure quins mecanismes s'han d'introduir per revertir aquesta situació. Ens sembla bé que redueixin pantalles, no estem dient que no, però creiem que hi ha un tema que va més enllà, i té a veure amb la capacitat crítica de l'alumnat, i hem d'abordar altres àrees del sistema educatiu i no només l'ús de la tecnologia.
1: Doncs caldrà fer-ho, i suposo que ben aviat li don gasull. Gràcies i bon dia.
11: Gràcies a vosaltres.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: I és una notícia que acabem de saber. Josep Lluís Trapero ha dimitit com a director general de la Policia de Catalunya després de 2 anys al càrrec. La Conselleria d'Interior ho anunciarà avui mateix en una compareixença prevista a 11:15 d'aquest matí, així com els canvis al departament i l'ascens de qui serà segurament el seu relleu, la primera dona com a cap dels Mossos d'Esquadra, molt probablement la comissària Sílvia Catà. La sortida de Trapero arriba després de 2 anys complexos en l'àmbit policial, com la lluita contra la multa i reincidència i la persecució de les armes blanques, a més de les crítiques per agents infiltrats en assemblees de mestres i la introducció de policies a les escoles. Una notícia, doncs, que tindrem, ens tindrà pendents tot el dia d'avui també. I la Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. L'executiu d'Ursula von der Leyen presenta avui la llei d'habitatge assequible, que planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada, que ja existeix a Catalunya i que servirà per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Pablo Feu, especialista en urbanisme,

0: i és establir que existeix una situació d'emergència habitacional que requereix l'adopció de mesures.
1: Doncs ara toca els esports, és el torn de la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Avui que arrenca la Champions al Camp Nou.
2: Sí, el Barça rep el Feyenoord neerlandès. L'equip de l'ex blaugrana Giovanni van Bronckhorst serà a partir de 6:45 en la primera jornada de la fase Lliga. Les úniques baixes que té Hansi Flick per aquest partit són les de Frenkie de Jong per lesió i Eric Garcia per sanció. Els blaugranes, líders imbatuts a la Lliga, afronten la competició amb la motivació d'aixecar la sisena orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. En parla Lamine Yamal.
3: Jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
2: Triomf de l'Europa i eliminació de l'EM en la primera jornada de la Copa de la Reina. Les gracianques es van endur la victòria als penals després que el partit acabés amb empat a un. Barreiro va avançar les lleidatanes al primer temps i Naroa ja a la represa va tornar a igualar el marcador. L'encert de les barcelonines des dels 11 metres va acabar decidint l'eliminatòria. I el Barça d'handbol comença avui la defensa de la Champions. Rep al Palau Loros Danés en l'inici de la fase de grups. Un partit que arriba acompanyat de la renovació del tècnic Carlos Ortega fins al juny del 2031. Si compleix contracte, estarà una dècada a la banqueta blaugrana. En 5 temporades ha guanyat 31 títols, entre els que destaquen 3 Champions. Aquest curs l'equip ja ha aixecat les Supercopes Catalana i Ibèrica. Doncs aquest partit serà 9:15, per tant, els culers que ho desitgin avui tenen doble cita. El Camp Nou primer, 6:45, i 9:15 l'handbol.
1: Gràcies, Cristina. Actualitat, la dels esports. Però també molt pendents avui del cel, de les pluges, d'aquesta tempesta. Veurem si arriba o no. I, en tot cas, també del Departament d'Interior amb aquesta dimissió de Josep Lluís Trapero. Adéu-siau, fins demà.
4: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
5: Funky Tracks Radio.
6: Sal y aceite. Solo ingredientes naturales. Y no tenemos nada más que añadir.
5: Funky Radio Show.
6: Consulte la programación.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Atenció a les pluges intenses que afecten aquest matí diversos punts del territori. El govern ha avançat el risc per pluges torrencials a l'Alt Penedès, al Baix Penedès i el Garraf, on Protecció Civil va enviar, de fet, un alert a la població. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents. Els ruixats han començat cap a les 6 del matí, al Garraf ja avancen pel litoral i prelitoral cap a l'interior. Per aquest motiu, queda restringida la mobilitat fins a les 5 de la tarda. També s'han suspès les classes als centres educatius i universitats. Es demana fer teletreball i s'ajorna l'activitat sanitària no urgent. També el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'activitat a 14 partits judicials. El cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Marramon, n'ha parlat avui al Notícies en xarxa.
2: S'han activat una cinquantena de plans d'emergència municipals per la previsió d'inundacions i per poder començar a fer gestions preventives i poder fer actuacions a mesura que es vagin produint incidències. Estem en contacte permanentment amb els municipis i amb les policies locals que ens informen de la seva situació per tal de poder donar suport que sigui necessari també i recolzament amb els serveis d'emergència.
1: Pel que fa a les afectacions al transport, els trens de les línies del Regional Sud i l'R2 Sud circulen amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú, entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Caldés, fet que pot incrementar el temps de recorregut. També l'alta velocitat Madrid-Barcelona tenen retards per una incidència en el sistema elèctric entre Sant Vicenç de Caldés i el Prat de Llobregat. També hi ha afectacions a hores d'ara en alguns vols a l'aeroport del Prat. Pel que fa a la resta d'afectacions a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Papiol deixa un carril tallat sentit Girona i també una avaria, en aquest cas a l'AP7 a Ulldecona, deixa també un carril tallat en sentit Barcelona. I la Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatge que no sigui de residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a l'escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix aquí a Catalunya per tal de determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada del dimarts 1 de setembre a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i 16 que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets van tenir lloc durant la festa major de la capital del Bages quan els Mossos van rebre un avís per una agressió. A l'indret, els agents van trobar un home ferit de gravetat que va acabar perdent la vida.
0: Notícies en xarxa.
3: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons.
4: No hi gona.
5: Hola, què tal? Bon dia. Estem pendents de l'evolució d'aquesta situació meteorològica que avui ha començat ja a deixar les primeres tempestes importants cap a l'àrea del Garraf i del Baix Llobregat i que esperem que aquest migdia i tarda també puguin afectar la nostra zona. Aquest matí, la major probabilitat de precipitacions intenses correspondrà al sud del Maresme i aquesta tarda al centre i al nord de la comarca. Localment, precipitacions de molta intensitat i de curta durada, amb registres que poden ser abundants i superar els 20 litres per metre quadrat. Val a dir que no és una situació a priori que ens hagi de portar grans aiguats aquí a la comarca, però sí que localment doncs, pot descarregar amb una certa intensitat i puntualment, com ja hem dit, també de forma abundant. Pel que fa a les temperatures, amb una clara tendència a la baixa al llarg del dia d'avui, després que ahir les màximes tornessin a arribar als 34 graus en alguns punts de l'interior de la comarca i els 30 a la franja costanera, avui ja no. Avui les més altes quedaran al voltant dels 23-24 graus, d'una banda per l'arribada de l'aire fred i de l'altra també perquè tindrem un dia força tapadot. Pel que fa als vents, en general, bufaran de fluixos a lleugerament moderats de component nord-est i la situació marítima estarà dominada avui per la maró, marees de forta maró aquí a la costa maresmenca. De cara a demà, durant la matinada, bàsicament entre la mitjanit i les primeres hores del dia de demà, no descartem algun xàfec enfront de la costa que puntualment podria tocar terra i deixar, sempre de forma aïllada, doncs precipitacions intenses en alguns sectors de la zona central del Maresme. Després, ràpidament s'allunyaren mar endins a mesura que vagin entrant aquests vents del nord-oest en alçada i, per tant, demà en conjunt tindrem un dia dominat pel sol. Els núvols aniran marxant, per tant, ràpidament. Amb unes temperatures que baixaran de nit, les màximes més o menys com les d'avui, i de cara a demà passat divendres, la Diada, Diada Nacional de Catalunya, doncs s'espera un temps estable i bàsicament assolellat. És possible que de cara al cap de setmana, dissabte a la tarda, tinguem algunes nuvolades, no descartem algun petit ruixat, però en qualsevol cas serien fenòmens puntuals i poc importants. Tot això amb unes temperatures que per fi ja s'hauran normalitzat per l'època de l'any, pujar una mica al cap de setmana, però quedaran molt lluny de les que hem tingut aquestes últimes hores.
3: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
6: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
7: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan la porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
6: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
7: Anem al teatre.
8: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
9: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
10: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
11: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Avui entrem directes a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, a l'OMIC, per parlar de, atenció, factures de recuperació elèctrica per frau. Així, en principi, si no som una de les persones que ho estem patint directament, no ens diu gaire cosa, però ens explica l'Oriol Contreras de l'OMIC que és un tema preocupant i que cada vegada, malauradament, està afectant a més gent, a més premianencs i premianenques també, perquè l'Oriol Contreras s'encarrega des de l'OMIC, ja no només de premiar, sinó també d'altres municipis maresmencs. Benvingut a la ràdio, Oriol.
1: Moltes gràcies.
0: Ho posem sobre la taula, aquestes factures de recuperació elèctrica per frau. És una problemàtica que està augmentant cada vegada més.
1: Sí, i m'agradaria explicar-ho perquè la gent entengui una mica que el problema no és tant, o almenys a mi el que em preocupa no és tant que hi hagi frau, sempre n'hi ha hagut en tots els sectors, no? I frau en la llum n'hi ha, és a dir, frau que vol dir que un s'aprofita de l'electricitat d'un altre sense pagar-lo, no? I això és un delicte. El problema no és tant aquest, que seria un problema per Mossos i per altres estaments, sinó per consum. El problema està en que la distribuïdora, que és qui controla tots els comptadors i qui controla la potència que entra en un lloc o en un altre i qui pot detectar que hi hagi un frau, des de fa un any i mig hem detectat des de totes les oficines del consumidor, dic totes és totes de Catalunya, un accés en la búsqueda, no?, en la troballa d'aquests defraudadors. Uh-huh. Aquest accés, què porta? Que a vegades, evidentment, l'encertaran, no dic que no, però el que no havia passat fins ara és que moltes vegades no l'estan encertant. I no l'estan encertant en el culpable, i després no estan encertant, quan sí hi ha a vegades culpabilitat, en el càlcul d'aquesta energia a recuperar, que és el que deies tu, per aquest presumpte frau.
0: És a dir, estem parlant del que tota la vida s'ha conegut com allò de punxar la llum.
1: Correcte. No?
0: El que està passant és que estan augmentant, en aquest cas, que la companyia vagi a buscar aquests fraus, a vegades s'equivoquen, no? I directament els ha de demostrar tu si has punxat o no aquella llum, que imagino que aquesta és una part del problema, i de l'altra, en cas de que tu assumeixis que, mira, l'has punxat durant un any, movimento, o una determinada quantitat de temps, després el càlcul que fan ells del que els hi deus com a import és molt superior al que realment tu hauries defraudat.
1: És a dir, hi ha una fórmula per calcular, ja començo pel final, no? Però hi ha una fórmula per calcular aquesta energia a recuperar, que ho diu la llei, i són sis hores al dia a la potència que tu tens contractada, que això apareix en la factura, doncs 4 en 4, 5 en 5, i per 365 dies l'any, que vol dir que només poden recuperar, quan resulta que han descobert un frau, només poden recuperar un any enrere. Aquesta és la fórmula, que és una llei que, si no recordo malament, és de l'any 2000 i que ja es venia portant a terme des de feia temps. I que sempre feien aquest càlcul, realment. Pagaven una factura, hi havia 4 en 4, multiplicaven per 6 hores, 365 dies, si no podien contrastar-ho objectivament amb la facturació anterior. Que si hi ha hagut frau, és més difícil pues, tenir dades objectives. Pues, s'encaixaven en aquest càlcul. Ara què estan fent? Ara estan fent les mateixes 6 hores, però els mateixos 365 dies, però quan arriben a la potència, ells ara et diuen la potència que ells creuen que per aquell conducte ha estat entrant. Aquesta és la segona part, doncs, la més complicada i la més fotuda, perquè de factures que abans de recuperació podien ser 1.000 euros, ara en tenim i unes quantes de 6, 7, 8, 9, 10 i 11 i 12.000 euros per una família, per un pis. Fins i tot en tinc un cas d'un pis de 60 metres quadrats, 12.000 euros. Que està clar que això és desproporcionat. Aquest càstig és fora de lloc, fora de lloc. Però és que el problema, no és, a més d'aquest càlcul, és la primera part, és el procediment. L'estan fent de manera totalment gens transparent, con nocturnitat de l'eusia, com diuen les pel·lícules. La gent es troba que al cap d'un any, o sigui, tu, avui estem a 14 d'abril, i el 14 d'abril reps un document de la distribuïdora que el 14 d'abril de l'any passat van descobrir un frau a casa teva i que recuperen l'energia d'un any, un any enrere. Per tant, estem recuperant l'energia de fa 2 anys d'un presumpte frau que va cometre's fa un any i del qual no tens més proves que les que potser t'envien ara o a través de l'Oficina del Consumidor reclamem. Això no és transparent, això és més obscur que la gola del llop, d'acord? Uh-huh. I aquest és el procediment que estan fent. Aquí que em trobo? Gent que em reconeixen que per necessitat ho han tingut de fer, però no estan d'acord amb el càlcul, és desorbitat. Uh-huh. Gent que no sap què carai està passant, que no sap ni on està el comptador, i és perquè, situacions vàries, has llogat un pis que l'anterior inquilí sí que punxava, i tu t'ho menges, perquè així jo no he fet res. Gent que ha comprat un pis d'aquests dels fons voltors, i evidentment abans una persona que l'ocupava també el tenia punxat, però tu te l'haurien d'haver donat en condicions, i tampoc has fet res. Però la distribuïdora, en el moment que hi ha aquest canvi de nom de titularitat, que entra el nou inquilí, que entra el nou propietari, que hi ha algun moviment contractual, aprofita i diu, ara en tinc un, usuari, localitzat, amb compte corrent, i vaig a per ell. Llavors, doncs, si havien descobert alguna cosa en algun moment, ara ho trobaran a la llum.
0: Solucions? Quines hi ha, si som unes d'aquestes persones afectades?
1: La primera, i és la que estem donant sempre, és canviar-se de companyia perquè la factura que et reclama la comercialitzadora quedi com a factura pendent, però no com a amenaça de tall, perquè, si no, com a factura pendent et poden tallar la llum. Per tant, el primer que fem és canviar de comercialitzadora. Si no es pot canviar a una altra empresa, intentar demanar que et donin d'alta al mercat regulat de la pròpia comercialitzadora a la que estàs ara, si té mercat regulat. Però l'important és sortir, canviar, i si no, titular nou. Però sortir d'aquí perquè, si no, sempre tindràs l'espada de Mocles a sobre. La segona és, a través de l'Oficina del Consumidor, demanar que nosaltres mediem amb la distribuïdora, que és la que ha descobert el frau, i la comercialitzadora, que és la que t'ha facturat. No cediran mai, no cediran en cap cas, els tenim tots ja més que vistos, i et donaran potser una mica més d'informació, més documentació, fotografies, informes, el que tinguin. I el següent pas és enviar-ho tot al Departament d'Energia i Mines de la Generalitat, al Servei de Qualitat. Que si fa 2 anys enrere resolien algun dels casos quan ens trobàvem, ara n'hi ha tants que no estan resolent ni un. Però ni un és ni un, perquè jo estic en contacte amb totes les OMICs de Catalunya.
0: Però com pot ser, Oriol? És a dir, si ara n'hi ha més, com poden donar menys resposta encara?
1: Clar, aquí ja tinc a fer ja les meves elucubracions i les meves teories, no? Però, clar, amb tants anys que tinc, doncs, em permeto un luxe. Una és, tenen poc personal. La segona, i per mi més important, això és un marrón. Perquè si la... cas per cas no poden entrar, perquè no tenen personal, hi han moltíssims expedients, però n'hi han d'haver-hi centenars, per no dir milers. Per tant, no poden entrar cas a cas, que realment hauries d'anar cas a cas, perquè t'he explicat jo diferents casos, però no ho faran. Jo penso que han de fer una resolució genèrica. Si diuen que la distribuïdora ha fet malament la feina, deixen per terra alguns casos que sí que són frau.
0: Justos per vagadors, sí. Allò típic, eh?
1: Clar, deixen per terra temes que realment són de frau i no poden tampoc desacreditar la distribuïdora. És una empresa de distribució del grup Enel molt fort, molta força. I l'altra opció, també genèrica, és dir si s'ha fet bé, la distribuïdora ho ha fet bé, però llavors t'encarregues tanta gent que jo tinc al cap, fins i tot tinc cares, perquè els veig patir amb factures de 6, 7, 8, 10 i 12.000 euros, com t'he dit, que quina solució prenen. I torno a repetir, cas a cas no tenen temps de resoldre-ho ni manera de solucionar. I o es decanten per una companyia o es decanten pel consumidor. I jo crec que això és el que no estan sabent per on sortir-ne, però mentrestant anem sumant, anem acumulant, i en alguns casos hi ha algunes persones ja han rebut demandes judicials perquè les companyies estan nervioses, no esperen a el que digui la Generalitat i tiren pel recte.
0: I què esteu fent, llavors, per donar resposta o ajuda?
1: Quan arriba la via judicial, evidentment, desviar-lo a un abogat, i sigui d'ofici o sigui de pagament. Nosaltres fem la primera part, que és la mediació, que no resulta, però que l'hem de fer perquè s'ha de tenir, i derivar-ho al Departament d'Energia i Mines. I no podem fer res més, i assessorar, acompanyar en el màxim que puguem en el consumidor quan es troba en aquesta situació.
0: Molt bé, doncs veurem com acaba tot plegat, i evidentment cada cas és individualitzat, eh? I
1: sí.
0: El problema també és que s'equivoquin, evidentment. Si tu no has fet res mal fet, doncs acaba demostrant, no?, que tu vius a casa teva i que no, tu no has punxat res. Però, en fi, ja veurem com acaba cada cas. Ens deies avui també, Oriol, que més enllà d'aquesta recuperació elèctrica per frau, també volies recordar aquesta campanya del català que s'està fent al comerç, a Premià de Mar.
1: Sí, des de la regidoria estem fent una campanya que vam fer un escrit a la web i que s'han repartit tríptics i cartells publicitaris en els comerços, doncs per... ja no sé quina paraula fer servir, si animar, si recuperar, si no deixar perdre, no? L'ús del català en els comerços, entre el comerciant i el consumidor, que ja n'hi ha d'estudis que tant per cent de comerços doncs, no es parla el català, un tant per cent de comerços canvien d'idioma quan tu els hi parles en català, i uns altres comerços, i molts, que sí que segueixen parlant el català, no? Però s'entén des de l'Ajuntament i des de moltes altres administracions. Aquest és l'any on veig que hi ha més moviment, no? Potser perquè s'està veient que és necessari. Doncs es fa aquesta campanya per promoure l'ús del català en els establiments. I des de la nostra àrea de regidoria i des de l'OMIC, animar la gent, evidentment, a fer servir la seva llengua, si és el català o si és el castellà, no? Però vull dir que, com a mínim, ens puguin respondre en els comerços i ens entenguin en català.
0: I tant que sí. Hem fet també un reportatge justament avui, que veurà la llum d'aquí pocs dies, sobre aquests establiments col·laboradors amb aquesta campanya per l'ús en català i també amb aquesta bona feina de la nova regidoria també de política lingüística, sumant també els comerços. Oriol, un plaer, com sempre, que ens expliquis i descobreixis tot el que està passant i el que implica també a veïns, veïnes, premianencs, premianenques i pel que fa també a l'OMIC. Així que gràcies, com sempre, i fins al proper mes.
1: A vosaltres.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El curs escolar 26-27 comença avui amb una vaga docent al primer dia de classe i amb molts interrogants. Les 8 escoles premianenques han obert portes per un primer dia de retrobament, adaptació o inici. Totes les escoles han treballat per tenir-ho tot enllestit, preparar grups, espais i projectes educatius per oferir educació de qualitat, inclusiva, innovadora i una bona acollida a tot l'alumnat. Més enllà del conflicte entre sindicats docents i el Departament d'Educació, el curs arrenca amb grans reptes. Millorar resultats acadèmics, reforçar la inclusió, ampliar aules d'acollida o gestionar l'ús de la intel·ligència artificial. A Premià de Mar, els centres públics tindran una línia i també els concertats, a excepció de la Salle. Coincidint amb aquest inici de curs, una representació de la Mar Nova s'ha concentrat a les portes de l'Ajuntament per reclamar millores durant les obres de construcció del nou edifici. Al Maresme, centenars de samarretes grogues han tornat a tallar avui la C32 en el punt d'unió amb la C60.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Premià de Mar celebrarà la Diada Nacional de Catalunya amb actes habituals i també amb novetats. El mateix dia 11, acte institucional i ofrena floral al Memorial 1714 amb la cantada de cançons de la Coral d'Amistat i també la lectura de manifestos. A més, també hi haurà ballada de sardanes amb la Cobla Xaloc al Porxo de l'Alió. I pel mateix dia 11, portes obertes al Museu Romà durant tot el dia. I també al migdia, estampació de senyeres al Museu de l'Estampació. I entre els actes, una conferència de l'advocada Pilar Rebaque per parlar de la lluita dels drets de les dones a Catalunya. Serà el dimarts 8 de setembre, a partir de les 7, a l'Espai L'Amistat.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Premià Mèdia. Informació.
1: El Servei Català del Trànsit dona xifres. 87 persones han mort en 83 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya. És un 11% menys que l'any passat i respecte al 2019, 35 víctimes mortals menys. De les 87, 34 eren motoristes i les vies amb més víctimes són la P7, la A2, la N340 i la C25. Les dades serveixen per fer una crida a extremar la prudència en la conducció i responsabilitzar els usuaris per tal de contenir la sinistralitat, fer cas dels límits de velocitat, distraccions i evitar el consum d'alcohol o drogues.
0: Premià Mèdia. Informació. Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
3: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
2: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
3: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
4: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: El reconstituyente físico y anímico que te devuelve tu equilibrio.
6: Funky Tracks Radio.
7: Ese que dicen que es para gente...
8: Para gente encantadora.
6: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
9: Elegir no te cuesta más.
10: Funky Radio Show.
11: Consulte la programación.
12: ¿Estás escoltando?
0: Premià Mèdia. Informació.
1: Parlem de pàdel i de la tercera edició del torneig solidari contra la leucèmia que organitza el Club Tenis de Premià de Mar. Es farà els dies 11, 12 i 13 de setembre i tots els beneficis aniran a la Fundació Josep Carreras. Si voleu participar, us podeu inscriure fins al dia 7. Hi haurà 3 nivells diferents, tant per categoria masculina com femenina, i cada partit tindrà 2 sets amb supertie. Cada participant jugarà com a mínim 2 partits.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: I en esports, el primer equip masculí del Premià de Futbol s'ha endut el cinquè Memorial Antonio Jiménez de Cirera. Els premianencs van empatar a un contra el rival mataroní i ens van endur el torneig a la tanda de penals. Un partit de pretemporada més per confirmar les bones sensacions.
0: Premià Mèdia. Informació. Premià Mèdia. Informació.
1: I en esports, la secció de waterpolo del Club Natació Premià ha engegat ja els entrenaments de cara a preparar un nou curs esportiu que sigui el màxim de profitós. Pel que fa al primer equip, la lliga començarà el 3 d'octubre a casa contra l'Escarxa.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El major Josep Lluís Trapero ha presentat la seva dimissió com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec i serà substituït pel comissari Ferran López. Precisament la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat avui la prefectura per comunicar els canvis que es produiran en l'organigrama, tenint en compte també que l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, es jubila. La nova cap del cos serà Sílvia Catà, la primera dona en aquest càrrec. I atenció a les pluges intenses que afecten aquest matí diversos punts del territori. El govern ha avançat el risc per pluges torrencials a l'Alt Penedès, al Baix Penedès i el Garraf, on Protecció Civil va enviar ahir unes alertes a la població. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent com pedra, tornados i esclafits. Els ruixats han començat cap a les 6 del matí al Garraf, han avançat també pel litoral i prelitoral i ara es concentren al Ripollès, Berguedà, Lluçanès, Osona i Garrotxa. Protecció Civil demana extremar la precaució. A banda, el cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Mas Ramon, n'ha parlat avui a la xarxa.
2: S'han activat una 50ena de plans d'emergència municipals per la previsió d'inundacions i per poder començar a fer gestions preventives i poder fer actuacions a mesura que es vagin produint incidències. Estem en contacte permanentment amb els municipis i amb els policies locals que ens informen de la seva situació per tal de poder donar suport que sigui necessari també i recolzament amb els serveis d'emergència.
1: Pel que fa al transport i a les afectacions per aquest temps, els trens regionals i també de l'R2 Sud circulen amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. A banda, també l'alta velocitat Madrid-Barcelona també circulen amb retards per una incidència en el sistema elèctric entre Sant Vicenç i el Prat de Llobregat. També hi ha hagut un total de 30 afectacions en vols a l'aeroport del Prat que ja va recuperant la normalitat. I la Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix aquí a Catalunya per tal de determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. I els Mossos d'Esquadra han detingut 2 menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada del dimarts 1 de setembre a Manresa. Es tracta de 2 joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i 16 que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets van tenir lloc durant la festa major a la capital del Bages quan els Mossos van rebre un avís per una agressió d'una persona que va acabar morint.
0: Notícies en xarxa.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Parlem de pàdel i de la tercera edició del torneig solidari contra la leucèmia que organitza el Club Tenis de Premià de Mar. Es farà els dies 11, 12 i 13 de setembre i tots els beneficis aniran a la Fundació Josep Carreras. Si voleu participar, us podeu inscriure fins al dia 7. Hi haurà 3 nivells diferents, tant per categoria masculina com femenina, i cada partit tindrà 2 sets amb supertall. Cada participant jugarà com a mínim 2 partits.
0: Premià Mèdia. Informació.
2: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.
4: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
5: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: El mercat de lloguer a Catalunya ha canviat profundament arran de les últimes lleis per contenir els preus i protegir els llogaters. Per entendre com afecten aquests canvis al nostre dia a dia i resoldre els dubtes més freqüents que podem tenir, parlem amb l'Oriol Contreras, tècnic de l'Oficina Municipal de l'OMIC, de la Informació al Consumidor, l'OMIC, benvolgut a la ràdio.
2: Moltes gràcies.
1: Per començar i posar-nos una mica en context i per saber quina és la situació que tenim actual del lloguer en el municipi i bueno, quins són els principals problemes, ens pots explicar què es troben avui en dia els veïns i veïnes de, que busquen un habitatge?
2: No cal que ho descobreixi jo, doncs que tenen dificultat, un, en trobar habitatge, i dos, en que el preu s'ajusti a una butxaca, no? que sigui compatible, és a dir, que puguin arribar a pagar-ho. És a dir, falta d'habitatge i el preu. I això és el que les administracions doncs, es dediquen a regular, no? Evitar aquest preu per sobre del que la gent podria arribar a pagar i que hi hagi més habitatge en el mercat, no? Que això fa, evidentment, que baixi el preu i que també hi hagi més opció a accedir-hi. Jo quan estudiava dret, me'n recordo que podies escollir matèries, d'acord? I jo no agafava el laboral i no agafava el tributari de les gestories, o la, per què? Perquè hi havia una tendència a anar actualitzant-se sempre les lleis. Cada any hi havia una normativa nova. I jo què agafava? Dret civil, o agafava, per exemple, el dret d'arrendaments urbans, perquè era bastant estàtic. Doncs veto aquí, que no para d'actualitzar-se, que no para ara últimament, no? Hem d'anar fent pedaços. A més, hi ha una llei d'arrendaments urbans que no la, diguéssim, no la modifiquen en total, sinó que van fent pedacets. No? Ara ve parlar del preu, ara ve parlar dels límits, ara ve parlar de que farem més pisos, ara ve parlar dels grans tenidors, que ho comentarem, i aquests pedacets realment dificulten. Llavors, què passa? Que fins i tot ara va haver-hi una aprovació d'una llei a principis d'any que deia que es prorrogarien 2 anys més, no? Als contractes que vencien, i durant 3 mesos va estar en vigor, va arribar al Congrés dels Diputats i es va votar que no. Llavors, què tenim? De part de que hi ha multituds de lleis i, per tant, multituds de contractes firmats en èpoques diferents i que se'ls aplica una llei diferent, tenim aquests darrers 3 mesos on algú se li va renovar el contracte. Tu imagina't, algú se li va renovar el contracte per 2 anys més, va arribar al mes de març, el Congrés va dir que aquesta llei no es podia aplicar, o aquest apartat de la llei. Què fem amb aquesta gent que durant 3 mesos s'han estat renovant els contractes? Bé, doncs el que vull dir és que hi ha molta legislació, que està complicat, però que aquests són els temes que s'intenta lluitar.
1: I comentaves que les lleis estan en constant canvi. En quins termes ens trobem ara? Quins són els paràmetres que
2: ara
1: tenim?
2: Ara el que tenim, i sobretot on vivim, que és el Maresme, i en aquest cas a Premià, és la que se'n diu la contenció de preus. Vale? S'ha aconseguit, sobretot des de Catalunya, fer unes zones en les quals els preus no poden pujar. Ara parlarem de les condicions, i en quines condicions. I el que no crec que s'hagi aconseguit i que costa moltíssim és que hi hagi, evidentment, més habitatge. Per tant, la problemàtica que té la gent avui en dia quan té que no només contractar de nou, sinó renovar un contracte, tu estàs vivint amb un contracte de lloguer i se't renova, és sobretot el tema preu. Ara està molt perseguit, sancionat, fins i tot, no complim la normativa sobre aquest límit de preu.
1: Clar, i comentaves que aquí cada cop bueno, més municipis catalans també, incloent el municipi de Premià de Mar, estan declarats com a zones de mercat residencial tensionat. Què suposa exactament aquesta declaració a la pràctica per a algú que vol llogar un pis?
2: T'ho explicaré a més pel qui també té un pis i se li renova actualment. Són tant els que volen accedir com els que se'ls renoven. Pues, si tu tens un contracte de lloguer que has estat pagant una renta durant els darrers 5 anys i ara se t'ha de renovar, no es pot augmentar, o sigui, se't renovarà el contracte i no es pot augmentar la renta més enllà de lo que se t'ha estat cobrant durant els darrers 5 anys. Però no només a tu, sinó que ara passo la segona part. També el que vingués de nou. Imagina que et diuen, pues, tu no et vull renovar el contracte, però està cobrant 1.000 euros durant els darrers 5 anys, 1.000 euros al mes, però tu no te'l vull renovar, no? que algun arrendatari pensarà, ah, esclar, ara si limitem el propietari que pugi la renta pues a 1.200 no pot, ha de fer aquests 1.000, no?, que estava cobrant fins ara, pues se n'anirà un altre inquilí. No, perquè llavors aquí està la segona part. Els nous arrendataris diran què es pagava en aquest contracte durant els darrers 5 anys? 1.000 euros. Doncs pues vostè no en pot cobrar, tot i ser un inquilí nou i un contracte nou, més enllà dels 1.000 euros i a l'IPC, val? Aquest petit increment. I d'aquí no es pot augmentar. I encara diré més. Aquí hi ha una diferència entre si el propietari és petit o gran tenidor. És un concepte que es fa servir molt darrerament, perquè la normativa així ho diu, i s'ha d'explicar. En zones tensionades, el propietari no pot tenir més de 5 propietats. Bueno, sí que es pot tenir, però si les té, llavors és un gran tenidor i té unes condicions diferents. En zones no tensionades serien 10 propietats. Què passa si ets un gran tenidor? Que el límit que et posa la llei de posar el preu, val, ja no és només el dels darrers 5 anys, sinó que has de complir amb un índex que la Generalitat, en la seva web d'habitatge, té establert, no? Té fet els seus estudis per tenir aquest índex de límit. Llavors, aquest gran tenidor no pot superar ni l'índex ni pot superar la renta dels darrers contractes. Si ets un petit tenidor, t'has d'estar a la renta dels darrers 5 anys. Si ets un petit tenidor, imagina quantes circumstàncies hi ha. Si ets un petit tenidor i és el primer dia que poses en lloguer el teu pis, comences ara, no tens una renta anterior amb què comparar. Llavors, què t'has de fer? Com a límit, a l'índex de la Generalitat. Vale? Si recapitulo, si ja ha estat aquest contracte funcionant durant uns anys, no es pot renovar o no es pot fer de nou amb una renta superior a la que ha estat cobrant fins ara. Si és nou, el límit està ja no amb la renta anterior, sinó amb aquest índex de la Generalitat.
1: Molt bé, i m'agrada el que has comentat abans, de que qui vulgui llogar un pis, si és un nou arrendatari, pot, un nou inquilí, pot demanar que no sigui superior la quota en el anterior que hi havia ell. Això jo crec que molta gent no ho sap i s'aprofiten, els que lloguen els pisos, d'augmentar el preu d'aquest pis.
2: Evidentment, molta gent no ho sap, i aquí la gran dubte que se'm pregunten moltes vegades és com pots saber si tu vas a un pis nou. Bueno, la llei el que diu és que si és a través d'un API, d'un agent de la propietat immobiliària, ha d'indicar en l'oferta el preu que s'estava cobrant fins ara. Em pots preguntar, i com sé jo que el que diu és cert? Val, d'acord, no li podem exigir, que podríem dir-li, ensenyi vostè el contracte anterior, perquè hi ha una sèrie de dades que no té per què ensenyar-me, però tots sabem que quan un contracte de lloguer és legalitzat, és com diu la llei, ha de tenir la fiança dipositada a l'Institut Català del Sòl. I en allà sí que podem consultar. Escolti, quina és la fiança que hi havia dipositada? I sapiguem quina és la fiança, sabrem quina és la renta. Això sí, hem d'investigar. S'entén que si hi ha una transparència en la contractació, el que està oferint aquest contracte de lloguer ja hauria de dir-nos, no? Si no ho fa, això és sancionable, això és denunciable. I això es pot anar a l'usuari, al ciutadà, a l'Oficina del Consumidor o a l'Agència Catalana de l'Habitatge. Però, esclar, a veure, al final, no diria dur-los a quatre pessetes, però ens estan venent alguna cosa que al final és complexa, perquè com puc jo denunciar o quin sentit té jo denunciar un propietari d'un pis de lloguer que jo començo ara i que tinc d'estar 5 anys convivint? Som dos parts amb un contracte propietari, inquilí, ara pues, arreglem això, ara em passa allò, i jo l'he denunciat. Jo penso que el tema de la denúncia està fet més pels grans tenidors i els fons voltors. Sí. Llavors, si tu tens un edifici sencer on estàs posant unes rentes que no són les que toquen, denunciem-ho i, entre cometes, ens carreguem aquest gran fons. Però amb una relació de particular, quasi bé a particular, no m'hi posaré. És molt difícil posar-se a denunciar. Per tant, més val que hi hagi una transparència inicial i que tots tinguin bones paraules. Perquè si ja comencem amb mal peu, malament.
1: Clar. Després és més complicat ja posar-hi
2: una solució. Qualsevol cosa. Se m'ha trencat l'extractor, la caldera no funciona. Sí, però tu m'has denunciat.
1: Clar.
2: A part que saps que de 5 anys següents no et tornaré a renovar. Al final, la balança entre propietari i arrendatari mai ha estat equilibrada. No crec que ho estigui mai. Tu només t'agafes un contracte de lloguer i algú que visqui de lloguer s'agafi el seu contracte i de les 20, 30 o 40 clàusules, 29 o 28 són obligacions de l'arrendatari. Una és la del propietari, que és deixar-te estar vivint a canvi de pagar, ja comencem. Vull dir que no està mai equilibrat.
1: Bueno, per això també comentàvem una bona informació, una bona transparència des de les immobiliàries. I anem a comentar aquest canvi que va haver en el 2025, que les actualitzacions anuals de la renda ja no es feien des de l'IPC. Amb l'IPC, sinó que es regeixen per l'IRAP, que és un indicador estatal.
2: Sí, han volgut fer un índex una mica més ajustat potser a la realitat, perquè l'IPC final agafa molts factors, molts elements macroeconòmics que potser no són tan adequats, no, a l'índex de lloguer, que més o menys es mouen per allà, però potser és una manera de contenir una mica més si hi ha un increment de l'IPC, perquè, jo què sé, de sobte hi ha una guerra i pugen els preus de la benzina, puja el preu del pa, etcètera, etcètera, etcètera, no influenciï tant en l'increment que anualment cada contracte, no, doncs se'ns aplica. I aquest índex està calculat també a la web d'habitatge de la Generalitat i es pot consultar allà.
1: I és públic per tothom.
2: Sí.
1: Molt bé, és a dir, que diríem que realment sí que ha ajudat aquesta frenada de preus.
2: Jo crec que sí. La prova més clara és que, per exemple, a Premià de Mar, si jo estic ara vivint de lloguer i pago 1.000 euros i se m'acaba el contracte, sé que el nou contracte no serà més enllà del 1.000 euros més l'índex. I això, fins ara, no ho teníem.
1: Clar.
2: Fins ara, s'acaba el meu contracte de 1.000 euros i si el propietari em diu, pues, et vull cobrar 1.200 o 1.300, pues, si t'agrada bé i si no, agafes la maleta i te'n vas. Amb això ho hem aconseguit. També que el que entra en un contracte nou, pues, clar, segueix el problema estant en que estem a un punt on els contractes eren tan cars, els contractes de lloguer són tan cars, 1.900, 1.200, 1.300, que ho hem contingut, però és que ho hem contingut tard. Teníem que haver contingut quan estaven a 800, per fer-ho així gràficament, que la gent ho entengui. Per tant, sempre tard i malament, però, home, més val això que no ara que segueixin augmentant-lo. Ho han contingut durant aquest temps que duri aquesta legislatura o que duri aquesta llei, perquè aquí 4 dies agafen. I com deia al principi de l'entrevista, canvien la llei i torna't a l'estudiar.
1: Clar. Creus que si no s'haguessin contingut, seguirien pujant aquests preus?
2: Sí, jo crec que sí. Segurament no tothom, els propietaris, però és possible que sí. Per tant, això sí que s'ha aconseguit.
1: Bueno, molt bé. I tens algun consell o alguns passos a seguir per la gent que ens estigui veient que pugui seguir servir d'ajuda?
2: Com sempre, amb tot jo parlo de temes relacionats amb el món del consum, és pues, venir-se a assessorar, perquè l'Oficina del Consumidor no només està per reclamar, també estem per assessorar. Però també hi ha els professionals, tots els APIs, que no són només en concret que t'està intentant llogar el pis, sinó un altre. És a dir, assessorar-se, informar-se, perquè el que sí que és cert és que cada cop és més complicat. I ja sempre ho ha sigut complicat. I sempre ha sigut complicat també comprar un pis i fer una hipoteca, però la gent es llançava i vinga, sense assessors, no? O sigui que sempre és bo assessorar-se. Aquest matí tenia una consulta d'una persona que estaven fent una compra-venta i de l'altra banda li deien, pues, augmentarem més la renta, perquè el preu de la venda, perquè així tindré jo accés a una hipoteca, després ho manegarem amb una factura d'honoraris i tal. I em pregunta, tu creus que és correcte? Dic, pues això s'ha de mirar. Però fas bé de preguntar-ho, però fas bé, o hauries de fer més bé d'assessorar-te més. Perquè si no diràs que sí, signaràs, igual que un contracte de lloguer, i després vindràs a reclamar, i llavors ja és més complicat.
1: Clar. Doncs no sé si vols afegir alguna més, alguna informació, alguna dada que ens haguem oblidat.
2: Bueno, és que dels contractes de lloguers estaríem parlant largo i tendido, perquè, insisteixo, ara estem parlant de la llei actual, però és que portem moltes modificacions de lleis. Llavors ens trobem en moltes situacions i la gent ens en ve molt a premiar, a consultar, i nosaltres, dintre de la mesura que podem, perquè és complicat, doncs intentem resoldre. Per tant, sobretot, consultar i intentar informar-se.
1: Creus que, parlant des del punt de vista de la llei, estem en el millor punt? O podríem...
2: No és que estiguem... El millor punt, no ho sé. Perquè això seria com haver assolit l'èxit, i jo crec que no. Estem millor que fa un temps? Possiblement.
1: Bueno.
2: Ho dic així, amb la boca petiteta.
1: Possiblement, sempre es pot millorar, clar que sí.
2: Sempre, sí.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Oriol, per haver-nos ajudat a entendre millor com funciona el nou marc legal del lloguer i quins són els nostres drets com a consumidors. I recordem als nostres veïns i veïnes, davant de qualsevol dubte, podeu demanar cita per assessorar-vos a l'AUMIC i fins la pròxima.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, Oriol.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Premià de Mar celebrarà la Diada Nacional de Catalunya amb actes habituals i també amb novetats. El mateix dia 11, acte institucional i ofrena floral al Memorial 1714 amb la cantada de cançons de la Coral d'Amistat i també la lectura de manifestos. A més, també hi haurà ballada de sardanes amb la Cobla Xaloc al Porxo de l'Alió. I pel mateix dia 11, portes obertes al Museu Romà durant tot el dia. I també al migdia, estampació de senyeres al Museu de l'Estampació. I entre els actes, una conferència de l'advocada Pilar Rebaque per parlar de la lluita dels drets de les dones a Catalunya. Serà el dimarts 8 de setembre, a partir de les 7, a l'Espai L'Amistat.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ja sabeu que el setembre és el mes dels nous propòsits, és com engegar un nou any, i hi ha gent que es planteja, doncs mira, jo vull millorar el meu català, o el vull aprendre directament. Doncs què hem de fer? Doncs anar directament cap a l'Oficina de Català i cap al Consorci de Normalització Lingüística. Avui tenim a la ràdio a l'Anna Roig, que ha vingut a explicar-nos que tenen nou curs i, per tant, nova proposta de cursos per aprendre i millorar el català. Benvinguda a la ràdio, Anna.
2: Hola, bon dia.
1: Com estàs?
2: Molt bé, després de l'estiu i de les vacances i de descansar, fantàsticament bé.
1: El setembre és el 9 gener, és el mes de tornar a començar, reiniciar nous propòsits, i per això sembla que engeguem de nou el curs amb energia renovada.
2: I tant que sí, renovada totalment, i renovat el nostre local, la nostra oficina. Hem renovat, com vam dir a final de curs, ens han renovat el terra, tot l'edifici de Santa Tecla, que us recordo que a l'edifici de Santa Tecla hi ha l'oficina de català, que som nosaltres, i l'escola d'adults. Molta gent ho confon, perquè de fet tots fem ensenyament per adults, l'escola d'adults també ofereix cursos de català, però si entreu, a mà dreta trobareu l'oficina de l'escola d'adults i a mà esquerra l'oficina de català. Doncs ara estem estrenant un terra fantàstic.
1: Que bé. I us porteu fantàsticament bé, no?
2: Ens portem fantàsticament bé. I tant que sí, faltaria menys.
1: Molt bé. Anna, dèiem que teniu nous cursos, tant per qui vulgui començar en la immersió al català, que digui, jo no conec la llengua, jo la vull aprendre. Tenim nous cursos bàsics, també. Tenim un primer A1, i també tenim un nivell per a aquella persona que digui, jo vull millorar el meu català, ja en sé, però vull aprendre'n una mica més. Hi ha per tots els gustos.
2: Ah, exacte. N'hi ha... intentem que... N'hi ha de tots els nivells, des de, ja et dic, el que dius tu, el que en diem ara A1, punt 1.
1: Aquest és nou, eh?
2: Aquest és nou. Aquest... Abans començàvem els cursos al nivell bàsic 1, que feia bàsic 1, bàsic 2, bàsic 3, feia el certificat A2. Però és que abans, si hi ha un A2, hem de intuir o deduir que hi havia un A1 possible, que és l'inicial. Doncs ja hem estrenat els cursos d'inicial amb certificat. I això és molt important, perquè hi ha gent que per la seva tipologia de feina només ha de demostrar un coneixement mínim, sobretot de comprensió. No? I a vegades, com que no hi havia el certificat, havien de... Evidentment, és bo aprendre sempre, però si tu vols aprendre el mínim, és important que t'ho puguin certificar. I ara ja tenim cursos de nivell A1.1, que en diem, i amb 90 hores tenen el certificat de nivell A1. I això és una novetat, i aquí fem un curs d'aquest nivell, el que en diem inicial A1. La gent se sorprendrà, però penseu que en inicial no és per tothom, perquè a vegades ve algú i diu, no, és que jo no el parlo gens i vull començar pel principi. Anem a veure el principi quin és, perquè el teu principi i el principi d'un altre pot no ser el mateix, perquè, per exemple, només que tinguis estudis universitaris, tu, amb una llengua romànica, tu ja tens un bagatge, no?, d'estratègies, de tècniques, de coneixements diferents que el que van a l'escola fins als 12 anys, encara que de català sigui coneixement zero. I això és important saber-ho, no? Perquè dius, no, és que tu pots començar perfectament per un bàsic 1, o tu hauràs de començar per un inicial, perquè la teva llengua, el teu país, vas fer poca escolarització, que tots acaben allà incidint, vull dir que acabaran tenint un certificat, però algú potser haurà d'estudiar una mica més de temps.
1: O que potser l'arrel lingüística no és la mateixa, no és el mateix venir d'una llengua similar romànica que d'una altra llengua.
2: O ja no diem que vinguis, per exemple, de l'anglès, que vinguis d'una llengua que té un alfabet que no sigui el llatí.
1: Clar,
2: la dificultat és més. Per tant, al Consorci actualment tenim els cursos que se'n diuen EP, Escolta i Parla, que només són orals, per gent que no sap llegir ni escriure, per tant, tot és oralitat, que em sembla que algun cop havíem dit aquí que els materials són accessibles, i estan molt bé per a algú que vulgui fer una mica d'autoaprenentatge a base de vídeos i així, i ja comencem després per l'A1 i, si no, pel bàsic 1.
1: Molt bé. I com sé si he d'anar a l'A1, a l'A2 o a un bàsic o tinc un altre nivell?
2: Ah, això és una molt bona pregunta, Marc. Mira, has de fer una prova que en diem de nivell o de col·locació. Perquè no és que tu entris a l'oficina i diguis, jo vull el C1. Val, tu vols, però...
1: Anem a veure si pots.
2: Ara, perquè una cosa és el teu objectiu final i l'altra és des d'on partim. Hem de veure des d'on partim. Jo sempre faig una mica el mateix símil. tenir un certificat de català és com pujar una muntanya. Evidentment que pots pujar una muntanya amb espardenyes. Pot costarà més temps, pot ser que no hi arribis, o quan hi arribis t'hagis llegat els peus i triguis el triple.
1: Però les si tu conseqüències. Comences,
2: sí, les sí. conseqüències i el temps. Si tu comences la muntanya amb unes bones xiruques, que en dèiem abans, no sé si encara es diu aquesta paraula, sí. A mi m'encanta, amb un bon calçat, que és la base de l'oral, per exemple, doncs, escolta'm, ho faràs més ràpid, ho faràs més còmode i ho faràs millor. Llavors, què fem? Una prova de nivell, que la pots fer de manera presencial a l'oficina o fins i tot la pots demanar en línia per la pàgina web del Consorci. Ara ja són els últims dies, perquè penseu que les inscripcions comencen la setmana que ve i hem estat fent proves de nivell tot l'estiu.
1: Tenim inscripcions del 14 al 21 de setembre.
2: Del 14 al 21 de setembre, exacte. Aleshores, 14 i 15 de setembre és pel torn preferent. Què vol dir el torn preferent? Els alumnes que els últims 12 mesos hagin fet un curs o s'hagin donat de baixa de manera comunicada. No hagin abandonat, sinó que et dones de baixa. Uh-huh. Et dona dret a tenir torn preferent. Per tant, segur que tens plaça. Perquè, clar, els cursos comencen de zero. Dilluns a les 9 del matí s'obrirà la inscripció a l'Oficina de Català i en línia. Això és molt important. Tenim en línia. Recordeu que en línia passa a vegades com quan la gent compra concerts, entrades pel segon concert de segons qui.
1: S'acaben ràpid.
2: S'acaben ràpid o la web es col·lapsa. I aquí a vegades hem de tenir una mica de paciència tots plegats, eh? Cada cop s'està millorant més. Llavors, algú que em digui, jo no sabia això d'en línia, com ho he de fer? Posa't a la pàgina, cpnl.cat, segueix les instruccions, perquè no esperis a fer-ho el 17, que és quan s'obre, a les 9 del matí, a apuntar-te... No, no tindràs temps. Tu has d'estar ja a la base de dades i haver fet ja la prova de nivell, perquè així serà més fàcil. Només diràs, sóc l'Anna, tinc aquest codi, sóc a mitges de fer la inscripció i vull aquest curs.
1: Molt bé.
2: No? M'explico?
1: Sí, i tant.
2: Perfecte.
1: Què passa si hi ha més... demanda que oferta.
2: Si hi ha més demanda d'oferta, cada cop és més difícil, perquè recordem que el Consorci ha triplicat, vull dir que actualment al CNL del Maresme farem, em sembla, 92 cursos.
1: Déu-n'hi-do.
2: Són molt cursos. L'any passat en van ser, em sembla, que 85, enguany 92, i penseu que, per exemple, qui vulgui fer el curs en línia, com que és en línia, pot ser que a Mataró no trobis plaça, però... tu pots fer-lo en línia, que el tutor sigui de Lleida, de Tarragona o de Girona. Si és un curs que té un examen homologat, sí que hauràs d'anar l'últim un dia de classe, al final, a fer l'examen. Però tota la resta del curs la pots fer còmodament des de casa teva.
1: Que bo. Tots facilitats.
2: En principi, sí. S'intenta que hi hagi les màximes facilitats possibles. Clar
1: molt
2: que
1: bé.
2: Sí, d'això es tracta.
1: Doncs ja ho hem dit amb l'Anna. Tots els nivells d'aquests cursos de català que engeguen ara al setembre, del 14 al 21, aquestes inscripcions... Sí. I quin preu té tot plegat, Anna?
2: Doncs mira, els cursos de nivell bàsic, el que seria fins la 2, el preu és gratuït. És gratuït, són cursos que estan 100% subvencionats per la Generalitat de Catalunya, per tant, són gratuïts. A càrrec de l'alumne és el llibre, els preus del llibre o del material que es faci servir, que pensem que en aquests moments la biblioteca deixa molts llibres de préstec, que hi ha molts alumnes que fan revenda o cedeixen, per tant, i que fins i tot disposem de llibres d'aula, que en el seu moment, ara potser s'haurien de renovar, però en el seu moment l'Ajuntament de Premià de Mar ens va dotar de llibres d'aula per a aquelles persones que no poden pagar, per exemple, 30 euros per un llibre que dura tot l'any. Uh-huh. Després, l'elemental, l'intermedi, el suficiència i el superior estan subvencionats a parts. Però, per exemple, perquè et facis una idea, l'elemental, que és el segon nivell oral, el tercer, 45 hores, la matrícula ordinària, o sigui, estàs treballant, tu, si l'haguessis de fer, 25,50. Si ets pensionista, jubilat, família nombrosa de primera categoria o tens un certificat de discapacitat, 12,75, o sigui, pagues el 50%.
1: La meitat.
2: I si estàs a l'atur o ets categoria nombrosa especial, que em sembla que es diu, en pagues només un 30%, 7 euros. Per tant, la gent que està a l'atur, màxim que paga, diria, que per cada trimestre del seu, 30 euros. I pel C2... que són 90 hores, en paga 73. Si sempre paga, està proporcional. Tot això s'ha de demostrar amb la documentació. I recordo que l'atur, el document que us demanem és el DONO. no el dardo, el dono. No em pregunteu quina diferència hi ha, però jo sé que us he de demanar el dono.
1: Molt bé, sí, fantàstic. Sí. Per cert, Anna, un apunt. Si algú busca el nivell superior, el C2, les classes es fan únicament en línia.
2: No? Exacte, el C2. La inscripció del C2 és exclusivament el 21 de setembre. O sigui, hem començat que el 14 i 15 és pel torn preferent. El 16 de setembre és inicial i bàsic 1, els que acaben d'arribar, començar. 17 i 18 de setembre són tota la resta de nivells, menys el C2. I el C2 és exclusivament el 21 de setembre. Uh-huh. Per tant, tots aquells que l'objectiu sigui fer el C2, sisplau, que tingueu a punt ja, pugeu a la plataforma, pugeu el vostre certificat anterior, que us ho validem, tingueu a punt el paper del dono, perquè del C2, evidentment, també l'oferta s'amplia moltíssim, però fins ara la nostra experiència és que hi ha molta demanda, també. Eh? Uh-huh. Per tant, sapigueu que hi són exclusivament en línia, sí. Si algú ho digués, és que jo en línia no em veig en cor, sapigueu, per exemple, que l'Escola Oficial d'Idiomes, que tenim seu a Mataró, tenen seu, fan un C2 semipresencial. Vull dir que a vegades la gent no acabem de conèixer, no? Que Consorci fa C2... altres llocs fan C2 i això és important que se sàpiga.
1: Mm-hmm. Molt bé. A més, ara que ja hem dit també altres localitats, estem a Premià de Mar, estem també a Premià de Dalt per cobrir també tota l'oferta horària, fins
2: exacte.
1: I tot. No?
2: De fet, entre les dues oficines, que a més a Premià de Dalt està a la plaça del Mil·lenari, per tant, hi ha gent que viu a Premià de Mar i em diu, oi, si em queda més a prop Premià de Dalt, no? Comencem per un inicial A1, tenim un bàsic 1, tenim un bàsic 2, tenim un bàsic 3, un elemental 1, o sigui, un primer de cada cicle, un intermediu i insuficiència. Entre les dues poblacions cobrim tot l'espectre.
1: Fantàstic.
2: Sí.
1: Doncs amb l'Anna Roig ha quedat fantàsticament ben explicat. Abans que marxis, Anna, per cert, et volíem preguntar també per les parelles lingüístiques.
2: Ai, sí.
1: Perquè
2: sí,
1: em van fer molta difusió també el curs passat, vam explicar el que era, que molts comerços premianencs també havien obert la porta directament a poder facilitar aquestes trobades i aquestes parelles. Fem una mica de balanç. Com ha anat?
2: Doncs ha anat molt bé i tornem ara. O sigui, l'estiu és una mica una època de repòs, tot que hi ha parelles que es continuen trobant. Els establiments col·laboradors ens van ajudar molt quan fan les pràctiques als alumnes i el retorn que ens fan els alumnes és que simpàtics, que amables, no?, els dependents i les dependentes de les botigues, perquè això crea realment molta sinergia, no?, poder entrar, atrevir-te i que més el dependent et digui és que ho fas molt bé i et marqui allà el segell, és fantàstic. Per tant, hem de continuar captant més establiments i les parelles lingüístiques endavant. Ara és com tornar, perquè en el moment que el 26 de setembre comencem els cursos, 28 i 29 de setembre comencem els cursos, és quan oferim la possibilitat als alumnes de dir, va, escolta, vinga, anima't, el que aprenguis a classe acaba de practicar. O gent que està fent un curs d'intermedi de suficiència, que ja és escrit, ortografia, i que li falten aquestes petites, no?, les hores de pràctica.
1: Mm-hmm. Guanyar confiança,
2: guanyar
1: no practicant.
2: Guanyar confiança. Recordem, sobretot, els que som catalanoparlants, mantinguem el català, encara que veiem que aquella persona... I amb més força si veiem que aquella persona s'està esforçant per comunicar-se en català. O sigui, tot l'esforç que fa aquella persona no el podem tirar per terra dient «Ai, és que jo et vaig conèixer en castellà». No. Mantinguem el català perquè és una manera realment de que l'altra persona se senti acollida i jo crec que orgullosa d'estar aprenent-ne, no? I aquí sí que jo crec que hauríem de fer classes als catalanoparlants de dir «Va, et presento una persona racialitzada a veure si ets capaç de mantenir el català». Perquè és que els alumnes ens ho diuen, és que em miren, em veuen amb el vel, em veuen més morè i em parlen en castellà. I jo he tingut alumnes fent un C1 que parlen en català gairebé millor que el
1: fantàstic.
2: Meu, que no costa tant, tampoc.
1: I tant que sí. Orgullosos estem nosaltres de tenir l'Anna Roig i aquesta oficina de català i tenir tan bona relació per explicar que engega un nou curs i nous cursos. Trobareu tota la informació també al web, no?, del cnl.cat.
2: .cat, exacte.
1: Fantàstic. Anna, un plaer, que vagi
2: molt
1: bé aquest inici de curs.
2: Gràcies.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: I també expliquem l'èxit total del taller familiar per fer amulets romans. Ara mateix ja no hi ha reserves disponibles per fer aquest amulet màgic com el que duien a l'època romana. El taller es farà el proper diumenge 13 de setembre.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: L'associació poliesportiva Mares Més ha organitzat un torneig de voli platja mixta 4x4 per majors de 16 anys. 32 equips fins a un màxim de 6 integrants competiran per veure qui s'emporta el primer, segon i tercer premi. El torneig se celebra diumenge 20 de setembre a les instal·lacions municipals de la platja del Llevant. Les inscripcions ja estan obertes per a tothom fins al 13 de setembre. Podeu trobar l'enllaç d'inscripció a la compte oficial d'Instagram de Mares Més.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El major Josep Lluís Trapero ha presentat la seva dimissió com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec i serà substituït pel comissari Ferran López. Així ho anunciava fa uns minuts la consellera d'Interior, Núria Parlon, en compareixença.
2: Com bé saben, el director general de la policia, el Josep Lluís Trapero, al qual li vull agrair la seva feina durant aquests 2 anys per col·locar el cos de Mossos d'Esquadra, en crec, en un dels seus millors moments professionals,

0: la feina que ha fet per focalitzar i enfocar la feina del cos de Mossos d'Esquadra en allò que és prioritari i important pel nostre país, la lluita contra la delinqüència persistent, la multireincidència. Per tant, només tinc paraules de reconeixement i admiració cap a la tasca que ha fet el director Trapero.
1: A més del canvi que sentíem de Trapero, l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, es jubila i, per tant, la nova cap del cos serà Sílvia Catà, que serà la primera dona en assumir aquest càrrec. I atenció a les pluges intenses que afecten avui a diversos punts del territori. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent com pedra, tornados i esclàfits. Els ruixats han començat cap a les 6 del matí al Garraf, han avançat pel litoral i prelitoral i ara es concentren al Ripollès, al Berguedà, Lluçanès, Osona i la Garrotxa. Fins a les 9 del matí. Els bombers han atès 18 avisos per les pluges, especialment al Baix Llobregat, l'Alt Penedès i el Garraf. El 112, per la seva banda, ha rebut també 186 trucades relacionades amb aquest episodi. I pel que fa al transport, els trens regionals i de l'R2 Sud circulen amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. A banda també, l'alta velocitat Madrid-Barcelona tenen retards per una incidència en el sistema elèctric a l'estació del Prat de Llobregat i també hi ha hagut afectacions als vols de l'aeroport del Prat, deixant 30 vols afectats i ja recupera a poc la normalitat. I la Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per tal de definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix aquí a Catalunya per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada de l'1 de setembre a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i 16 i que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets van tenir lloc durant la festa major a la capital del Bages quan els Mossos van rebre un avís per una agressió d'una persona que va acabar perdent la vida.
2: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia, informació.
4: El Servei Català del Trànsit dona xifres. 87 persones han mort en 83 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya. És un 11% menys que l'any passat i respecte al 2019, 35 víctimes mortals menys. De les 87, 34 eren motoristes i les vies amb més víctimes són l'AP7, l'A2, la N340 i la C25. Les dades serveixen per fer una crida a extremar la prudència en la conducció i responsabilitzar els usuaris per tal de contenir la sinistralitat. Fer cas dels límits de velocitat, distraccions i evitar el consum d'alcohol o drogues.
3: Premià Mèdia. Informació.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
6: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
7: Pues la cosa és així. Verà.
8: Es impresionante.
9: Me encanta, me encanta.
10: Mola.
11: Me gusta como suena.
12: Qué bonito.
6: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de la llanterna màgica.
13: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.
14: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
15: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
14: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
15: Home, testimonis.
14: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
15: A la teva ràdio local.
16: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
17: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Farem també ara la prèvia del que passarà el 10 de setembre, perquè hi ha una nova marxa de torxes a Premià de Mar amb el lema Encén la llengua. És la segona edició des que es va recuperar aquesta tradició i en volem parlar avui amb en Guillem Martín i amb en Bernat Fuster, que s'encarreguen d'organitzar-la juntament amb altres entitats i altra gent també. Benvinguts a la ràdio, com esteu? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Tot bé? Tot a punt? Tot preparat per aquesta nova edició de la Marxa de Torxes, Guillem?
2: Està tot a punt, però ja que tinc ganes que es faci ja la marxa i tot.
1: Molt bé. Bernat, explica'ns. A partir de 8:45 del vespre, a la plaça Mercè Rodoreda, començareu fent un sopar, no?
3: Sí. Allà ens reunirem tots, llavors soparem, i al cap de 2 hores començarem la marxa. I serà 1 hora. I llavors, quan arribem a l'Ajuntament, farem el Parlament i acabarem amb una festa del jovent i...
1: I molt bé, fantàstic, sí, no? Així hem resumit el que passarà
2: sí,
1: en aquesta,
2: hem resumit ràpid, sí,
1: en aquesta marxa de torxes. Expliqueu-nos, Guillem, qui organitza també, perquè crec que cada vegada teniu com més suport, no? Més entitats al darrere.
2: Sí, l'any passat només vam començar amb Jovent Republicà i Esquerra Republicana, però aquest any hem sumat forces, creiem que és un acte que és del poble i és pel poble, i és per això que n'estem sumant aquestes forces. En total d'entitats que serem, així és del poble, està l'ANC, l'Assemblea Nacional de Catalunya, el Consell Local de la República. També tenim Òmnium Cultural, Gent pel País, que és una plataforma nova que ha sortit fa ben poc, Plataforma per la Llengua, nosaltres dos, Jovent i Esquerra, i també s'afegirà Junts i la Joventuts de Junts, que és la JNC.
1: Mm-hmm. Molt bé, fantàstic. Al final, sota aquest lema, no? Premià no calla, encén la llengua, igual que encendreu també les torxes, amb l'objectiu també de, com dèieu ara, no? Cuidar la llengua d'una banda i de l'altra també d'aquesta tradició històrica amb aquesta vessant també de reivindicació, no?
2: Sí, perquè al final estem veient durant tot l'any que tothom està parlant de la llengua, està parlant del català, creiem que és una cosa que bé, sí que s'ha reduït, perquè hi ha menys gent que parla el català, però, per altra banda, els catalans estem fent tot el que està a les nostres mans, no?, per poder fer que la gent del carrer, la gent nouvinguda, també aprengui el català, i no fem aquesta tendència de parlar el castellà de quan ens parlen en castellà. Nosaltres som una gent ferma i defensem la nostra llengua, i creiem, amb més motiu que mai, a la marxa de torxes i a la diada, doncs, reivindicar la nostra llengua i la nostra cultura.
1: Mm-hmm. Molt bé. Bernat, series capaç de recordar-nos el recorregut de la marxa de torxes? Més o menys, perquè la gent sàpiga més o menys per on passa.
3: Jo diria que, segons l'any passat, bueno, comencem a Mercè Rodoreda, llavors anem cap al cap.
2: Sí, anem pel carrer de la Cisa i el carrer de la plaça pugem, i després fem el carrer de la Mercè, baixem per la Riera en contradirecció i ens parem un moment a la plaça del 1 d'octubre per fer també memòria al 2017, que ara ja farà 9 anys, i després ja tornem a tombar pel carrer Montserrat i baixem pel carrer de la plaça, carrer Sant Cristòfol, rectoria i a l'Ajuntament.
1: Molt bé. Quanta gent espereu que s'apunti? Quanta gent espereu ser?
2: Quants creus?
3: No sé, potser més de 50, no?
2: Mira. Sí, això sí. Jo crec que sí. L'any passat diria que érem uns 80-90, més o menys, per dir alguna cosa així. Jo crec que aquest any arribem als 100 i els passem. Mm-hmm.
1: Sí, ara que heu guanyat també el suport d'altres entitats.
2: D'altres entitats, no? Creiem que podem tirar bastant més del carro, sí, sí.
1: Mm-hmm. Molt bé, fantàstic. També hi haurà lectura de manifest, com dèieu, Guillem, per posar de relleu tot això que estem explicant avui en aquesta prèvia. Imagino que serà important també posar-ho en solfa, no?, una vegada comencen aquestes lectures.
2: Sí, s'està redactant un manifest unitari. Al final, la vigília de la diada és una cosa de tots, i per molt que siguem diferents entitats, tots som un poble, i estem fent aquest manifest unitari, que es llegirà un cop arriba a la plaça. Quan arribem a la plaça, més, deixarem les torxes, les apaguem, perquè tampoc volem causar cap perill a dintre plaça, que algun any havia passat alguna cosa. Llegirem el manifest. També es llegirà, al principi, abans del manifest, un tros de poesia, perquè quan es feia l'antiga marxa, venia la Dària, un campó descansi, i llegia un poema de l'11 de setembre que ell havia fet. Llavors, l'any passat ja vam recuperar aquesta tradició, i ara, com no hi és aquest any, doncs encara li farem com una mica més d'homenatge, no? I després del manifest ja cantarem Els Segadors i ja començarem una bona festa.
4: Molt bé, fantàstic. Sobre aquesta festa, Bernat, ens podries explicar què passarà? Perquè ens has dit festa jove, festa del jovent. Què hi passarà?
3: Doncs que vindrà un DJ, que com es deia el DJ?
2: El DJ Kero, que és un noi jove independentista que està aprenent i té ganes.
4: Mm-hmm. Molt bé.
3: Sí, i tindrem...
4: Acosta't més al micro, Bernat, sisplau, que si no et perdem.
3: Que també tindrem barra i pues, estarem tota la nit de festa.
2: Mm-hmm. Sí, diem a la gent, sobretot, si vol venir, que s'ho passarà molt bé. Al final, la majoria que posarem és música catalana, però també hi haurà els temes més sonats a l'estiu. Sí. I res, que vingui la gent, també que pot portar el seu got, així també no utilitzem tants gots de plàstic. I res, a fer festa, és una festa que nosaltres ja sí que ens desentenem de totes les entitats de la Marxa de Torxes i organitzem només Jovent Republicà, que és el segon any que ho fem, i començarem ahir a les 12, quan acabem tot, fins les 2
3: i mitja,
2: més o menys, estarem allà fent festa a tothom que es vulgui animar.
4: Sí, perquè el matí següent hem de celebrar també l'11 de setembre, no? Haureu
2: sí,
4: de guardar forces.
2: Per tota la gent que es pensa que el jovent no anem a l'11 de setembre aquí al Parlament, nosaltres també hi serem, igual que totes les entitats, estarem a les 10 a la Rambla de l'11 de setembre fent les ofrenes, fent el Parlament també, i la diada per nosaltres comença el dia 10 i acaba a l'11 a la nit i tot.
4: Feu la prèvia, la vigília, no?
2: I
4: amb aquesta
2: tot,
4: marxa
2: sí,
4: de torxes
2: sí.
4: Per encendre la llengua, reivindicant també la importància del català en aquesta nova marxa de torxes. Segona edició des de la recuperació. N'esteu satisfets, Bernat, Guillem, també de la recuperació? Va ser una bona idea?
3: Sí, jo penso que s'està reivindicant i la gent s'està conscienciant. També ho veig al meu dia a dia, com la meva àvia, que està començant a fer servir més el català, per exemple, quan li parlen en castellà, i veig que la gent s'està conscienciant bastant i que està sortint bé.
4: Que bé, és un canvi de xip, al final, no?
2: És un canvi de xip. Sí.
4: També ajuda, sí. És que hem parlat també molta gent nouvinguda, que ens deia, no, és que jo vull aprendre català, conèixer el català, provar-me en català, i que ningú no es pensi que em fa un favor si canvia de llengua, perquè jo el que vull és seguir progressant, no?
2: Totalment, totalment. I al final aquests petits actes, aquesta marxa de torxes, aquesta diada, tots aquests actes que fem, al final és una mostra nostra cap a la societat de com som i com ens reivindiquem i com parlem, no?, la nostra llengua. I fer aquests petits moments, doncs al final significa, ostres, mira, aquesta gent d'aquí de Catalunya, de Premià, està com unida en aquest sentit, doncs, per reivindicar com tot allò que és seu. I al final la gent ho agraeix. Tu gent, mira, doncs mira, són quatre replegats, vols que són amb unes torxes, però mira, s'ho munten bé, s'ho estan passant bé i potser, mira, l'any que ve hi vaig jo, saps?
4: Mm-hmm. Molt bé, doncs que tothom ho sàpiga, aquest 10 de setembre, a partir de 8:45 del vespre, sopar popular de Carmanyola a la plaça Mercè Rodoreda, i a partir d'aquí la concentració, la marxa de torxes, amb un recorregut que comença al carrer de la Cisa i acaba a la plaça de l'Ajuntament, i aquesta lectura del manifest de diferents entitats també que enguany en formen part també i que donen suport a aquesta marxa de torxes. Un plaer haver-ho explicat i haver conegut de primera mà com anirà aquest acte. Guillem Martín, gràcies per venir a la ràdio, també al Bernat Fuster. Li agraïm el seu temps, que vagi molt bé i fins la propera. Estarem molt pendents de com va la marxa també per explicar-ho aquí a la ràdio, i ens veiem també el 11 de setembre. Que vagi molt bé.
2: Bona diada.
3: Bona diada.
5: A l'antena els escoltes.
6: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El primer equip masculí de bàsquet de l'agrupació Bàsquet Premià té ja nou entrenador. L'ha anunciat el club. Es tracta de Gerson García, que dirigirà el sènior masculí a segona catalana. Prové de l'Argentona i ve d'aconseguir l'ascens amb el Sot 25 del club argentoní. D'aquesta manera, els premianencs comencen nova etapa amb un nou projecte i cares noves a l'equip.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: I el periodisme al Maresme no és cosa de dos dies. La comarca fa més d'un segle que explica què passa als seus carrers, als seus pobles i entre els seus veïns. És per això que connectem tot seguit amb en Sergi Ferrer des de Calella, qui ens obre les pàgines al passat per descobrir com va néixer el periodisme al Maresme i com van ser aquelles primeres capçaleres.
3: Quan pensem en periodisme, probablement pensem en diaris, ràdios, televisions, webs i ara també en xarxes socials. Però fa 150 anys, com s'assabentaven els habitants del Maresme del que estava passant al seu voltant? Quan va començar la comarca a explicar-se ella mateixa? Avui obrim l'hemeroteca i viatgem fins al segle XIX. I per trobar els primers passos de la premsa maresmenca hem d'anar fins a Mataró. L'any 1856 apareix la Revista Mataronesa, considerada per l'Enciclopèdia Catalana la primera publicació periòdica de la ciutat. Va tenir una vida curta, però va obrir la porta i després d'aquella primera experiència, les capçaleres començarien a multiplicar-se. I aquí és quan la història es posa interessant, perquè la premsa del Maresme no serà només una cosa de la capital, de Mataró. L'any 1879, a Vilassar de Mar, apareix la Calàndria de la Costa. Uns anys més tard, el 1883, Mataró ja compta amb capçaleres com el Semanario de Mataró, el Liberal o Nuevo Ideal. I el 1895 arriba el Diario de Mataró i su comarca. En només unes dècades, el Maresme havia passat pràcticament de no tenir premsa periòdica local a tenir tot un ecosistema de publicacions. I això ens diu una cosa important. Hi havia una societat que volia informar-se, però també volia opinar. Perquè els diaris d'aquella època no eren exactament com els d'avui. Moltes publicacions estaven vinculades a partits polítics, societats, moviments ideològics o interessos concrets. La premsa també era una eina per defensar idees, per convèncer, per criticar l'adversari i, evidentment, per intentar influir en l'opinió pública. Imagineu-vos un cafè de Tordera, Calella o Premià a finals del segle XIX. Un grup de persones assegudes al voltant d'una taula. Un d'ells deixa el diari. I comença la discussió. No hi ha Twitter, no hi ha comentaris, no hi ha tertúlies televisives, però la discussió política ja hi era, i el diari era una de les seves principals armes. I perquè aquesta premsa pogués existir, hi havia una altra revolució passant al mateix temps, la de les comunicacions. L'any 1848, Barcelona i Mataró quedaven connectades per ferrocarril. Era el primer ferrocarril de la península Ibèrica. I la línia s'aniria allargant posteriorment pel Maresme. El 1857 arribaria fins a Arenys de Mar. Això no només servia per transportar persones i mercaderies, també facilitava la circulació de la informació i a això hi hem de sumar una altra tecnologia revolucionària, el telègraf. Per primera vegada, la informació podia viatjar a una velocitat que fins aleshores semblava gairebé impossible. La premsa guanyava rapidesa, les notícies arribaven abans i les poblacions del Maresme quedaven cada vegada més connectades entre elles i amb Barcelona. Però hi ha una altra cosa fascinant quan mirem aquestes capçaleres, els noms. La Calàndria de la Costa, el Semanario de Mataró, el Liberal, Nuevo Ideal, Diario de Mataró i su Comarca, noms que avui ens poden sonar llunyans, però que en el seu moment eren els mitjans a través dels quals una part de la població coneixia l'actualitat. I no totes les publicacions duraven gaire. Algunes desapareixien al cap de pocs anys, d'altres canviaven de nom. Algunes naixien per defensar una determinada ideologia. i d'altres estaven vinculades a entitats o associacions, però el fenomen ja estava en marxa. La premsa local havia arribat al Maresme. I si avui obrim una d'aquestes capçaleres antigues, podem trobar una cosa que ens resulta molt familiar. Notícies sobre política, sobre cultura, sobre economia, sobre societat, sobre el que passava als pobles. Perquè, en el fons, el periodisme local sempre ha tingut la mateixa pregunta al darrere. Què està passant aquí? Què passa a Malgrat de Mar? Què passa a Sant Vicenç de Montalt? Què passa a Arenys? Què passa al Masnou, a la costa, i què interessa als seus habitants? La tecnologia ha canviat radicalment. El paper ha deixat pas a la pantalla. Les notícies ara arriben en segons, però aquella necessitat d'explicar i entendre el que passa al nostre voltant és exactament la mateixa. I potser per això una hemeroteca és molt més que un lloc ple de diaris vells. És una mena de màquina del temps, perquè cada capçalera ens permet comprendre una mica la veu d'una època. Ens explica què preocupava els nostres avantpassats, què discutien, què celebraven, quines idees defensaven i, sobretot, com veien el Maresme. Fa més d'un segle, uns periodistes començaven a posar sobre paper l'actualitat d'una comarca que encara estava construint la seva identitat moderna. I gràcies a aquelles pàgines, avui encara podem saber què deien. Bé, doncs ja ho veieu. Un cop tancat aquest diari on hem viatjat al passat, queda clar que el periodisme al Maresme té molta més història de la que podríem pensar.
2: Totalment, Sergi. Moltes gràcies. Fins ara.
3: Fins ara.
4: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube dels Mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Els Mossos d'Esquadra, amb la policia local d'Arenys de Mar, han detingut el presumpte autor de l'apunyalament a una altra persona al voltant de l'estació d'Arenys de Mar el passat dimarts. Segons apunten diferents mitjans, l'agressor i la víctima discutien a la riera de la població aranyenca, un intercanvi de retrets que va anar-se escalfant fins a acabar en una baralla. Va ser llavors quan, presumiblement, l'agressor va treure una arma blanca i va clavar-li a la víctima diverses vegades. La informació, aportada pel mateix ferit, que es troba a Can Ruti hospitalitzat, i d'alguns testimonis, han permès l'operatiu policial localitzar l'agressor, que ja ha estat detingut.
0: Premià Mèdia. Informació.
2: That's right, that's right. I'm sad and blue, 'cause I can't do the boogaloo. I'm lost, can't do my thing, and that's why I sing.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Els joves entre 18 i 29 anys que s'hagin establert com a treballadors autònoms poden sol·licitar un ajut de 17.094 euros per impulsar la seva activitat. La convocatòria està oberta fins al 22 de setembre a les 2 del migdia i s'adreça a joves que hagin iniciat o vulguin iniciar la seva activitat com a autònoms entre el 23 de setembre del 2025 i la data límit de presentació de les sol·licituds. Un dels requisits és mantenir l'activitat de manera ininterrompuda durant un mínim de 18 mesos. També cal estar inscrit al programa de garantia juvenil com a beneficiari el dia abans de començar l'activitat com a autònom. Les sol·licituds s'han de presentar de manera telemàtica, com en convocatòries anteriors. El Consell Comarcal del Maresme ofereix assessorament i acompanyament als joves que necessitin ajuda durant el procés de sol·licitud.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Cada setmana a les ràdios de la xarxa Reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, Reguem.

pensant què et diré quan et trobi, quan tot hagi acabat. Imaginant com serà quan tot torni, on podríem

0: Avui pendents del cel i de possibles fortes pluges.
1: Premià de Mar en 3 minuts.
0: Pendents del cel, perquè encara es manté l'avís del Servei Meteorològic per fortes pluges a tota la comarca del Maresme i també a Premià de Mar. L'alerta està activa des d'aquest matí fins la matinada de demà dijous, dia 10 de setembre. S'espera abundant aigua i un canvi de temps que implicarà inestabilitat. Això potencia el risc de tempestes que poden ser destacades de cara avui mateix o els propers dies. A més, poden anar acompanyades, segons explica el Consell Comarcal del Maresme, de fenòmens violents. 5 centres educatius premianencs han obert portes aquesta setmana amb millores. Aprofitant l'aturada estiuenca, s'han fet treballs de manteniment als 3 edificis de l'escola Sant Cristòfol, on s'hi ha millorat l'enrajolat i s'han pintat aules i passadissos. A l'escola Aldofí s'ha arranjat l'espai de ludoteca i s'han fet millores als lavabos, mentre que a l'escola Montserrat s'ha aïllat acústicament l'aula de música. A més, pròximament es preveu canviar les portes d'emergència del gimnàs. També es vol arranjar aviat la coberta de primària de l'escola La Lió per ubicar-hi plaques solars. Entre les millores hi afegim també el

0: canvi de paviment que s'ha fet a l'edifici de Santa Tecla, al Centre de Formació d'Adults i l'Oficina de Català. I si tens una petita empresa o ets autònom o autònoma, això t'interessa. Un nou programa de formació i acompanyament per transformar l'empresa digitalment. Es tracta de Maresme Digital Business, crear eines digitals i un full de ruta pel negoci. Atenció, perquè està limitat a 10 places i el programa combina 6 hores de formació amb 3 de mentoratge. Trobareu tota la informació al web del Consell Comarcal del Maresme. En cultura, encara obertes les inscripcions per participar a l'Art Tardor. Si us agrada la pintura, l'escultura o la fotografia, podeu presentar-vos fins al 27 de setembre. Cada participant pot presentar una obra per modalitat. En categoria d'adults, el concurs atorga un premi de 500 euros i un segon premi de 300 euros al millor autor o autora local. Pel que fa a la vessant jove, hi ha vals regals de 150 euros i premis al millor autor local per 75. I en esports, la carrera futbolística de la premianenca Martina González fa anys que promet. Formada al Club Esportiu Premià, la jove defensa de 18 anys debutava dissabte com a jugadora del primer equip del Barça. Va jugar els seus primers minuts oficials. Des del Club Esportiu Premià celebren la fita de la Martina i se n'alegren per ella.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.

0: Estàs escoltant?
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Jazz, quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
5: Ladies and gentlemen.
4: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazzit.
6: Jazzit.
4: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat, Jazzit.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: I si tens una petita empresa o ets autònom o autònoma, això t'interessa. Un nou programa de formació i acompanyament per transformar l'empresa digitalment. Es tracta de Maresme Digital Business, crear eines digitals i un full de ruta pel negoci. Atenció, perquè està limitat a 10 places i el programa combina 6 hores de formació amb 3 de mentoratge. Trobareu tota la informació al web del Consell Comarcal del Maresme.
1: Premià Mèdia. Informació.
3: Me estás enseñando a aullar, a apretar fuerte los

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: A Premià tenim una gran gimnasta artística. Amb només 12 anys ha aconseguit classificar-se com a campiona d'Espanya. Avui la coneixem i ens explica com arribar fins aquí. Avui us presentem, com dèiem, a l'Aina, té només 12 anys i s'ha proclamat campiona d'Espanya de via olímpica 5. Ara ens explicarà com funcionen aquestes categories. I a més, Aina, bon dia, com estàs?
2: Molt bé.
1: A més de campiona d'Espanya, també vas guanyar diverses categories paral·leles a part de la categoria general, no?
2: Sí.
1: A veure, explica'ns una mica, per començar, com vas començar en tot el món d'aquesta gimnàstica artística doncs que t'ha portat ja aquests premis, aquestes medalles que avui ens has portat també aquí.
2: Doncs jo vaig començar aquí a Vilassar, pues a un curset a l'escoleta, i doncs l'entrenadora d'allà via olímpica em va dir jo necessito aquesta nena a via olímpica, és molt bona, i bueno, des d'allà he estat amb la Sheila Ruiz, que m'ha estat apujant pues, fins aquí, i ella se'm va anar a Hospitalet, perquè hi ha moltes bones instal·lacions, i jo, pues, em vaig haver d'anar amb ella, com totes les nostres companyes, perquè l'estimem moltíssim.
1: Mm-hmm. Escolta, campiona d'Espanya, com s'assimila això? Com reps, com va rebre aquell moment en el qual doncs, es diuen els resultats i veus que ets la campiona d'Espanya, que no hi ha millor ja?
2: Doncs estic molt feliç, perquè ha estat tot un any ple de lesions, plors, m'he esforçat moltíssim, i doncs em vaig lesionar l'últim moment a l'isquio i jo ja molt preocupada, però vaig dir, he de sortir, he estat tot un any esforçant-me a tope, molts metges, molts estudis, però al final tot té la seva recompensa i campiona d'Espanya.
1: Molt bé, és a dir, amb la lesió vas sortir igualment a competir i vas acabar guanyant, Núria, que això té encara més mèrit. No sé si és el que hauríem de recomanar en aquest cas, però vas jugar moltíssim, amb això.
2: Sí.
1: Núria, no sé si vas preguntar a algú a l'Aina.
3: No, que realment jo crec que és l'entrevistada més jove que hem tingut en tota la temporada de l'Obert, o en dues o tres temporades de l'Obert. 12 anys. Bueno, crida l'atenció com compagina els entrenaments, que suposo que si està en aquest nivell deuen ser bastant sovint, amb els estudis. Jo m'imagino unes tardes d'extraescolar d'entrenaments brutals, no?
1: Ara m'ho explicava, de fet, fora de micro, Aina, entrenes gairebé tots els dies de la setmana. Explica'ns una mica com són els horaris i com tu compagines tot.
2: Doncs jo entreno de dilluns a dissabte, de dilluns a divendres 3 hores i mitja, i els dissabtes 4 hores, i clar, és sortir de l'escola, anar a entrenar, arribar a casa, sopar, fer deures, perquè el meu col·le és una mica exigent, tinc molts deures, i pues, dutxar i anar a dormir, i això és... Pues, cada dia.
1: De fet, Núria, t'haig de dir que és cert el que està dient l'Aina, que l'escola és una molt bona escola, però és veritat que el nivell d'exigència és molt alt, jo diria que dels més de tota la zona en la que vivim nosaltres, per tant, posar-ho tot en marxa és molt fort. Aina, com ho viu també la teva família i el teu entorn, les teves amigues, doncs això, el fet de conviure amb una campiona d'Espanya i també doncs, que potser no tens tant temps com la resta de nens, doncs això, doncs per jugar, per quedar amb les amigues, amb els amics, com porten també doncs, el nivell on has arribat fins ara?
2: Doncs molt bé, sí que és veritat que alguna festa no puc anar-hi perquè tinc algun campionat, he d'entrenar, però la veritat és que m'entén molt bé tothom, la meva família està sobre meu apoyant-me sempre, recolzant-me, i la meva entrenadora també, doncs, s'esforça molt amb mi, i... Molt bé.
3: Jo tinc una pregunta super de base, que ara l'Aina dirà, però com és que no ho sap? Diferència entre gimnàstica artística i gimnàstica rítmica, que ara estaríem parlant de l'artística, veritat?
2: Sí.
3: Vinga.
2: Doncs la gimnàstica artística, pues, hi ha 4 parells, la barra, les paral·leles, el potro i el terra. Uh-huh. I la rítmica, doncs és això de l'aro, la pilota, bueno, té més flexibilitat, i hi ha una mica de diferència, la veritat, perquè artística és saltar, botar, volar, i rítmica és més de flexibilitat, elegància... Sí.
1: D'acord, és a dir, una part més física, potser, no? En les modalitats que tu practiques. Dèiem que ara vens de les vacances, encara estàs en els darrers dies de vacances, però la propera setmana ja comences un altre cop a entrenar. Amb quin objectiu? En què et prepares ara? Perquè em deies que estàs molt il·lusionada perquè començaràs a fer coses noves, no?
2: Sí, doncs sí, jo vull anar ja a entrenar perquè faré molts elements nous, això és el que m'agrada, us començar ja amb alegria, amb elements nous, pues, trobar-me amb les meves companyes un altre cop però sí que van haver vacances per descansar una miqueta.
1: Quin és el proper objectiu que hi ha ara? Quina és la propera competició o campionat que teniu? Com és una mica el calendari d'aquest inici de curs?
2: Doncs tenim les fases de Catalunya. És a dir, que tenim tres fases per classificar-te al campionat de Catalunya. I un cop al campionat de Catalunya doncs, tenim allà doncs, Ligues Iberdroles i ja campionat d'Espanya.
1: Núria, és important que expliquem, sí. Perquè també hem estat parlant abans amb l'Aina abans de començar, i jo li preguntava, clar, té 12 anys, com es porta també aquest nivell d'exigència a l'acceptar un bon resultat o també un resultat que no és l'esperat, i em deies que us preparen també per això, és a dir, que hi ha darrere també tota una logística mental, no?
2: Sí, tenim un coach que es diu Peter, que ens ajuda molt a totes a respirar, les respiracions, les visualitzacions, i això a nosaltres ens va superbé perquè fa que ens tranquil·litzem més a les competicions i estem molt més tranquil·les.
1: Què t'és més fàcil a tu assumir, quan guanyes o quan obtens un resultat que no esperes?
2: A veure, a mi sí que em costa, pues, bueno, perdre sempre pues, m'ho he pres bé, perquè és una manera d'aprendre, de veure que en què he fallat, recuperar, i guanyar sí que ja és la bomba. Si guanyes, pues, ho has de celebrar a lo grande i molt bé.
1: Molt bé. Aina, com et veus en el futur? T'agradaria que la gimnàstica formés part de la teva vida per sempre? T'agradaria estudiar alguna altra cosa? Com et veus en el futur?
2: A mi m'agradaria seguir amb la gimnàstica fins que em cansi. Sí que és veritat que faré alguna altra carrera, perquè no vull estar tot el dia amb la gimnàstica. Sí que és veritat que és molt important, però crec que també és bo pues, desconnectar una miqueta, saps? Anar com altres carreres. Molt bé.
1: A mi m'agrada moltíssim d'això que ens estàs explicant, perquè, clar, aquests campionats es van fent a diferents llocs, no? A diferents llocs de la geografia, que a mi m'agrada moltíssim viatjar. Suposo que amb això també deus haver estat per un piló de llocs.
2: Sí, a mi m'encanta. He estat Zaragoza, Guadalajara, Pamplona, Girona, Terrassa, Mataró... moltes competicions.
1: I t'acompanya quan vas a aquests llocs?
2: La meva família, el meu pa, sempre el meu pare, la meva mare, l'Ona i la Clara, les meves germanes... Sí. I a Mataró, pues, les meves àvies, els meus cosins, perquè estem aquí a prop.
1: Que bé. Núria, tens alguna coseta més?
3: Sí, li volia preguntar, com és l'ambient? Com és l'ambient entre les que feu aquest tipus de competició? Hi ha companyerisme, allò, si us, no sé, hi ha ànims quan alguna està nerviosa, us deixeu algunes coses que us puguin faltar? Com és l'ambient entre vestidors, per entendre'ns?
2: No, les companyes ens portem superbé entre nosaltres, ens apollem, ens animem. Si una està aquell dia una miqueta trista, l'altra la ve a ajudar, la ve a consolar. La veritat és que el companyerisme superbé a l'Hospitalet. Tothom molt bé.
3: Escolta, què és el més dur?
1: Has donat amb la clau. Digues, Núria.
3: No, li volia preguntar què és el més dur de tot plegat. Què és el més dur de... Aquest, el que et costa més, hores d'ara, Aina? No sé si el portar... els horaris, o l'alimentació, o l'haver de viure amunt i avall...
2: Bueno, a mi el que em costa més és, doncs, despertar-me, perquè estic molt cansada durant tot el dia, posar-me una miqueta al dia, perquè estic una miqueta cansadeta... Però la veritat és que tot molt bé, no se'm complica molta cosa.
1: Que bé. T'haig de dir que d'adulta la Núria i a mi ens costa igual despertar-nos, per tant, no et preocupis que això és una cosa que ja portem. Núria, has donat en la clau amb una cosa important que dius, si us deixeu alguna cosa. Clar. Aina, en algun moment t'has deixat alguna cosa que dius, ostres, no pot ser que m'hagi passat això aquí, que me n'hagi descuidat o me n'hagi oblidat d'alguna cosa, en un moment d'aquells que diguis, ai, no sé què fer ara.
2: Bueno, algun cop se m'ha oblidat alguna feineta a casa, sí. Però no. Molt bé.
1: Us ho deixeu, si no, entre companyes i tot, eh?
2: Sí.
1: Molt bé. Doncs abans d'acabar, vols dir alguna cosa a la teva entrenadora que segurament li arribarà aquesta entrevista?
2: Doncs moltes gràcies, Sheila, per confiar en mi, portar-me fins on arribar i per molts anys més juntes.
1: Que bé. Doncs aquest missatge esperem que tant de bo sigui així. I per acabar, per algú que estigui començant, alguna noia, algun noi que ens estigui veient ara i que digui m'agradaria poder-me dedicar a això o començar a entrenar, quin consell li donaries?
2: Segueix els teus somnis, pots arribar on tu vulguis.
1: Doncs mira, amb aquest missatge jo crec que podem acabar. Per tant, Núria, no sé si en algun moment de la teva vida ha estat un dels teus objectius dedicats al món de la gimnàstica.
3: No, però és d'aquelles competicions, d'aquells esports que t'embadaleixen. Tu ho veus i flipes, clar, de la
1: força. I veure-ho per la tele és brutal. Sí.
3: I és de tot.
1: Tens alguna referent per això, Aina? Alguna que sigui més adulta, més gran, que t'agradi veure-la especialment o que hagis pogut conèixer?
2: Pues sí, les del gimnàs, les més grans que jo, pues aprenc un munt d'elles. Les estic mirant perquè a veure què fan, com ho fan de bé i jo pues, intentar aprendre de les millors.
1: Que bé. Doncs Aina, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
2: De res.
4: antena els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Consell Comarcal del Maresme ofereix, juntament amb la Diputació de Barcelona, un programa completament gratuït i adreçat a dones, empresàries i emprenedores que vulguin fer créixer el seu negoci. Fes créixer el teu projecte en clau femenina és un programa pensat per identificar possibles obstacles i superar-los amb èxit, crear una estratègia de projecte, solidificar la marca personal, donar més seguretat en la gestió econòmica i potenciar les habilitats de lideratge amb una xarxa de suport.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Continguts en xarxa.

0: Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
1: Sigueu benvinguts de nou a Drets de Butxaca, aquest espai on descobrim els drets que potser no sabíem que teníem amb el nostre advocat de capçalera, en Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Jan, ben tornat. Com ha anat aquesta aturada que hem fet d'estiu?
2: Calorosa, però content de ser aquí de nou.
1: I tant, amb moltes ganes de començar nova temporada.
2: Moltes. Després de més de quasi 30 capítols de l'anterior, jo crec que ara tenim el repte de mantenir el nivell.
1: Doncs som-hi, anem per feina. Quin tema ens has portat avui?
2: Avui parlarem d'una qüestió extraordinària i a vegades posada en seriosos dubtes, la presumpció d'innocència. La veritat és que és un tema apassionant i que a vegades, com que té tecnicismes en la cosa, com tot en el dret, doncs costa d'aterrar-hi. Però jo crec que a través de casos reals, que és aquest enfocament que també li volem donar en aquesta segona temporada, basar-ho tot en realitats, en coses que han passat, jo crec que la gent empatitzarà i potser a partir d'ara s'ho pren d'una altra manera.
1: Doncs som-hi, anem a veure aquests casos reals que ens deies. Què ens has portat?
2: Jo convido els oients a que s'imaginin que són les 8 del matí, que es troben en una habitació d'una casa qualsevol del Puerto de Santa María, i un home està dret, immòbil, davant la porta, molt ferm. La seva família el mira sense acabar d'entendre massa res. Què fas, papa? Li pregunten. Ell reacciona com si tornés d'una mena d'estat de trànsit. No s'havia adonat que ja no era a la presó.
1: Carai.
2: Durant 4.630 dies, poca broma, gairebé 13 anys, cada matí a les 8, un funcionari de presons colpejava la porta de la seva cel·la el crit de «Recuento». I aquest home és Rafael Ricardi. Potser molts dels que ens escolten recorden aquest nom. Va entrar a la presó l'any 1995 acusat d'una violació que després es va demostrar que no havia comès. Ricardi era un home d'entrada vulnerable, analfabet, amb una edat mental justeta, d'un nen petit, i un defecte físic a l'ull que el faria un blanc molt fàcil d'una descripció precipitada. Quan finalment va sortir en llibertat, l'any 2008, després que unes proves d'ADN, perquè havia avançat doncs, la criminalística, van assenyalar quins eren els veritables culpables d'aquella violació. Era un home absolutament trencat. Havia perdut els fills, la salut i fins i tot els propis sentits. A taula es mirava el plat i els coberts de metall amb sorpresa, acostumat a menjar durant 13 anys en safates de plàstic compartimentades. L'Estat el va indemnitzar amb 1 milió d'euros, la xifra més alta fins aleshores a l'Estat espanyol per un error judicial. Però, Ona, jo pregunto als qui ens escolten, es pot posar preu a 13 anys de vida, tancat?
1: Clar, és una bona pregunta, no? Aquí ja aniríem al cas de les indemnitzacions, no? Fins a quin punt són reparadores?
2: Econòmicament, potser sí. Psicològicament, evidentment, hi ha coses que són irreparables. Però el tema d'avui quin era?
1: La presumpció d'innocència.
2: Doncs, escolteu, què és la presumpció d'innocència, no? Un dret que ens ha costat molt d'aconseguir. Si ens remuntem a temps pretèrits, resulta que en l'edat mitjana existia l'ordalia, on el judici dels déus, on resulta que se sotmetien a diverses proves per veure si eres innocent. Posar la mà al foc, d'aquí ve l'expressió, per cert. Posar la mà al foc, si no et cremaves, els déus et semblaven. I per tant, eres innocent. Després vam avançar una miqueta i vam passar els combats per duel. Acusat i acusador es batien, i si hi havia algun dels dos que sobrevivia és perquè Déu els havia salvat i, per tant, també era innocent. Vam continuar avançant i qui no se sotmetia i no es declarava culpable sota turment, sota tortura. Però, per sort, vam acabar el 1789 amb la Revolució Francesa, on apareix per primera vegada aquest concepte, la presumpció d'innocència, que recull la Declaració dels Drets de l'Home i el Ciutadà.
1: De fet, està clar que no ho podíem deixar tot al judici de Déu, no? Hi havíem de posar una mica de fets probables aquí.
2: Exacte, perquè si no, la justícia divina era una cosa absolutament, no?, basada en la creença i en l'arbitrarietat, fins i tot, no? Per tant, de viure en una pràctica inquisició, això no garantia absolutament res. De fet, la presumpció d'innocència és la garantia principal dels nostres sistemes judicials i, com deia, és amb la Revolució Francesa que s'incorpora aquest dret. I què diu la Declaració del Dret de l'Home i el Ciutadà? Escolta'm, es presumeix innocent qualsevol home fins que no es demostri el contrari. Aquesta frase l'hem escoltada moltes vegades, i és així, i ens l'hem de creure, perquè si no podem produir situacions no gaire agradables com les de Rafael Ricardi. Per tant, una sentència, que jo sí que faria és, escolti'm, qui acusa, demostra. Perquè si no, estaríem en una presumpció de culpabilitat. I aquest no és el nostre sistema, ni el dels sistemes garantistes com el nostre. Perquè presumim que la gent és innocent. Si hi ha tot un seguit de proves que ens acusen, tot un seguit d'evidències que apunten a nosaltres, i la nostra única resposta és el silenci, aleshores aquí potser podríem tenir un problema. Però en el moment en el que tu ets capaç de refutar i de veure que tot allò que es diu no se sustenta, la presumpció d'innocència no la podem manllevar, no?
1: I això avui en dia com està recollit, no, la legislació que tenim?
2: De fet, l'any 2015 hi va haver una reforma de la llei d'enjudiciament criminal, que no és el Codi Penal, sinó que és la llei, doncs, que ens diu exactament com ho hem de fer anar tot plegat, per canviar el terme imputat per investigat. Això ens sonarà dels delictes de corrupció, principalment, no? Perquè ho tenim en els mitjans de manera sovint. Per què es va fer? Es va fer per evitar l'estigmatització, perquè aquesta paraula imputat sonava d'entrada a una culpabilitat expressa davant de l'opinió pública. Això ens va permetre aclarir en quina fase processal, en quin moment del procediment es trobava la persona a la qual se l'estava investigant, no? I, per tant, reflectir d'una manera més neutral quin era el paper de la persona està sent investigada sense prejutjar que hagi comès un delicte. Hi ha indicis, però cal comprovar-los. Ens permetia fer servir un llenguatge més correcte, més garantista, més a favor de la presumpció d'innocència, no?
1: Per tant, les paraules són molt importants, eh? La manera com qualifiquem aquestes persones que estan sent investigades.
2: Sí, per això els mitjans de comunicació, i m'hi referiré diverses vegades, tenen una especial responsabilitat en fer-ho bé.
1: Jana, aquesta nova temporada ens vols desmuntar alguns mites. Quin ens has portat avui?
2: Doncs avui començarem amb una frase feta en català, que també la direm en castellà per si algú se'ns despista, que és que quan els gossos borden és que alguna cosa senten. Allò de si el río suena és que agua lleva. Jo crec que és un dels refranys que enverina més la presumpció d'innocència. I l'enverina més perquè ens genera el que en psicologia es coneix com un biaix cognitiu. Ens col·loca en una mena d'orelleres de ruc que no ens permeten veure-hi més enllà. I que, per tant, a partir d'aquí ens dediquem a etiquetar a les persones una mica pel diuen, pel sembla que, pel vols dir que no hi ha alguna cosa. I fins i tot quan ens demostren el contrari, nosaltres ja hem col·locat aquesta etiqueta i sortir-hi és molt complicat. I això ho podem relacionar amb la teoria de l'etiquetatge, el que en l'àmbit de la sociologia es va començar a desenvolupar i posteriorment en l'àmbit psicològic i en l'àmbit social s'ha fet servir. La idea fonamental d'aquesta teoria és que les etiquetes el que fan és que en el moment en què les posem en una persona, és problemàtica, és perillosa, és conflictiva, aquestes etiquetes no són neutrals. Ens l'estan qualificant i una vegada que hem atribuït aquesta categorització, ostres, tendim a interpretar tot allò que fa aquesta persona d'acord amb aquesta etiqueta que li hem posat. Per tant, això és perillós. És perillós perquè deixem de mirar què fa aquella persona, com actua, amb una visió objectiva, podríem dir, per començar a fer i començar a mirar qui pensem que és aquesta persona d'acord amb l'etiqueta que li hem posat. Per tant, quan una persona l'hem etiquetat com a sospitosa, qualsevol conducta que sigui ambigua, que no tinguem clar si podria ser delictiva o no, què farem? Doncs considerarem que és una prova més d'aquesta culpabilitat que nosaltres ja li hem atribuït. Per tant, hem de ser molt curosos. Imagina't algú, si arriba tard, segurament és que amaga alguna cosa. Si es posa nerviós, és perquè sap que és culpable. Si no respon, té alguna cosa a amagar. Això no ho podem fer. Perquè quan aquestes mateixes conductes les atribuïm a una persona que considerem innocent, en comptes de dir tot el que us acabo d'explicar, segurament direm està nerviosa perquè és una situació que no és agradable, o no sap què dir, o simplement ha arribat tard perquè hi havia trànsit.
1: Per tant, tenim un biaix condicionat, no? Ja pensem d'una manera o d'una altra en funció de si sabem que aquesta persona és conflictiva o no, o ens imaginem, perquè a vegades no ho sabem, simplement ens ho imaginem.
2: És exactament així. I aquí ens apareix un altre mecanisme en l'àmbit psicològic, que és justament el biaix de confirmació. Una vegada tenim aquesta hipòtesi establerta, és culpable, resulta que tendim a buscar i a recordar i a donar-li més importància a tots aquells elements que fan que jo confirmi allò que crec. Malgrat que a vegades tingui evidències clares de que allò no és així, el meu cap ja ha assumit que ho és. i, per tant, buscarà tots aquells detalls que, per insignificant que sigui, davant de la Generalitat, que em diu el contrari, doncs jo faré una interpretació en aquest sentit, no? I, per tant, clar, acabem generant que aquest rumor, aquesta sensació inicial que es podia produir en el nostre cap, en una mena de veritat que mai ha acabat d'estar corroborada del tot, no? Tant, com deia, això és bastant perillós. Perquè aquest etiquetatge ens pot generar una mena de professió autocomplerta, que he volgut anomenar. Quan tractem una persona com si fos culpable, com si fos conflictiva, com si fos poc fiable, és possible que aquesta persona acabi reaccionant a aquest tracte amb desconfiança, amb ràbia, o fins i tot amb por i distanciament. Aquesta reacció pot ser interpretada posteriorment com una confirmació d'aquella etiqueta que li havíem posat. I, per tant, creem un cercle viciós. Sospito, etiqueto, tracto diferent, la persona reacciona, interpreto la reacció com una prova i confirmo i reforço l'etiqueta.
1: Per tant, entrem aquí en una espiral que no ens deixa veure la realitat d'una altra manera, no? Només la veiem com nosaltres ens pensem que és i no sortim d'aquí.
2: Sí, perquè ho hem col·locat i d'allà no en sortim. I aquí et deia, parlarem dels mitjans de comunicació.
1: Som-hi, ens toca el rebre.
2: Us toca el rebre. No a tots, no a tots. Jo sé que aquí sou molt curosos, però n'hi ha d'altres que els agrada allò que li diem gruguisme, o el clickbait, que està també molt de moda. Els mitjans de comunicació tenen un paper molt important en aquesta garantia, perquè quan fem servir el llenguatge, condicionem de la manera en què les persones, els oients, els espectadors, veuran aquella notícia. Per què? Doncs perquè no tots tenim coneixement de tots els àmbits, com és natural. Per tant, jo pressuposo que el mitjà de comunicació m'ho explicarà amb la rigorositat, veracitat i contrast que correspon. Però hem vist, i en casos mediàtics sobretot, que això moltes vegades no és així. Per tant, quan la informació la presentem d'una manera espectacularitzada, el que hauria de ser una informació sobre un procediment judicial, i jo amb això soc molt crític, es converteix en una mena de judici públic.
1: Una mena de circ, a vegades, no? Segons com, també.
2: Sense la mena, en un circ directament. Per què? Doncs pel que dèiem, perquè obre molts telediaris, obre moltes tertúlies, dona moltes hores d'audiència, i això a vegades, doncs, prima a l'interès. Per tant, clar, una persona pot acabar sent socialment condemnada abans fins i tot de que hi hagués hagut una condemna judicial, que és la que compta, perquè si no viuríem a la Inquisició. I jo crec que ningú dels que ens escolta voldria viure a la Inquisició. Per tant, ostres, fins que no una persona o un procediment judicial no ha quedat tancat, jo crec que els mitjans de comunicació en cert àmbit o són especialment rigorosos o s'han d'abstenir de certa teatralització, perquè si no el que fem és justament manllevar aquest dret a la presumpció d'innocència.
1: De fet, tenim una responsabilitat molt important, no? Perquè a vegades és la primera porta que tenen els espectadors al públic per arribar en aquest cas, no? És la primera vegada que el coneixen a través dels mitjans.
2: Correcte. I en tenim molts exemples aquest estiu, n'hem tingut molts.
1: I tant. Ja n'anem tancant, ens queden 3 minutets. Tens alguns consells que ens puguem endur cap a casa?
2: Sí, jo crec que pot ser útil. La pregunta és, què puc fer jo per no formar part d'aquesta injustícia i de, per tant, garantir que la gent té aquest dret a la presumpció d'innocència? Punt número 1, ho hem dit, el llenguatge. Siguem curosos. I em dirigeixo aquí a tota la gent que ens escolta, a tota la ciutadania, però, com deia, especialment als mitjans de comunicació i els que fan contingut a xarxes, cada vegada més en auge, no? En lloc de dir el violador de tal lloc, d'entrada, el detingut per presumpta violació. Si no, el linxament és gratuït, perquè parlem d'una cosa molt seriosa. Per tant, és molt senzill, no?, posar-nos en l'esfera de la revenja i de la venjança. Per tant, no siguis tu qui tiri la primera pedra sense sentències, sense posicionaments judicials i sense haver llegit sentències, perquè jo sento gent que és opinòloga de tot i resulta que en sa punyetera vida, disculpeu-me l'expressió, han llegit una sentència. Per tant, jo crec que això és important. I sobretot, que la veritat no es patlli un bon titular també fa molta mal.
1: Això és important, això és important.
2: Segona recomanació. Exigiu proves, no rumors. Quan ho dèiem, quan sentiu aquest diuen, recordeu a Rafael Ricardi, en parlàvem a l'inici, o a Dolores Vázquez, del cas Vaninkoff. També se'n recordarà molta gent que ens escolta i de finals dels 90. Ell encaixava amb la descripció d'una persona baixeta, grassoneta i en un mullguerxo. I això va ser suficient per robar-li 13 anys de la seva vida. I ella, Dolores Vázquez, encara ara, per cert, sense haver estat indemnitzada després de pràcticament 2 anys a la presó, ella encaixava amb el perfil d'una dona seca, poc agraciada i lesbiana, en una Espanya homòfoba a finals dels anys 90, fet que li va costar 519 dies a la presó, com deia, sense indemnització. Per tant, després es va demostrar que era innocent. Abans de jutjar algú doncs, del nostre entorn i de replicar aquests titulars, preguntem-nos, tinc alguna certesa del que passa o només rumorologia?
1: Si és només rumorologia, val més que ho deixem al calaix dels rumors i no ho escapem gaire.
2: I la boca tancadeta.
1: Exacte.
2: I el tercer consell és no mediatitzar aquests processos judicials que en dret diem que estan sub judice, pendents de judici, pendents de resolució. Perquè quan un cas la tenim en mans dels tribunals, el fet de convertir-lo en un judici paral·lel, els jutges són persones. I els jutges no tenen per què, perquè són gent professional, són gent preparada i que tenen la capacitat d'abstreure's. Però hi ha temes, i ho hem vist amb temes molt mediàtics, doncs que la pressió social a vegades fa que hi hagi decisions poc justificables en l'àmbit del dret, fins i tot per alguns jutges. Per sort, no per la majoria. Per tant, escolteu, jo respectaria els temps de la justícia i vigilaria molt en aquest àmbit.
1: Doncs Jan, moltes gràcies per aquests consells d'avui, que hem estat parlant de la presumpció d'innocència, un tema molt interessant i molt necessari també, perquè bueno, és el que dèiem, que surten molts casos, hi ha moltes coses i a vegades el linxament públic és previ a decidir si és culpable o no realment aquesta persona.
2: És així. Si em permets, acabo amb un exercici molt senzill que convido els nostres oients a que tanquin els ulls i que pensin en algú que s'estimen molt. Demà acusaran el teu germà. Oi que voldràs que la presumpció d'innocència sigui el que vetlli per davant de tot? Doncs escolteu, no fem que un error de descripció, que una rumorologia mal portada facin que un dret així es pugui manllevar. Perquè després imaginem-nos que aquesta persona passa no 13, no 2, ni que sigui uns mesos a la presó. Com dèiem abans, per tancar el cercle, una indemnització econòmica no sempre és la reparació total. És una reparació que és el que ens permet la norma, perquè la vida no ens la torna ningú i el temps és inamovible. Per tant, escolteu, la presumpció d'innocència, jo diria que no és cap refugi per culpables, sinó que és l'escut que tenim als innocents. I quan la debilitem pels demés, la debilitem per nosaltres, perquè mai se sap. Tots som potencials criminals.
1: Doncs amb aquests potencials criminals que som tots, ens quedem amb aquest exercici que ens has posat de deures i ens retrobem al proper Drets de Butxaca.
2: Fins al proper.
0: Continguts en xarxa. A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La Federació Catalana de Bàsquet ja ha publicat el calendari dels partits per l'AB Premià Masculí de la segona categoria i la Supercopa Femenina. Aquest setembre, les jugadores de l'equip premianenc jugaran 3 partits diferents de la fase prèvia. Dissabte 12 a 5:45 de la tarda contra l'Igualada. Dissabte 19 a 5:45 de la tarda contra el CB Grup Barna. I dissabte 26 a 7:45 de la tarda contra l'Escola Badruna Gràcia.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: En cultura, el Festival Gafarroc celebrarà la seva 15a edició el proper dissabte 26 de setembre amb grups de l'escena local i nacional. L'Omueso, Salvana, Fenomeno i Baby Jane seran algunes de les bandes que actuaran al Palmar a partir de les 6 de la tarda.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El PP i Vox acusen el president espanyol Pedro Sánchez de no ser lliure davant del Marroc amb el conflicte de Ceuta i Sánchez ha respost que no te amo.
2: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
1: Ha estat en la sessió de control al Congrés dels Diputats en la que s'ha conegut que el Tribunal Suprem ha paralitzat la llei dels nens fins que no acreditin que són descendents d'exiliats espanyols. Sánchez també ha aprofitat per defensar que l'executiu no té res a amagar sobre la crisi a Ceuta i ha recordat que avui es publicaran tots els informes sobre Ceuta elaborats entre l'1 de juliol i l'1 d'agost. I el major Josep Lluís Trapero ha presentat la seva dimissió avui com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec i serà substituït pel comissari Ferran López. A més, també l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, es jubila i, per tant, la nova cap del cos serà Sílvia Catà, que és la primera dona en ocupar aquest càrrec. N'ha fet l'anunci avui la consellera d'Interior, Núria Parlon. I atenció a les pluges intenses que afecten avui diversos punts del territori. Els ruixats han començat cap a les 6 del matí al Garraf i han avançat pel litoral i prelitoral i ara es concentren al nord-est del país. De moment, les tempestes han deixat més de 50 litres per metre quadrat entre el Baix Berguedà i el sud del Ripollès i els bombers han atès 44 avisos des de les 6 del matí relacionats amb aquestes pluges. El Meteocat ha rebaixat el nivell taronja, l'avís, per intensitat de pluja, però encara es poden superar els 40 litres en mitja hora entre les 12 i les 6 de la tarda al Ripollès.

0: Berguedà, el Lluçanès, Osona, el Moianès i també el Bages. I pel que fa a les afectacions al transport, després d'aquestes pluges, l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona ha quedat tallada per almenys 2 hores per la reparació d'una incidència en la catenària causada per un llamp. També a l'A26, a Montagut, hi ha visibilitat reduïda a causa de la pluja i, de fet, hi ha un carril tallat en ambdós sentits de la marxa. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà el 23 de setembre al Parlament per explicar l'error en l'informe de les proves PISA 2025. La compareixença serà a petició pròpia, després que també l'haguessin reclamat Esquerra, Comuns, Junts, Vox i la CUP. Illa intervindrà davant la cambra per 8a vegada, superant les 7 compareixences del seu predecessor, Pere Aragonès. I el fiscal de menors ha demanat l'internament en règim tancat per als 2 menors de 16 anys detinguts per la seva presumpta vinculació amb el crim d'un home de 45 anys a Manresa. És la mateixa mesura aplicada als altres 2 joves de 15 i 16 anys arrestats la setmana passada pel mateix cas.
1: Notícies en xarxa.
2: Avui pendents del cel i de possibles fortes pluges.
3: Premià de Mar en 3 minuts.
2: Pendents del cel, perquè encara es manté l'avís del Servei Meteorològic per fortes pluges a tota la comarca del Maresme i també a Premià de Mar. L'alerta està activa des d'aquest matí fins la matinada de demà dijous, dia 10 de setembre. S'espera abundant aigua i un canvi de temps que implicarà inestabilitat. Això potencia el risc de tempestes que poden ser destacades de cara avui mateix o els propers dies. A més, poden anar acompanyades, segons explica el Consell Comarcal del Maresme, de fenòmens violents. 5 centres educatius premianencs han obert portes aquesta setmana amb millores. Aprofitant l'aturada estiuenca, s'han fet treballs de manteniment als 3 edificis de l'Escola Sant Cristòfol, on s'hi ha millorat l'enrajolat i s'han pintat aules i passadissos. A l'Escola Aldofí s'ha arranjat l'espai de ludoteca i s'han fet millores als lavabos, mentre que a l'Escola Montserrat s'ha aïllat acústicament l'aula de música. A més, pròximament es preveu canviar les portes d'emergència del gimnàs. També es vol arranjar aviat la coberta de primària de l'escola La Lió per ubicar-hi plaques solars. Entre les millores hi afegim també el canvi de paviment que s'ha fet a l'edifici de Santa Tecla, al centre de formació d'adults i l'oficina de català. I si tens una petita empresa o ets autònom o autònoma, això t'interessa. Un nou programa de formació i acompanyament per transformar l'empresa digitalment. Es tracta de Maresme Digital Business, crear eines digitals i un full de ruta pel negoci. Atenció, perquè està limitat a 10 places i el programa combina 6 hores de formació amb 3 de mentoratge. Trobareu tota la informació al web del Consell Comarcal del Maresme. En cultura, encara obertes les inscripcions per participar a l'Art Tardor. Si us agrada la pintura, l'escultura o la fotografia, podeu presentar-vos fins al 27 de setembre. Cada participant pot presentar una obra per modalitat. En categoria d'adults, el concurs atorga un premi de 500 euros i un segon premi de 300 euros al millor autor o autora local. Pel que fa a la vessant jove, hi ha vals regals de 150 euros i premis al millor autor local per 75. I en esports, la carrera futbolística de la premianenca Martina González fa anys que promet. Formada al Club Esportiu Premià, la jove defensa de 18 anys debutava dissabte com a jugadora del primer equip del Barça. Va jugar els seus primers minuts oficials. Des del Club Esportiu Premià celebren la fita de la Martina i se n'alegren per ella.
3: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El Patrofest tornarà els pròxims 26 i 27 de setembre al Patronat amb una nova edició dedicada al talent audiovisual jove. El festival comptarà un any més amb dues seccions, ficció i documental. El certamen està obert a joves autors i autores de menys de 35 anys. En la categoria de ficció s'hi poden presentar curtmetratges de menys de 10 minuts de durada, rodats a partir de l'1 de gener del 2025. En el cas dels documentals, els projectes poden tenir una durada màxima de 30 minuts. El Patrofest també convida el públic a descobrir nous talents emergents, participar en col·loquis amb creadors i creadores i gaudir d'una gala amb diverses sorpreses. Les persones interessades a participar-hi poden consultar les bases i tota la informació del festival a través del formulari del web del Patronat. El certamen també es pot seguir a través del perfil d'Instagram de Patrofest.
0: Premià Mèdia. Informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Diru-s a càrrec, biopsic, estu, lotu, poduteco, gorota, estu, ase...
3: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.
4: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Dediquem els propers minuts de la nostra cita mensual amb el CAP, amb el Centre d'Atenció Primària de Premià de Mar, un espai també que aquí agraïm, per cert, a l'Institut Català de la Salut, que ens permeti també poder parlar amb els professionals i les professionals que formen part d'aquest Centre d'Atenció Primària premianenc. Atenció, perquè avui parlarem de la salut bucodental i també de l'alimentació, perquè el passat 20 de març era el Dia Mundial de la Salut Bucodental i avui hem pensat que era un bon dia per parlar justament de quins són els beneficis d'una boca i unes dents que siguin fortes, que siguin sanes i quina relació hi ha amb els hàbits saludables i amb una bona alimentació. Així que què millor que presentar-vos ràpidament a l'Helena Fernández, que és higienista dental. Helena, benvinguda.
2: Gràcies.
1: Gràcies per ser avui a la ràdio.
2: Gràcies.
1: I per parlar justament d'aquest Dia Mundial de la Salut Bucodental, que no se'n parla gaire a nivell de mitjà, és a dir, no seria molta notícia, però és molt important, no?
2: Bueno, de fet, era bastant curiós perquè justament aquell dia es va aprofitar, va ser un dia perfecte, vam poder fer una activitat allà davant del centre, teníem moltes activitats de cara als nens. Llavors, era curiós perquè tota la gent que passava per allà al davant m'explicava, ostres, o em preguntava, i això què és? Dic, doncs mira, és que avui és el Dia Mundial de la Salut Bucodental. Ah! I tothom s'estranyava, o sigui, no... A ningú li semblava una mica familiar ni res. Llavors, va estar molt bé perquè al final la nostra figura ara mateix està molt enfocada al tema de la prevenció. Perquè al final sí que és veritat que nosaltres tenim el tema de la boca. És com un tema no tabú, però normalment associem al dentista, doncs, no? És que tenim qualsevol problema de la boca, tenim qualsevol problema, llavors anem. Però clar, al final... Lo important és intentar no arribar a aquest punt, intentar conscienciar tota aquesta gent de tot el que hem de fer. Llavors jo crec que això, aquest dia va ser molt possible, va anar molt bé i va ser molt positiu.
1: Molt bé, Helena, de seguida expliquem a la població, als premianenques, què han de fer per cuidar la seva salut bucodental. Abans deixem que presenti que avui vens acompanyada de la Sandra Montoro, que és nutricionista i que també és un luxe tenir-la avui. Què tal, Sandra, com estàs? Benvinguda.
3: Molt bé, gràcies.
1: Quina importància té també l'alimentació o la relació que hi ha entre l'alimentació i la cura també de la nostra higiene bucodental? Perquè jo crec que no en som gaire conscients. Al final veiem els aliments com una espècie de benzina pel cos d'una banda, no? I de l'altra també, doncs, la salut o la higiene dental.
3: Sí, sí, de fet, cada vegada més l'atenció primària, la tendència és a treballar de manera multidisciplinar. I la higiene dental i la salut bucodental doncs, també passa per higienistes dentals i en aquest cas també per nutricionistes, no? Perquè si pensem que la boca és una porta d'entrada, no?, al nostre organisme, llavors tots aquells problemes que poden haver a la boca doncs, també afectaran a nivell alimentari, a nivell de digestió i a nivell de salut en general.
1: Per tant, quins consells podríem donar així d'entrada a nivell alimentació? Què és important tenir en compte, Sandra?
3: És important diverses coses. Molt poquetes, però molt importants. Per exemple, sempre s'ha parlat del sucre, no? El sucre i la seva relació amb la càries. Però no només és això, que també és cert, però, per exemple, el sucre, amb quina freqüència? No? Perquè hem de saber que, per exemple, quan nosaltres mengem un producte amb una alta quantitat de sucre, no només mengem nosaltres, sinó també les bactèries de la nostra boca. Llavors, en aquest punt, les bactèries, quan mengen o quan fan ús d'aquests productes alimentaris, llavors fermenten i produeixen àcids. Aquests àcids doncs, deixen una miqueta a la salut bucodental i pot aparèixer la càries, no?, en aquest cas. Llavors, els productes amb sucre, sobretot les begudes, els aliments que són pastosos, que es queden com molta estona a la boca, com les xutxes, no? Tot això, doncs, hi ha més tendència a que aquestes bactèries es posin una miqueta a les botes i comencin a fermentar aquests àcids, no? Si parlem també de les begudes, dels aliments pastosos, i de la freqüència. Pensem que aquestes bactèries tenen una durada de 20-30 minuts amb aquest poder acidificant, no? Llavors, és molt important saber doncs, reduir una miqueta aquests productes, però també evitar el picoteig constant al llarg dels dies. Llavors, si volem fer un aport de sucre, millor fer-ho després dels àpats. Aquest seria, per exemple, un dels consells que podríem donar.
1: Molt bé, consells que avui ens dona la Sandra Montoro, que és nutricionista de l'equip d'atenció primària de Premià de Mar, i després d'aquesta ingesta, no?, a vegades potser serà més o menys saludable, no? Si a algú li ve de gust una llaminadura o segons quines begudes ensucrades. Part importantíssima també, Helena, la higiene dental, no? Perquè això, perquè aquests àcids que ens explicava la Sandra no ens acabin creant càries, no?
2: Clar, perquè al final, o sigui, jo, per exemple, això ho explico molt quan sobretot fem intervenció a les escoles, el tema dels esmorzars que porten els nens al col·le. Clar, jo sé que ara mateix, avui dia, hi ha molta facilitat amb aquests aliments que són, com deia ella, doncs més cariogènics en aquest cas. Clar, hi ha molta facilitat, doncs surten del col·le, tenim aquesta facilitat d'agafem qualsevol cosa i mengem. Després, clar, anem a entrenar, anem a no sé què, ja no tenim aquesta immediatesa de poder rentar la boca. Llavors, jo sempre recomano el mateix. Al final, tots són persones, tots aquests aliments estan molt bons, tots podem menjar, però el que deia ella, doncs, també veure aquesta, no, aquesta, com et puc dir, no fer-ho cada dia, un parell de dies. Llavors, aquesta freqüència també, per exemple, si jo menjo alguna cosa així, sé que el que he d'intentar fer el més aviat que pugui és rentar-me la boca, perquè al final aquest àcid que es queda a la boca l'he de treure el més ràpid que pugui. Llavors, que jo faig això, que cada dia al col·le per esmorzar no m'emportaré un entrepà de Nutella, un pa Bimbo, però sí que és veritat que si ho faig puc fer un dia i després intentar tenir una bona cura. Llavors, jo també dic sempre el mateix, que al final per tenir una bona higiene no només cal rentar la boca i ja està. Perquè nosaltres pensem, vale, jo em rento 10 segons i ja és suficient. Pues no, és com un pack.
1: Ja he complert, no?
2: Tenim ja de tot, tenim. Hem de fer-ho les vegades que calguin, que com a mínim han de ser dos, sempre. Que podem fer les tres vegades al dia? Perfecte. Els nens moltes vegades diuen, no, jo el cap de setmana que estic a casa, les tres vegades les puc fer. Fantàstic. Matí, migdia i nit. Que no puc fer-les al matí i a la nit és més que suficient. Però clar, és suficient si jo cada vegada que em rento la boca, com a mínim m'estic un minut i mig. Perquè si no, aquest raspallat de 10 segons o de mig minut no és eficaç. Llavors, si nosaltres complim, fem dues vegades al dia, matí per la nit, fem minut i mig, i després aprofito també per donar aquesta informació, perquè jo crec que és molt important, nosaltres tenim molta tendència que quan rentem la boca, normalment agafem una mica d'aigua, glopegem i escupim. Llavors, què passa? Que normalment nosaltres quan rentem la boca, la nostra pasta porta el flúor, que és el que fa que la nostra boca i les nostres dents estiguin protegides. Llavors, clar, si jo glopejo amb aigua, aquesta quantitat de flúor, aquest aport per les nostres dents, s'està perdent. Llavors, l'ideal seria rentar la boca i intentar només escupir la pasta de dents i no glopejar amb aigua. Sé que és algo molt difícil, al final és un hàbit, és un costum que s'ha d'intentar mica en mica. Jo és un missatge que dono molt a la consulta, ho dono molt a la intervenció comunitària. Llavors, ara que tinc aquest altaveu, jo crec que és un missatge i un molt clau.
1: Escopim la pasta, però no glopegem, perquè l'aigua s'emporta el flúor que queda enganxat per protegir, no?
2: Llavors hi ha molta gent que diu, clar, però és que moltes vegades escupo, però jo crec que em queda encara la sensació de la brutícia. Realment és la sensació de la pasta, però el que tu estàs fent si glopeges amb aigua és treure això que realment està protegint la teva boca.
1: Diríem que neteges, però no protegeixes, no? No es queda allà protegint.
2: No del tot. No fa, doncs, aquest efecte...
1: Molt bé. Helena, quan digues matí significa després d'esmorzar a casa, matí significa només llevar-nos, què implica matí i què implica nit, també?
2: Clar, hi ha molta gent que de normal, i al final també, com diem, és un costum, que s'aixeca, bueno, es lleva al dematí i diu, ai, és que el mal alè, tal, doncs em rento les dents, clar. Si després esmorzo, no és eficaç. Llavors, l'ideal al matí és esmorzar i rentar-me les dents. I després, sempre també, això és important, cada vegada que jo em renti les dents, és important estar encara que siguin 20 minuts, mitja hora, després sense menjar ni beure, perquè al final aquest efecte de la boca neta, si tu després, encara que sigui beure un got de llet, no ho tenim tot.
1: Perfecte. Quins aliments, Sandra, poden protegir les nostres dents? Perquè ara també parlava l'Helena d'hàbits, no? En aquesta societat nostra que va tan de pressa, sembla que ens costi trobar 3 minuts per rentar-nos les dents, no? Hi ha aliments que ens protegeixin, que ens ajudin, si justament, doncs mira, sabem que no tindrem temps per rentar-nos les dents fins que arribi el migdia o la nit, hi ha alguna cosa que ens pugui prevenir?
3: Doncs sí, evidentment sí. Podem fer coses també per protegir les nostres dents amb els aliments, no? Com per exemple verdura crua, fruita sencera, fruits secs, són tots aquells aliments saludables que requereixen masticació. La masticació produeix salivació. I la saliva ens... la saliva té un component que és protegeix les dents amb l'àcid aquest que parlaven abans, neutralitza l'àcid de la boca. Llavors, tots aquells aliments com la fruita sencera, la verdura crua o els fruits secs faran que jo mastegui, augmenti la salivació i protegeixi amb aquesta saliva doncs, aquests àcids que parlaven.
1: No? Uh-huh. Per tant, no és tan... quin tipus d'aliment, sinó el fet que siguin aliments que ens obliguen a mastegar, no? Uh-huh. I a salivar, el que protegirà. No?
3: Exacte, si són saludables, molt millor.
1: Uh-huh. Que hi ha algunes teories també, no? Algunes dites populars. No? Si em menjo una poma, em protegeix ja i no cal que em renti les dents fins la nit, no? Que penses, no sé d'on s'ha tret això, però hi ha gent que ho diu, no?
3: No, et protegeix una poma abans que una magdalena, per exemple.
1: Això segur.
3: Val? Uh-huh. Però vull dir, la neteja no te la treu.
1: Mm-hmm. Molt bé. I tipus de raspallats també, Helena. També hem d'entrar aquí, perquè ja no és només el temps que hi dediquem, sinó com rentem, no?, aquestes dents o com fem aquesta higiene, no? Si passem només per la dent, si passem per la geniva, si anem de dalt a baix, la direcció, això també importa.
2: Sí, és que, com dèiem abans, és tot un pack. Llavors, per exemple, també a l'hora de raspallar entra molt el tema de quin raspall és millor, un raspall normal, un raspall elèctric... Al final, cada persona també és un món. Hi ha, per exemple, molta gent que està acostumada al raspall normal i li va molt bé, i hi ha molta gent que amb el raspall elèctric també. El que passa és que el raspall elèctric té més facilitat perquè al final tu no has d'estar pensant quin moviment has de fer per rentar la teva boca. El que passa és que, òbviament, si tenim raspall elèctric, si us plau, hem de passar-ho per totes les cares de la dent perquè el raspall tampoc és màgic. Però sí que és veritat que a mi, personalment i professionalment, m'agrada molt recomanar el raspall normal perquè al final és una manera de que no se t'oblidi el que tu has de fer per poder mantenir la teva boca neta. Llavors, es pot alternar, per exemple. I després, a l'hora de raspallar, hi ha dos moviments estrella, que segurament el primer ja el sabem, que és fer com aquesta rodoneta per la part de la dent, que si t'hi fixes és un moviment molt semblant al que fa el raspall elèctric. I també important rentar doncs, el que dèiem abans, totes les cares de la dent. La part de fora, la part de dintre i la part del queixal, perquè al final també això entra en el tema de l'alimentació perquè és on queda la majoria de la resta dels aliments.
1: Uh-huh.
2: I també m'agrada molt sempre recomanar el tema de complements de la neteja, com pot ser fil dental, l'arc dental, el glopeig dental també. Per què? Perquè al final, si fas servir totes aquestes coses, doncs és bastant més eficaç aquesta neteja. També, important saber, per exemple, si parlem del glopeig dental, hi ha molta gent que diu, ai, doncs mira, és que vaig molt just de temps, no puc rentar-me la boca, glopejo amb el líquid. Clar, això tampoc serveix. Jo sé que es fa amb un fi bo, però no serveix. El que realment serveix per rentar la boca és un bon raspallat. Que després vull glopejar? Perfecte, serà molt millor.
1: Uh-huh. És complementari, podríem dir, no?
2: Totes aquestes coses són complementàries. Al final també hi ha aparells per rentar la llengua, hi ha de tot.
1: Uh-huh. Hi ha irrigadors, fins i tot, no?
2: Hi ha irrigadors que van molt bé, la veritat. Jo, per exemple, el que més recomano, que és el més habitual, és el fil dental i l'arc dental. Llavors, també, com a recomanació i com a consell, és que sempre que fem servir aquestes coses, sempre abans de rentar la boca. Perquè si jo, per exemple, passo el fil dental o passo l'arc dental, al final l'espai entre les dents ho estic deixant una mica més lliure. Llavors, si jo després rento aquesta pasta de dents, doncs entra molt millor.
1: També es ficarà per aquestes escletxes, no? I tindrem la boca més
2: protegida. Correcte.
1: Molt bé. Quins diríeu que últimament són els hàbits també de la població? Ara ja parlo per les dues, tant per la Sandra com per l'Helena. Tant l'hàbit de nutrició com l'hàbit d'higiene. Cada vegada estem més conscienciats, és a dir, hi ha cada vegada més gent interessada en la seva salut, en el que menja, en allò que està molt de moda també, el plat de Harvard, no? La meitat de verdures, un quart d'hidrats, un quart de proteïna... Això arriba a la gent també? La gent cada vegada està més conscienciada de la importància de cuidar la seva salut?
3: Si parlo jo, per exemple, d'alimentació, jo sí que veig que la població cada vegada té més interès en optimitzar la seva salut i en el meu cas, no? Doncs a través de l'alimentació. Però també veig problemes com, per exemple, els mites alimentaris amb les xarxes socials cada vegada més. ens porten cap a, doncs, a un panorama on després no saben si ho estan fent bé, si ho estan fent malament, doncs fan coses rares, i quan dic coses rares, doncs superaliments, ara com que sembla que és necessari o imprescindible les llavors de chia, no? M'ho invento, eh? Però...
1: L'espirulina.
3: Sí, espirulina, coses així, o molta suplementació, no? En casa, en el meu cas, i tot ha de ser una mica més senzill i una miqueta més com abans. O sigui, tornar un altre cop a la dieta mediterrània, però ben feta. Que això cada vegada també és una miqueta més complicat, doncs, amb la quantitat de productes ultraprocessats que tenim al nostre abast als supermercats, cada vegada més plens de sucres lliures que tenen, entre d'altres, perjudicis a la càries, cada vegada més enganxifosos, no? Que també s'enganxen molts a les dents, i la facilitat per portar-los al bolso o per portar-los, com deia l'Helena, al col·le, doncs també fa que cada vegada hi hagi més consum. O sigui, és com una contradicció. Trobo en persones que estan com molt interessades en optimitzar la seva salut, però els hi agrada aquesta immediatesa, no? del plaer del dolç o en la facilitat de calentar i listo.
1: Mm-hmm. Sí, que em menjo una barreta energètica i no esmorzo. No?
3: Exacte,
1: que
3: és com... per exemple.
1: Mm-hmm. D'acord. Estem preocupats per la salut, però dediquem-hi temps i dediquem-hi sentit comú, no? Que al final és el més interessant. Mm-hmm. Helena, què diries tu? Hi ha l'hàbit, tenim aquest hàbit de neteja, de dedicar-nos temps, de cuidar-nos, de saber la importància del final... tenir en compte que de salut bucodental n'hi ha una, no? Igual que dèiem, de menjar bé i de cos només en tens un, cuida'l, no?
2: Clar, jo és que veig, també, com deia la Sandra, veus una mica de les dues, o sigui, veus una mica les dues, perquè, per exemple, jo a consulta pensa que ara mateix el que més s'estan veient són nens. Llavors, clar, veus la diferència, per exemple, quan ve el nen, que tu li intentes explicar què és el que ha de fer per mantenir la seva boca en una bona condició, i després veus la història de la mare com diu és que t'has de rentar les dents perquè si no te va passar el mateix que em passa a mi. Llavors, clar, els nens ara mateix no són tampoc molt conscients perquè, com jo dic sempre, de moment no han tingut cap problema, no s'han, igual han vist una càries però no ha sigut per tant. Llavors, costa molt agafar aquest bon hàbit si tu veus que igual no estàs fent les coses de la manera més correcta però no te vens... cap conseqüència. Llavors, sí que és veritat que jo, per exemple, vaig a fer aquestes intervencions i veus que hi ha molta gent que posa la seva actitud i diu, ostres, ara coneixen aquesta nova figura, i diuen, ostres, la prevenció és molt important. I és que és veritat, al final jo crec que la prevenció és tot. Ara mateix és clau. Llavors, sí que veiem aquesta predisposició, però tenim el de sempre. Tenim aquesta facilitat de totes aquestes coses i sobretot el que deia la Sandra, de la informació, dels que he vist aquí, que això per blanquejar les dents, he vist aquest aliment, he vist no sé què.
1: Mm-hmm. És molt important també l'exemple, eh? Pares i mares, que s'aprenen i s'educa més amb l'exemple, també,
2: sí.
1: Que no només intentar molt. Conscienciar d'allò que potser no veuen els efectes, perquè, com
2: molt.
1: Deia ara l'Helena, són petits, no?
3: Exacte, sí, sí. Mm-hmm. Sí, ells veuen a casa que els pares no ho fan, no, els nens aprenen per imitació, al final.
1: Total. Molt bé, doncs ha sigut una bona presa de contacte avui amb el món de la salut, també, de la salut bucodental i l'alimentació, que hem pogut parlar gràcies al cap de Premià de Mar, avui amb l'Helena Fernández, higienista dental, i amb la Sandra Montoro, nutricionista. Moltíssimes gràcies per venir a la ràdio a explicar-nos-ho, a fer d'altaveu, i esperem que sigui el primer dia de molts i que puguem seguir explicant moltíssimes coses, així que gràcies a totes dues.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Si vols aprendre català o millorar-lo, això t'interessa. L'Oficina de Català de Premià de Mar engega un nou curs amb una proposta de cursos per tots els nivells, des del més bàsic fins al superior, el C2. Us hi podeu apuntar des del 14 de setembre fins al dia 21, amb un torn preferent per alumnes que ja en cursen algun. Trobareu més informació a l'oficina del carrer Torres i Bages, número 16.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Costa d'imaginar una festa major de Premià de Mar sense pirates, sense premianencs, desembarcaments ni eufòries. Però hi va haver un dia on res d'això no existia. Quatre persones van decidir apostar per una festa única i totalment diferent. Com va néixer la idea? Pensaven els seus ideòlegs que tindria l'èxit que té i que, a més, seria una de les festes majors més reconegudes a Catalunya? Avui, a Premià Mèdia, tornem als orígens.
3: Soc el creador de la festa major, l'inventor. La regidora era l'Anna Albareda. Ella va proposar un concurs d'idees per la festa major. I jo vaig proposar un desembarcament pirata. Jo faré el desembarcament pirata.
4: I una nit, al Sòria, ens proposen, el Josep Albert i a mi, com veuríem de canviar la festa major, perquè tenia la idea de fer una festa major de pirates. Pirates de Premià. I ens vam quedar, volguem dir, clar, vull dir, portàvem una inèrcia d'una festa major, de tres dies de festa major, del ball de gala, de la gastronomia, de no sé què, que era una festa major molt, molt cutre, per dir-ho d'alguna manera, no?
5: Jo recordo que ell buscava algun motiu per la festa, perquè la festa de Premià era com totes les festes que es feien a tot arreu, eren estàndards i venien, a més de l'herència del franquisme, de tota una cosa super... tot és igual. I aquest era l'impuls que jo recordo. I en Sori, llavors, ostres, què podríem fer? I ell ja tenia això dels pirates. Nosaltres, jo recordo que li vam parlar de la festa de Granollers, que hi havia els blancs i els blaus, que era una cosa que nosaltres havíem anat a tocar i ho havíem viscut una mica. Es munten dos bàndols en el poble, llavors això li treuen molt de suc, no? Fan competicions, fan sopars, fan balls, ara uns balls aquí, uns balls a l'altre, i això era una cosa que donava molta virilla al poble.
4: Vam començar per la base, que és com voldríem que fos la festa major. No muntar activitats, sinó com voldríem que fos la festa major. I vam definir tres punts. Primer, hauria de ser gratuïta totalment, cosa que no passava a les festes majors anteriors, que havies de pagar pel ball de gala, havies de pagar per l'embalat o havies de pagar per la ruta gastronòmica i tal. I havia de ser per totes les edats, des dels més petits als més grans. Hi havia d'haver activitat per tothom. I la tercera, i molt important, tota havia de ser a base de voluntaris. És a dir, la participació de la gent ha de ser en l'espectacle, com a observador, com a espectador, però també a l'hora d'organitzar. Per tant, s'ha de buscar gent que siguin capaços d'organitzar activitats per muntar tot un festival.
3: No hi havia organització. Qui s'havia de fer càrrec de tot el moviment de joves eren els diables. Era l'únic grup organitzat. Diu, hem comprat mil tovallons de paper per fer bombardes. Diu, hem comprat un sac de farina i al migdia vindran els diables i començaran a fer boles. Dic, i vaig veure tan malament allò que dic, escolta, compra un altre sac de farina i no perdem el temps.
4: Parlàvem de les històries que hi ha a darrere de les grans històries, les històries invisibles, i és l'Anna Albareda, la que jo li tinc una admiració, perquè va fer la reunió més curta que he vist en ma vida. I en 20 segons va dir, bueno, estem tots aquí, perquè ara mateix queda desconvocada. I dic, escolta, la comissió de festa major, i en farem una altra, que ja us diré qui entra.
3: I li vaig dir que aquesta festa... li falta guió. Dic, perquè no pot ser que la gent estigui al programa de festa major, estigui, posa que a la tal hora arribaran unes barques i les barques no arriben. I el Toni em va dir, diu, tinc un amic que diu el mateix. És guionista de TV3, diu, i es diu Joan Sol. A partir d'aquí hi ha un escenari amb guió, trabucaires, les gàbies, perquè la Genevas ja es va començar a animar a fer coses.
4: Nosaltres aquí vam veure que realment podia canviar la festa major i podíem fer una festa major que Premià i molta gent jove estava esperant, que fos brutal, gran, participativa. I aquí va començar tot.
6: I van dir, mira, hi ha la idea aquesta de fer un desembarcament pirata, una història sobre pirates... que ataquen el Premià i tal, i, no sé, i estaria bé que hi hagués un himne dels pirates.
5: Tenia molt de ganxo, no?, perquè era com molt... Era el canto fosc, no?, de la persona, no? Allò, hòstia, ho trinxarem tot, anem cap allà. I, bueno, jo, hòstia, pensant-hi, i és una mica la idea que vaig voler projectant la lletra, no?, d'això, de cerebrats que van allà a arrasar-ho tot.
6: Recordo que al cap d'uns dies o alguna cosa així, anava pel carrer i vaig sentir uns nens i anaven cantant «Som pirates!» I em vaig quedar molt sorprès.
5: I llavors va sorgir això de que, hòstia, haurien de fer un himne dels premianencs, no? Llavors aquí això, hòstia, em va costar una mica més de dir com sintetitzo això, no? De la resistència, no? De que, bueno, hòstia, aquí si ve la gent, que ben som de pau, doncs, benvinguts, però, hosti, si veniu aquí a trinxar-ho tot, doncs no us hi acosteu i ho defensarem i defensarem el nostre. I va sortir una cosa una mica més èpica, inclús també amb la música, no? Més de defensa i més... Bueno, està bé, va ser guai perquè va ser una resposta.
3: Havíem passat dels conflictes entre els pirates i l'associació de veïns, que no, estaven en contra dels pirates, perquè venien a dir que era fomentar la violència, la lujúria, i que era un cau de droga. Però el carrer Sant Antoni es va afegir a la Festa Major. I això va ser determinant. Ara va ser una passada, com estava engalanat. Vam anar a buscar barques, carros, coses, però tot el terra era de palla. O sigui, poble. I després les parades, o sigui, va ser un canvi. A partir d'aquí, Premià s'afegeix a la Festa dels Pirates. I això jo crec que va ser el punt determinant.
4: Veient com estava creixent i tota la sèrie de gent jove que venia proposant activitats, van dir, em sembla que hauríem de fer un pas al costat, i perquè la gent sigui viva, ha de continuar venint gent jove amb propostes noves, si no, acabarem encursetats amb un model de festa.
5: No és una cosa dirigida per algú que l'ha pensat, o des d'un despatx, o des d'una empresa, o amb un disseny que s'ha estudiat, i el màrqueting i tot això que ara està tan que governa el món, no? Això és un fenomen que està allà, i any a any va variant, va mutant, i es va veient coses, i és apassionant veure-ho.
6: Per mi és un orgull amb la petita part que em correspon, que és amb la part, diguéssim, musical, no? Veure que la gent canta la cançó, les cançons que vaig composar, i veure que realment estan integrades a la festa, doncs, per mi, doncs, bueno, satisfà molt, que vulguis que no, doncs, sempre t'agrada.
5: Veure que un fenomen que ha nascut, que s'ha anat fent, que any a any va canviant, que la gent s'ho fa seu, perquè realment veus en les cares de la gent durant la festa, els abrandats, el desembarcament, la lluita, l'Ajuntament, no sé què, tal. La gent ho viu, i tu, que has posat una petita contribució perquè allò funcioni, doncs és una satisfacció.
4: És un orgull d'haver contribuït a que Premià estigui viu durant aquesta setmana de Festa Major, que la gent s'ho agafi amb aquestes ganes, que les meves netes es passin tots els dies cantant l'himne dels pirates, i que la petita digui, bueno, i tu què? Jo amb els qui guanya. Els primers dies sou pirata i els últims sou premianenca. I això és genial, perquè han entès perfectament el sentit de la festa.
7: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: En cultura, encara obertes les inscripcions per participar a l'Art Tardor. Si us agrada la pintura, l'escultura o la fotografia, podeu presentar-vos fins al 27 de setembre. Cada participant pot presentar una obra per modalitat. En categoria d'adults, el concurs atorga un premi de 500 euros i un segon premi de 300 euros al millor autor o autora local. Pel que fa a la vessant jove, hi ha vals regals de 150 euros i premis al millor autor local per 75.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació. El mestre i estudiós de la literatura catalana, Llorenç Soldevila, és l'homenatjat aquests dies a la Biblioteca Martí Rosselló. Si en voleu conèixer la seva obra i la seva vida, podeu visitar l'exposició que posa en valor la seva figura. La mostra subratlla també el seu compromís amb la preservació i la difusió de la cultura catalana i la seva visió d'una geografia cultural arrelada a la literatura.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern aixeca les restriccions de mobilitat i la suspensió d'atenció mèdica no urgent a les 5 comarques en alerta per pluges torrencials, on es mantenen suspeses avui les classes. Es tracta del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès, on les tempestes han arribat de matinada i a primera hora del matí, però no han causat incidents greus. Des de Protecció Civil defensen els avisos emesos les últimes hores. Imma Solent és la subdirectora de gestió d'emergències.
2: Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
0: Al llarg del matí sí que ha plogut amb força el Berguedà i el Ripollès. Unes tempestes que han de continuar de cara a la tarda. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Una situació regirada, la que estem tenint a hores d'ara. De fet, s'han format noves tempestes intenses al voltant del Mollanès, el Baix Llobregat, també la comarca de l'Anoia o cap a Osona, especialment a les muntanyes del prelitoral, però no esperem que hi hagi grans acumulacions d'aigua. Estem parlant de tempestes que viatgen molt de pressa. També anirà plovent on més hi ha plogut aquest matí, cap a les comarques interiors de Girona. Compte amb el vent, que anirà bufant a l'Ebre, també a l'Empordà, en aquest cas de l'Ebre, un vent molt sec, per tant, precaució amb el risc d'incendi, sempre amb aquesta temperatura que baixa respecte als últims dies.
0: Les tempestes sí que han causat afectacions a l'aeroport del Prat, també a la línia d'alta velocitat i a diverses línies de rodalies. De seguida us ho ampliem. És dimecres, 9 de setembre de 2026, i tenim més titulars. Josep Lluís Trapero dimiteix com a director dels Mossos per motius personals. Maite Polo.
4: El substituirà Ferran López, mentre que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos. És la primera dona que ocuparà un alt càrrec dins la policia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, desvincula la renúncia de Trapero de discrepàncies de criteri.
5: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
0: L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis.
4: El consistori vol implantar mesures per reforçar

0: reforçar la seva estratègia de prevenció de la conducta suïcida, que és la primera causa de mort entre els joves de 15 a 44 anys de la demarcació. Ho ha explicat la regidora de Salut de Barcelona, Marta Villanueva.
1: Actuar de manera preventiva també amb barreres físiques, si s'escau. Fins ara hi havia aquest silenci, aquest tabú del que no parlàvem perquè pensàvem doncs, que això suposava una imitació de conductes.
2: La fiscalia demana l'internament en règim tancat als dos menors detinguts ahir pel crim de Manresa.
0: Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als dos nois més arrestats la setmana passada i pels quals ja s'havia decretat la mateixa mesura.
2: En cultura, el Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural Non Concerto el proper dimecres al Teatre de l'Atlàntida.
0: Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran els espectadors als concerts que es faran des de la plaça Major amb músics com Mamaduixa, Ginestà o Quimi Portet.
2: Als esports, el Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou, Joan Barberà.
3: En un horari menys habitual, a 6:45 de la tarda, els blaugrana reben el Feyenoord holandès. Els socis del Barça, pendents del temps, tenen ganes de tornar a veure la Lliga de Campions.
2: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació José Gallardo i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts de les dues.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El govern aixeca la restricció de mobilitat i la suspensió d'activitat sanitària no urgent a les 5 comarques que estaven en alerta per pluges intenses. Són l'Alt Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Es mantenen per avui encara les classes suspeses, però perquè no hi ha temps ja per reprendre-les. Els bombers en aquestes hores han atès una 50ena d'incidències, però cap d'elles de destacada. A més, el Meteocat ja ha rebaixat a nivell taronja l'avís d'intensitat de pluja i les tempestes, que han de continuar al llarg de la tarda, ho faran a la Catalunya central, al litoral, prelitoral i també al Pirineu. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. Protecció Civil ha enviat cap a 2:15 on és alerta els ciutadans d'aquestes comarques anunciant la flexibilització de les restriccions després que les tempestes han estat més lleus del que es preveia. La subdirectora de gestió d'emergències de Protecció Civil, Imma Soler, ha defensat l'enviament ahir de les alert i les limitacions establertes per avui.
6: No sempre es podrà rebre un alert perquè potser no sempre tindrem la capacitat immediatesa d'enviar-lo en el moment que s'està produint. Igual que no sempre aquelles previsions que nosaltres hem fet de danys doncs es compliran perquè sempre treballem amb un nivell de probabilitat. Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
5: Des del Servei Meteorològic de Catalunya han explicat que les tempestes han estat dinàmiques i que finalment ha caigut molta aigua al mar, que es preveia que toqués a terra. Els bombers han fet una 50ena d'actuacions concentrades al Garraf, al Baix Penedès i la Garrotxa, la majoria per petites inundacions i assistències tècniques per arbres caiguts.
2: Com sentíem, una de les comarques més afectades per les pluges és la Garrotxa. Allà s'hi han registrat fortes tempestes i pedregades al llarg del matí, però malgrat l'espectacularitat de la pluja, no s'han registrat problemes greus. Anem fins allà, Olot FM, Gerard Puigdemont.
7: A 9:15 del matí han caigut una pluja intensa que ha deixat 32 litres per metre quadrat en poca estona a Olot, en alguns punts de la comarca, com per exemple a Begudà, a Pedregat. A la vall d'en Bas n'han registrat 6 de litres i en alguns punts pròxims a la comarca, com per exemple a Sant Joan de les Abadesses, també han superat els 30 litres, o al Banyà, amb 14 litres. Durant tot aquest dimecres, la Garrotxa ha estat en avís per intensitat de pluja. Aquest matí, fins i tot, avís vermell, molt alt. Pel que fa a incidències, bombers ha rebut prop d'una 15ena de trucades, però cap de greu. A Olot, per un arbre caigut, al pont de Zamenhof, igual que altres municipis de la comarca. També han fet actuacions per diverses inundacions.
2: Unes hores abans de matinada, la pluja ha caigut amb força a l'Alt Penedès. A Vilafranca s'han produït petits incidents, com talls de llum a causa de les tempestes, però en aquest punt tampoc no hi ha hagut incidents greus. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
8: S'havien anunciat pluges torrencials amb un avís de perill molt alt, vermell, de 5/6 del Servei Meteorològic de Catalunya, al Garraf, a l'Alt Penedès, Baix Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. La tempesta ha començat a 6:15 del matí i ha provocat una gran quantitat de llamps. Tot i que la tempesta forta ha passat, s'han mantingut vigents les restriccions d'aquest dimarts.
2: No és aquesta la informació que us volíem oferir. En concret, volíem escoltar la crònica de Ràdio Vilafranca en relació als petits incidents causats per la pluja a les properes hores. Crec que sí que podem escoltar el company de Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
9: En el cas de Vilafranca, l'estona de pluja més forta ha sigut entre un quart i tres quarts de set de la matinada, on s'han arribat a registrar 25 litres per metre quadrat en aquesta mitja hora. Les alertes enviades ahir van fer que preventivament molts equipaments no hagin tingut activitat aquest dimecres al matí. És el cas principalment de totes les escoles i instituts que no han pogut obrir en el segon dia del nou curs escolar. El regidor responsable de Protecció Civil de l'Ajuntament de Vilafranca, Jordi Junyent, recordava aquest mateix matí que a la ciutat s'han activat tots els protocols de prevenció durant les darreres hores.
10: Nosaltres tenim activats el DUPROCIM també, que és el document d'emergències municipals, i bueno, ja estem, tenim tots els serveis preparats, policia, neteja, bueno, tots els serveis que facin falta.
9: En tot cas, no hi ha hagut incidents greus i l'Hospital Comarcal de la Penedès ha funcionat amb normalitat.
5: Una situació similar s'ha viscut al Garraf, on les tempestes ja han arribat de matinada sense causar danys greus. Ara sí, Canal Blau, Jaume Inglés.
8: S'havien anunciat pluges torrencials amb un avís de perill molt alt, vermell, de 5 sobre 6 del Servei Meteorològic de Catalunya, al Garraf, a l'Alt Penedès, Baix Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. La tempesta ha començat a quarts de 6 del matí i ha provocat una gran quantitat de llamps. Tot i que la tempesta forta ha passat, s'han mantingut vigents les restriccions d'aquest dimecres, on s'han suspès les classes i l'activitat esportiva a l'aire lliure i es recomana el teletreball. Les mesures per les fortes pluges també han fet ajornar avui l'activitat sanitària no urgent a les comarques afectades. Els registres més destacats al Garraf han deixat 35 litres per metre quadrat al Port de Sitges, 28 litres per metre quadrat al Parc del Garraf i 18 litres per metre quadrat a Vilanova i la Geltrú.
5: Com us avançàvem, l'alerta per pluges ha provocat retards generalitzats, especialment a Rodalies. De fet, s'ha hagut de limitar la velocitat a l'R2 Sud i als trens regionals que circulen pel sud de Catalunya.
0: Una limitació de velocitat que ha criticat durament la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
11: És que aquí no hi ha ningú al volant, eh? O sigui, ara mateix, a Rodalies, jo crec que estem depenent de la sort. M'han arribat a dir que, no, és que els trens van més lents perquè hi havia aquests límits temporals de velocitat per la pluja. Bueno, però és que no està plovent, ja, però com estaven posats... Però si no plou, per què hem d'anar a dos per hora? Rodalies ara mateix fa que les nostres vides siguin insostenibles.
0: Al llarg del matí s'ha hagut de tallar durant dues hores la circulació de l'alta velocitat per la caiguda d'un llamp a la catenària de Sant Vicenç dels Horts. L'aeroport també s'ha vist afectat per les tempestes, que han obligat a cancel·lar una trentena de vols a primera hora, però al llarg del matí ha anat reprenent la normalitat.
5: Doncs volem saber quin panorama ens espera de cara a les properes hores, si ha de ploure més i amb quina intensitat, ja que es manté l'avís per tempestes tant al Ripollès com al Berguedà, el Lluçanès, Osona, el Mollanès i el Bages. Lluís Mi Pérez, bon dia.
12: Bon dia, un dimecres en què el temps està sent completament de terrabastall. Finalment, ha plogut molt menys de l'esperat a gran part de l'àrea metropolitana. Tot i això, hi ha hagut algun xàfec ben intens, per exemple, al Garraf. També en aquests moments, alguna tempesta intensa es mou a les muntanyes dels dos Vallesos, però ja gairebé ha tocat el Mollanès, també al voltant de Montserrat o arribant fins a Osona. I de les últimes hores sí que hem de destacar i molt les pluges destacables que hi ha hagut a cavall de la capçalera del Llobregat, del Ter i del Fluvià. Per exemple, al voltant de Ripoll hem arribat a fregar els 100 litres per metre quadrat. Encara hi haurà algun xàfec aquesta tarda intens que s'anirà movent entre el Prepirineu i les comarques del prelitoral, sobretot a la serralada prelitoral, que després viatjaran una mica més cap al sud, cap a la Catalunya central o l'àrea de Barcelona. Però no esperem que hi hagi aiguats. En canvi, anirà fent vent a l'Empordà, també a l'Ebre, aquí s'anirà esqueixant el cel i la temperatura, que baixa d'una forma estrepitosa respecte a ahir. N'estem pendents a la xarxa.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Josep Lluís Trapero plega per sorpresa com a director dels Mossos després de dos anys al càrrec. I ho fa per motius personals desvinculats de suposades discrepàncies de criteri amb la consellera d'Interior. Ho ha explicat així la mateixa Núria Parlon en una compareixença en la qual també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a primera dona que ocupa un alt càrrec dins de la policia. En concret, serà la nova comissària en cap dels Mossos davant de la jubilació de Miquel Esquius. Carina Bellbé, bon dia.

0: estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
1: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es converteix en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona. L'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius. El president Illa s'ha reunit aquest matí amb els dos nous càrrecs i ha agraït la feina feta per Trapero i Esquius.
2: Carina, en el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió de Trapero i se sumen a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Parlon al Parlament.
1: Sí, de fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns havien demanat la dimissió del major Trapero i va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials a les assemblees de mestres abans de l'estiu. Esther Capella és portaveu dels Republicans i David Cid dels Comuns.
3: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests dos anys.
4: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
1: Com els Comuns, Junts per Catalunya també ha reclamat una remodelació del govern que cessi la consellera d'Interior i se sumen a la petició d'una compareixença urgent de Núria Parlon, mentre rebutgen Ferran López per personificar, diuen, l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Salvador Vergés.
5: La consellera Parlon hauria de plegar. Això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
1: També la CUP ha qualificat de victòria la dimissió de Trapero per vulneracions sistemàtiques, diuen, de drets, i reclama la dimissió de Parlon, mentre Ferran López tampoc aconsegueix la confiança d'entrada dels copaires.
2: A Madrid, el Partit Popular i Vox acusen el president Pedro Sánchez de no ser lliure davant del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya en la crisi a Ceuta. En la sessió de control al Congrés, Sánchez ha respost que no té amo. D'altra banda, el Tribunal Suprem ha paralitzat la llei dels nets fins que no s'acreditin que són descendents exiliats espanyols. Montcarvajal, bon dia.
6: Bon dia. La primera sessió de control d'aquest curs polític s'ha centrat sobretot en la crisi a Ceuta. Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han acusat el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc.
7: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre. Un presidente que no vale para proteger la cuarta economía del euro de una agresión consentida o impulsada por Marruecos.
8: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat, ni puede estar en Bruselas, ni puede estar en Washington, ni en Tel Aviv.
6: Y al presidente Sánchez ho ha negat.
9: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
6: Després, en una entrevista a Televisió Espanyola, Sánchez ha lamentat l'informe sobre periodistes fet pel Ministeri de l'Interior el 2024 que els classifica segons la seva adscripció política. Ha dit que no el coneixia i que és desafortunat.
2: És un quart de tres, no deixem l'hemicicle perquè el Ministeri d'Interior ha expedientat els policies que van agredir el soci del Barça que portava una estelada a Elx.
10: Ho ha dit el ministre Fernando Grande Marlaska al Congrés dels Diputats, responent la diputada de Junts, Marta Madrenas.
11: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un estado de derecho.
10: En canvi, en el cas del seguidor del Club Esportiu Europa a Alcorcón de la setmana passada, Marlaska ha dit que disposa d'informació molt diferent a la que va denunciar el club graciac.
2: Tornem a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà el 23 de setembre al Parlament per explicar l'error en l'informe de les proves PISA. Ho farà petició pròpia després que Esquerra, que els Comuns, Junts, la CUP i Vox haguessin també reclamat aquesta compareixença.
10: I des de la FAC, que aplega les principals associacions de famílies, es proposa obrir un debat ampli sobre les causes que expliquen la caiguda històrica d'Espanya en comprensió lectora i matemàtiques. La directora de la FAC, Lidón Gasull, ha rebutjat en declaracions a la xarxa culpabilitzar únicament el mòbil.
12: Sembla bé que redueixin pantalles, no estem dient que no, però creiem que hi ha un tema que va més enllà, i té a veure amb la capacitat crítica de l'alumnat, i hem d'abordar altres àrees del sistema educatiu i no només l'ús de la tecnologia.
10: La portaveu de les famílies també considera un repte tenir clares les causes i insta un debat rigorós per fer un diagnòstic precís de la situació educativa.
2: I atenció, ho hem sabut fa poca estona, Metges de Catalunya convoca una vaga indefinida a partir del mes d'octubre.
10: Aquesta aturada serà d'àmbit estatal i la data d'inici està encara per concretar. Aquesta és la resposta del col·lectiu mèdic davant l'aprovació del projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal Estatutari de Serveis de Salut per part del Consell de Ministres i també a l'inici de la seva tramitació parlamentària. L'aturada la convoquen 7 sindicats mèdics que denuncien que el nou text perpetua unes condicions laborals injustes i discriminatòries per al personal facultatiu.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai. De compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa de punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis. El consistori vol implantar mesures per reforçar l'estratègia de prevenció de la conducta suïcida i les anunciades avui, que és la vigília del Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Es tracta de la primera causa de mort entre joves de 15 a 44 anys a la demarcació de Barcelona. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. La xarxa de metro és un dels punts calents de casos de suïcidi a l'espai públic de Barcelona i l'Ajuntament instal·larà recursos, juntament amb transports metropolitans, per intentar evitar-los. Ho ha explicat la regidora de Salut de Barcelona, Marta Villanueva, que ha fet una crida a trencar el tabú.
16: Mapa l'hem de treballar amb diferents agents. Aquest ha de ser un document que ens ha, com deia, ha de ser un document de treball que ens ha de permetre doncs, identificar aquests espais a la via pública. Sempre estem parlant de l'espai públic i poder doncs, actuar de manera preventiva també amb barreres físiques, si s'escau. Fins ara hi havia aquest silenci, aquest tabú del que no parlàvem perquè pensàvem doncs, que això suposava una imitació de conductes. També hem après, gràcies als experts, doncs, que hem de parlar, hem de posar focus allà on hi ha els problemes.
15: Tot i que la xifra de suïcidis consumats tendeix a estabilitzar-se, encara està per sobre dels nivells prepandèmia. El telèfon de prevenció del suïcidi és el 900-925-555. 900-925-555.
2: L'actualitat d'avui ens porta també al Bages. Allà la Fiscalia demana internament en règim tancat per als dos menors detinguts aquest dimarts a causa de la mort d'una mà apunyalades la setmana passada a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als dos menors més arrestats la passada setmana. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Casals.
17: Segons fonts policials, els dos detinguts formarien part del grup que va atacar la víctima. Des del primer moment, quan van detenir els dos primers sospitosos, ja sabien que el grup era més gran. Dimarts de la setmana passada, els Mossos ja van arrestar dos menors pels que el Tribunal d'Instància de Barcelona va acordar internament en règim tancat. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté la investigació oberta per aclarir-ne les causes de l'assassinat que es va cometre l'última nit de festa major. Els propers dies, la justícia haurà de decidir també si ordena l'internament d'aquests altres detinguts. Aquesta tarda, a 7:45, diverses organitzacions properes a grups d'extrema dreta han convocat una nova protesta a la plaça de Neus Català de la capital del Bages.
2: És moment per la cultura. El Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo de Simone i dirigit per Lucia del Greco. Obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre l'Atlàntida dimecres vinent. Una trobada, per cert, on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mamaduixa, Ginestà o Quimi Portet. David Navarro, bon dia.
18: Bon dia. L'espectacle inaugural portarà a escena el darrer àlbum d'Andrea Laszlo de Simone, Una longuíssima ombra. En un moment en què els ídols musicals deixen en alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia del Greco, fa anys que no actua en viu.
19: És una persona que treballa amb una visió de 360 graus, perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
18: El Mercat de Música Viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La Xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts a la Plaça Major. Divendres, Dan Peralbo i el Comboi, Mamaduixa i Lia Kali. Dissabte, Queralt Lahoz, Ginestar i Bayuca. I diumenge, Quimi Portet. Els periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.
2: I encara en cultura, una notícia luctuosa. L'actor, dramaturg i poeta sabadellenc Manel Dueso ha mort aquest dimarts a la tarda als 73 anys.
10: Nascut a Sabadell el 1953, Dueso va desenvolupar una extensa trajectòria professional especialment vinculada al món del teatre. Al llarg de la seva carrera va representar i dirigir més d'un centenar d'obres i va ser també un dels fundadors de la Sala Beckett de Barcelona, espai de referència de la dramaturgia contemporània. La seva activitat professional també es va estendre al cinema i la televisió, on va treballar com a actor, guionista i director d'interpretació.
2: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou.
20: Bon dia, Marta. En un horari menys habitual, a 6:45 de la tarda, els blaugrana reben el Feyenoord, que entrena Gio Brambongos, exjugador del Barça. Els socis del conjunt blaugrana, pendents del temps, tenen ganes de tornar a veure la Lliga de Champions. Escoltem Hansi Flick.
21: I think at the end every big
22: jo crec que al final tots els grans equips, tots els grans clubs somien amb això, perquè és la competició més gran i crec que tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí molt llarg. Estem començant i hem de demostrar-ho, no només a la Lliga, també a la Champions League, i això és el que volem fer.
20: La màxima competició continental, una prioritat per al Barça. I què diu Lamine Yamal? També va parlar al crack blaugrana a les hores prèvies al partit d'avui.
23: Jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si d'aquest any.
20: A 6:45 de la tarda, aquest duel al Camp Nou, primera jornada de la Lliga de Campions de Futbol, Barça-Feyenoord. El Real Madrid va guanyar a l'Inter de Milà per 2-1 en un partit on els italians van tenir les seves opcions de puntuar al Bernabéu. José Mourinho és el tècnic blanc.
24: No, resume que podia acabar 5-6-1 per nosaltres, podia acabar 6-6. No quiero decir el Inter ganar el partido porque nosotros hemos creado más una locura que no me gusta.
20: Avui a la Copa Federació de Futbol, Comillas de Logroño, l'Hospitalet, Badalona, Sestao i Sant Juan de Pamplona, Terrassa. És la primera ronda d'aquesta competició. I avui comença la Lliga Catalana ACB. Parlem de bàsquet. A 6:45 de la tarda, Ilerna Lleida, Joventut, Badalona. I posteriorment, a 9:00 del vespre, el Kitsanàs Manresa jugarà contra el Morabanc Andorra. Jordi Givert, Ràdio Sallent.
25: Tot i que a l'equip li falta rodatge i encara està de pretemporada, Diego Campo, entrenador del Kitsanàs Manresa, vol aprofitar aquesta cita per continuar evolucionant un equip amb moltes cares noves. El tècnic gallec explica que tenir ja el primer partit oficial anirà bé pel creixement de l'equip.
26: L'equip arriba molt bé de ganes, sapiguem la importància que té la Lliga Catalana i la usarem per a millorar i competir a tope, per començar el primer partit con el Andorra. Solo pensem en competir i jugar molt bé amb el Andorra, en res més. Però sapiguem que aquests partits no són amistós, sinó que són una competició oficial com és la Lliga Catalana.
25: El Manresa té les baixes de Rafa Villar, Gerard Fernández i Lucas Colenda per lesió. El partit serà a 9:00 del vespre al Palau d'Esports de Tarragona.
20: Gràcies, Jordi Gibert. Des de Ràdio Sallent i en handbol a la Lliga de Campions, avui s'estrena al Barça. A 8:45 del vespre reben la visita de l'Skanderborg.
2: Gràcies, Joan Barberà, per la informació esportiva. Falten poc més de 3 minuts per 2:45 i això vol dir que nosaltres hem d'aturar-nos un moment, hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Avui pendents del cel i de possibles fortes pluges.
3: Premià de Mar en 3 minuts.
2: Pendents del cel perquè encara es manté l'avís del Servei Meteorològic per fortes pluges a tota la comarca del Maresme i també a Premià de Mar. L'alerta està activa des d'aquest matí fins la matinada de demà dijous, dia 10 de setembre. S'espera abundant aigua i un canvi de temps que implicarà inestabilitat. Això potencia el risc de tempestes que poden ser destacades de cara avui mateix o els propers dies. A més, poden anar acompanyades, segons explica el Consell Comarcal del Maresme, de fenòmens violents. 5 centres educatius premianencs han obert portes aquesta setmana amb millores. Aprofitant l'aturada estiuenca, s'han fet treballs de manteniment als 3 edificis de l'Escola Sant Cristòfol, on s'hi ha millorat l'enrajolat i s'han pintat aules i passadissos. A l'Escola Aldofí s'ha arranjat l'espai de ludoteca i s'han fet millores als lavabos, mentre que a l'Escola Montserrat s'ha aïllat acústicament l'aula de música. A més, pròximament es preveu canviar les portes d'emergència del gimnàs. També es vol arranjar aviat la coberta de primària de l'escola La Lió per ubicar-hi plaques solars. Entre les millores hi afegim també el canvi de paviment que s'ha fet a l'edifici de Santa Tecla, al centre de formació d'adults i l'oficina de català. I si tens una petita empresa o ets autònom o autònoma, això t'interessa. Un nou programa de formació i acompanyament per transformar l'empresa digitalment. Es tracta de Maresme Digital Business, crear eines digitals i un full de ruta pel negoci. Atenció, perquè està limitat a 10 places i el programa combina 6 hores de formació amb 3 de mentoratge. Trobareu tota la informació al web del Consell Comarcal del Maresme. En cultura, encara obertes les inscripcions per participar a l'Art Tardor. Si us agrada la pintura, l'escultura o la fotografia, podeu presentar-vos fins al 27 de setembre. Cada participant pot presentar una obra per modalitat. En categoria d'adults, el concurs atorga un premi de 500 euros i un segon premi de 300 euros al millor autor o autora local. Pel que fa a la vessant jove, hi ha vals regals de 150 euros i premis al millor autor local per 75. I en esports, la carrera futbolística de la premianenca Martina González fa anys que promet. Formada al Club Esportiu Premià, la jove defensa de 18 anys debutava dissabte com a jugadora del primer equip del Barça. Va jugar els seus primers minuts oficials. Des del Club Esportiu Premià celebren la fita de la Martina i se n'alegren per ella.
3: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
4: Bon dia, són 2:15.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: El govern aixeca les restriccions de mobilitat i la suspensió d'atenció mèdica no urgent a les 5 comarques en alerta per pluges torrencials, on es mantenen suspeses per avui les classes. Es tracta del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès, on les tempestes han arribat de matinada i a primera hora del matí, però no han causat incidents greus. Des de Protecció Civil defensen els avisos emesos les últimes hores. Imma Solent és la subdirectora de gestió d'emergències.
6: Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
4: Al llarg del matí sí que ha plogut amb força al Berguedà i al Ripollès, unes tempestes que han de continuar de cara a la tarda. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una situació regirada la que estem tenint a hores d'ara. De fet, s'han format noves tempestes intenses al voltant del Mollanès, el Baix Llobregat, també la comarca de l'Anoia o cap a Osona, especialment a les muntanyes del prelitoral, però no esperem que hi hagi grans acumulacions d'aigua. Estem parlant de tempestes que viatgen molt de pressa. També anirà plovent on més hi ha plogut aquest matí, cap a les comarques interiors de Girona. Compte amb el vent, que anirà bufant a l'Ebre, també a l'Empordà, en aquest cas de l'Ebre un vent molt sec, per tant, precaució amb el risc d'incendi, sempre amb aquesta temperatura que baixa respecte als últims dies.
4: Les tempestes han causat problemes a les vies de tren, especialment a Rodalies i a l'alta velocitat, així com a l'aeroport del Prat. De seguida ho ampliem. És dimecres, 9 de setembre de 2026, i tenim més titulars. Josep Lluís Trapero dimiteix com a director dels Mossos per motius personals. Maite Polo.
1: El substituirà Ferran López, mentre que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos. És la primera dona que ocuparà un alt càrrec dins la policia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, desvincula la renúncia de Trapero de discrepàncies de criteri.
8: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
4: L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis.
1: El consistori vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció de la conducta suïcida, que és la primera causa de mort entre els i les joves de 15 a 44 anys de la demarcació.
4: La Fiscalia demana internament en règim tancat per als dos menors detinguts ahir pel crim de Manresa.
1: Són dos joves de 16 anys que se sumen als altres dos arrestats la setmana passada i pels quals ja s'havia decretat la mateixa mesura.
4: En cultura, el Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural Non Concerto el dimecres vinent al Teatre Atlàntida.
1: Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mama Duixa, Ginestar o Quimi Portet.
4: Als esports, el Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou. Joan Barberà.
9: En un horari menys habitual, a 3:15 de la tarda, els blaugranes reben el Feyenoord holandès. Els socis del Barça, pendents del temps, tenen ganes de tornar a veure la Lliga de Campions.
4: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo i Artau Bellavista. Passen 3 minuts de 2:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El govern aixeca la restricció de mobilitat i la suspensió d'activitats sanitàries no urgents a les 5 comarques que estaven en alerta per pluges intenses. Són l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Es mantenen per avui les classes suspeses, ja que no hi ha temps de reprendre-les. Els bombers han atès en aquestes últimes hores una 50ena d'incidències, cap però d'elles destacada. El Meteocat ja ha rebaixat al nivell taronja l'avís d'intensitat de pluja. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Protecció Civil ha enviat cap a 2:15 on és alert als ciutadans d'aquestes comarques anunciant la flexibilització de les restriccions després que les tempestes han estat més lleus del que es preveia. La subdirectora de gestió d'emergències de Protecció Civil, Imma Soler, ha defensat l'enviament ahir de les alerts i les limitacions establertes per avui.
11: No sempre es podrà rebre un alert perquè potser no sempre tindrem la capacitat immediatesa d'enviar-lo en el moment que s'està produint. Igual que no sempre aquelles previsions que nosaltres hem fet de danys doncs es compliran perquè sempre treballem amb un nivell de probabilitat. Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
10: Des del Servei Meteorològic de Catalunya han explicat que les tempestes han estat dinàmiques i que finalment ha caigut molta aigua al mar que es preveia que toqués a terra. Els bombers han fet una 50ena d'actuacions concentrades al Garraf, al Baix Penedès i la Garrotxa, la majoria per petites inundacions i assistències tècniques per arbres caiguts.
4: Com sentíem, una de les comarques més afectades per les pluges és la Garrotxa. Allà s'hi han registrat fortes tempestes i pedregades al llarg del matí. Però, malgrat l'espectacularitat de la pluja, no s'han registrat problemes greus. Olot FM, Gerard Puigdemont.
12: A 9:15 del matí han caigut una pluja intensa que ha deixat 32 litres per metre quadrat en poca estona a Olot, en alguns punts de la comarca, com per exemple a Begudà, a Pedregat. A la vall d'en Bas n'han registrat 6 de litres i en alguns punts pròxims a la comarca, com per exemple a Sant Joan de les Abadesses, també han superat els 30 litres, o al Banyà, amb 14 litres. Durant tot aquest dimecres, la Garrotxa ha estat en avís per intensitat de pluja. Aquest matí fins i tot avís vermell, molt alt. Pel que fa a incidències, bombers ha rebut prop d'una 15ena de trucades, però cap de greu, a Olot per un arbre caigut al pont de Zamenhof, igual que altres municipis de la comarca. També han fet actuacions per diverses inundacions.
4: Unes hores abans, la pluja ha caigut amb força de matinada a l'Alt Penedès. A Vilafranca s'han produït petits incidents, com talls de llum a causa de les tempestes, però en aquest punt tampoc no hi ha hagut incidents greus. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
13: En el cas de Vilafranca, l'estona de pluja més forta ha sigut entre un quart i tres quarts de set de la matinada, on s'han arribat a registrar 25 litres per metre quadrat en aquesta mitja hora. Les alertes enviades ahir van fer que preventivament molts equipaments no hagin tingut activitat aquest dimecres al matí. És el cas principalment de totes les escoles i instituts que no han pogut obrir en el segon dia del nou curs escolar. El regidor responsable de Protecció Civil de l'Ajuntament de Vilafranca, Jordi Junyent, recordava aquest mateix matí que a la ciutat s'han activat tots els protocols de prevenció durant les darreres hores.
14: Nosaltres tenim activats el Duprocim, també, que és el document d'emergències municipals, i bueno, ja estem, tenim tots els serveis preparats, policia, neteja, bueno, tots els serveis que facin falta.
13: En tot cas, no hi ha hagut incidents greus i l'Hospital Comarcal de la Penedès ha funcionat amb normalitat.
4: L'alerta per pluges ha provocat problemes i retards generalitzats a Rodalies un dia més. De fet, s'ha hagut de limitar la velocitat a l'R2 Sud i als trens regionals que circulen pel sud de Catalunya.
1: Una limitació de velocitat que ha criticat durament la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
15: És que aquí no hi ha ningú al volant, eh? O sigui, ara mateix, a Rodalies, jo crec que estem depenent de la sort. M'han arribat a dir que no, és que els trens van més lents perquè hi havia aquests límits temporals de velocitat per la pluja. Bueno, però és que no està plovent, ja, però com estaven posats... Però si no plou, per què hem d'anar dos per hora? Rodalies ara mateix fa que les nostres vides siguin insostenibles.
1: Al llarg del matí s'ha hagut de tallar durant dues hores la circulació de l'alta velocitat per la caiguda d'un llamp a la catenària de Sant Vicenç dels Horts. L'aeroport també s'ha vist afectat per les tempestes, que han obligat a cancel·lar una trentena de vols a primera hora, però al llarg del matí ha anat reprenent la normalitat.
4: Doncs volem saber si encara ha de ploure més les properes hores, ja que es manté l'avís per tempestes al Ripollès, al Berguedà, al Lluçanès, Osona, al Moianès i al Bages. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Un dimecres en què el temps està sent completament de terrabastall. Finalment, ha plogut molt menys de l'esperat a gran part de l'àrea metropolitana. Tot i això, hi ha hagut algun xàfec ben intens, per exemple, al Garraf. També en aquests moments, alguna tempesta intensa es mou a les muntanyes dels dos Vallesos, però ja gairebé ha tocat el Mollanès, també al voltant de Montserrat o arribant fins a Osona. I de les últimes hores sí que hem de destacar i molt les pluges destacables que hi ha hagut a cavall de la capçalera del Llobregat, del Ter i del Fluvià. Per exemple, al voltant de Ripoll hem arribat a fregar els 100 litres per metre quadrat. Encara hi haurà algun xàfec aquesta tarda intens que s'anirà movent entre el Prepirineu i les comarques del prelitoral, sobretot a la serralada prelitoral, que després viatjaran una mica més cap al sud, cap a la Catalunya central o l'àrea de Barcelona. Però no esperem que hi hagi aiguats. En canvi, anirà fent vent a l'Empordà, també a l'Ebre, aquí s'anirà esqueixant el cel i la temperatura, que baixa d'una forma estrepitosa respecte a ahir. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Josep Lluís Trapero plega per sorpresa com a director dels Mossos després de dos anys al càrrec i ho fa per motius personals desvinculats de suposades discrepàncies de criteri amb la consellera d'Interior. Així ho ha explicat almenys la mateixa Núria Parlon en una compareixença en la qual també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a primera dona que ocupa un alt càrrec dins de la policia. En concret serà la nova comissària en cap dels Mossos a causa de la jubilació de Miquel Esquius. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
8: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes aquestes discrepàncies de criteri que l'hagin portat a decidir això.
16: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es converteix en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona. L'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius. El president Illa s'ha reunit aquest matí amb els dos nous càrrecs i ha agraït la feina feta per Trapero i Esquius.
4: Carina, en el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió de Trapero i se sumen a Junts a l'hora de demanar la compareixença urgent de la consellera Núria Parlon al Parlament.
16: Sí, de fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns ja havien demanat la dimissió del major Trapero i va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials a les assemblees de mestres abans de l'estiu. Esther Capella és portaveu dels Republicans i David Cid dels Comuns.
17: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests dos anys.
18: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
16: Com els Comuns, Junts per Catalunya també ha reclamat una remodelació del govern que cessi la consellera d'Interior i se sumen a la petició d'una compareixença urgent de Núria Parlon, mentre rebutgen Ferran López per personificar, diuen, l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Salvador Vergés.
19: La consellera Parlon hauria de plegar. Això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
16: També la CUP ha qualificat de victòria la dimissió de Trapero per vulneracions sistemàtiques, diuen, de drets, i reclama la dimissió de Parlon, mentre Ferran López tampoc aconsegueix la confiança d'entrada dels copaires.
10: Anem ara fins a Madrid. El Partit Popular i Vox acusen el president Pedro Sánchez de no ser lliure davant del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya davant la crisi migratòria a Ceuta. A la sessió de control al Congrés, Sánchez ha respost que no té amo. D'altra banda, el Tribunal Suprem ha paralitzat la llei dels nets fins que no acreditin que són descendents exiliats espanyols. Mont Carvajal, bon dia.
20: Bon dia. La primera sessió de control d'aquest curs polític s'ha centrat sobretot en la crisi a Ceuta. Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han acusat el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc.
21: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre. Un presidente que no vale para proteger la cuarta economía del euro de una agresión consentida o impulsada por Marruecos.
22: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat, ni puede estar en Bruselas, ni puede estar en Washington, ni en Tel Aviv.
20: Y al presidente Sánchez ho ha negat.
23: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
20: Després, en una entrevista a Televisió Espanyola, Sánchez ha lamentat l'informe sobre periodistes fet pel Ministeri de l'Interior el 2024 que els classifica segons la seva adscripció política. Ha dit que no el coneixia i que és desafortunat.
10: En clau internacional, la Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatge que no sigui residència habitual. L'executiu d'Ursula von der Leyen presenta avui la llei d'habitatge assequible que planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix a Catalunya per tal de determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat.
1: Alguns dels criteris per definir aquesta zona són que el preu mitjà de l'habitatge de compra no sigui superior a 8 anys de sou mitjà. Pablo Feu, especialista en urbanisme i habitatge, ha dit en declaracions a la xarxa que el text copia el que ja s'ha fet a Catalunya.
24: És un reglament que copia el model, és a dir, es basa en el model espanyol. I el que fa és, sense tenir cap efecte vinculant, perquè no pot tenir un efecte vinculant, estableix un marc de joc perquè tots els països de la Unió, tots els estats membres de la Unió, si ho decideixen, perquè és voluntari decidir-ho, tinguin un manual de saber quins criteris han de seguir per poder fixar aquestes zones tensionades.
10: Són 3:45. L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis. El consistori vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció de la conducta suïcida i les anunciades avui, que és la vigília del Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. Es tracta de la primera causa de mort entre gent jove de 15 a 44 anys a la demarcació.
1: La xarxa de metro és un dels punts calents de casos de suïcidi a l'espai públic i l'Ajuntament instal·larà recursos juntament amb transports metropolitans per intentar evitar-los. Ho senyalitzaran i senyalitzaran els telèfons i es plantegen posar-hi barreres físiques. Ho ha explicat la regidora de Salut de Barcelona, Marta Villanueva, que ha fet una crida a trencar el tabú.
25: El mapa l'hem de treballar amb diferents agents. Aquest ha de ser un document que ens ha, com deia, ha de ser un document de treball que ens ha de permetre, doncs, identificar aquests espais a la via pública, sempre estem parlant de l'espai públic, i poder doncs, actuar de manera preventiva també amb barreres físiques, si s'escau, doncs, sobre aquest espai. Fins ara hi havia aquest silenci, aquest tabú del que no parlàvem perquè pensàvem doncs, que això suposava una imitació de conductes. També hem après, gràcies als experts, doncs, que hem de parlar, hem de posar focus allà on hi ha els problemes.
1: El telèfon d'atenció al suïcidi de Barcelona ha atès des de la pandèmia més de 32.000 trucades i el xat, un altre recurs, des del 2022, més de 27.000 converses. Tot i que la xifra de suïcidis consumats tendeix a estabilitzar-se, encara està per sobre dels nivells prepandèmics. L'any 2023, per exemple, van morir per suïcidi a Barcelona 117 persones residents a la ciutat.
16: Al Bages, la Fiscalia demana internament en règim tancat per als dos menors detinguts aquest dimarts per la mort d'un home a punyalades la setmana passada a Manresa, durant la Festa Major. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als dos menors més arrestats ja la setmana passada. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Casals.
0: Segons fonts policials, els dos detinguts formarien part del grup que va atacar la víctima. Des del primer moment, quan van detenir els dos primers sospitosos, ja sabien que el grup era més gran. Dimarts de la setmana passada, els Mossos ja van arrestar dos menors pels que el Tribunal d'Instància de Barcelona va acordar internament en règim tancat. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté la investigació oberta per aclarir-ne les causes de l'assassinat que es va cometre l'última nit de Festa Major. Els propers dies, la justícia haurà de decidir també si ordena l'internament d'aquests altres detinguts. Aquesta tarda, a 7:45, diverses organitzacions properes a grups d'extrema dreta han convocat una nova protesta a la plaça de Neus Català de la capital del Bages.
3: Notícies en xarxa.
16: Campanya de l'Ajuntament de Girona per promoure l'ús del català. El consistori convida els visitants que descobreixin i aprenguin la llengua a partir de banderoles que han situat edificis municipals i també amb díptics que es repartiran en zones turístiques. Girona FM, Pau Villafañe.
2: Dos recursos, un en català i l'altre en anglès, on hi diu que Girona forma part dels Països Catalans i que el català és la seva llengua. Aquests estan situats en un dels emplaçaments més visitats de la ciutat amb l'objectiu que especialment els visitants s'interessin pel coneixement del català. Lluc Salelles és l'alcalde de Girona.
5: Al final el que tenim clar és que Girona és sinònim de llengua catalana i llengua catalana és sinònim de Girona i que la nostra feina és promoure la llengua i promoure que la gent que ens ve a visitar sàpiga que el català és la llengua pròpia de la nostra ciutat.
2: Alhora, des de la Regidoria de Llengua Catalana també han creat un díptic informatiu sobre la història i l'ús del català, així com expressions quotidianes i la seva traducció en anglès.
16: Canviem de capital. Tarragona estrena noves deixalleries de proximitat per millorar el reciclatge dels petits voluminosos. Són 9 punts repartits en diferents zones del centre, el nord i llevant. N'hi ha 8 de més petites i una de més gran que està situada davant de l'estació d'autobusos a la plaça Imperial Tarraco. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: L'Ajuntament vol evitar que els petits voluminosos acabin al contenidor de rebuig, com passa fins ara. També vol que els tarragonins tinguin punts fixos a prop de casa per dipositar objectes com piles, bombetes, fluorescents, tinta d'impressora o llibres usats, entre d'altres. Sentim la consellera de Neteja, Sònia Hors.
9: Doncs que la gent ho llança al rebuig. Llavors, el que hem de fer és que el rebuig cada vegada sigui menys contaminant i que sigui més selectiu perquè així ens consti menys a la ciutadania tot el que és la selectiva. Llavors vam dir, doncs, anem cap allà.
6: Les noves deixalleries de proximitat es troben a la Rambla Nova, a la plaça Corsini, al carrer Orosi i a la plaça Imperial Tarraco, que és la de major capacitat.
16: I és moment per la cultura. El Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural, Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo de Simone i dirigit per Lucia Del Greco, obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre l'Atlàntida el proper dimecres.
1: Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mamaduixa, Ginestà o Quimi Portet.
16: David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. L'espectacle inaugural portarà a escena el darrer àlbum d'Andrea Laszlo de Simone, Una longuíssima ombra. En un moment en què els ídols musicals deixen en alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia Del Greco, fa anys que no actua en viu.
26: És una persona que treballa
7: amb una visió de 360 graus, perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
11: El Mercat de Música Viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La Xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts a la Plaça Major. Divendres, Dan Peralbo i el Comboi, Mamaduixa i Lia Kali. Dissabte, Queralt Lahoz, Ginestar i Bayuca. I diumenge, Quimi Portet. Els periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.
8: El Festival Singularts torna al territori amb una tercera edició que marida cultura i producte local. Del 26 de setembre al 6 de desembre, dansa, música, circ i òpera arribaran a diversos espais del Camp de Tarragona, la Ribera d'Ebre i el Montsià. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
12: El Festival Singulars torna al Camp de Tarragona, a la Ribera d'Ebre i el Montsià amb una tercera edició que se celebrarà del 26 de setembre al 6 de desembre. Dansa, circ, música o òpera són algunes de les propostes que s'han programat i que es podran gaudir maridades amb vins de productors locals. Maria Patricia Mercado és la seva directora.
13: Un festival ple d'artistes de distintes gèneres. Tenim música, tenim pintura, tenim teatre, teatre musical, tenim òpera lírica.
12: El tret de sortida tindrà lloc a Miravet amb un espectacle de dansa renaixentista a l'Església Vella i el tas de vins del celler Pedrola. A la Ribera d'Ebre el festival també farà parada a Darmós, Flix i Rasquera. El president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre destaca que és un festival consolidat i una bona manera d'ajudar el sector del vi. Escoltem Francesc Barbero.
14: Penso que ve en un moment com el que estem, que el sector primari, especialment el sector del vi, està passant especialment una campanya complicada ara mateix.
12: Gemma Humet a El Milà, Xeric a Riu de Canyes o Don Banduo a Castellbé del Camp seran altres de les propostes de Singulars.
8: I l'actor, dramaturg i poeta sabadellenc Manel Dueso ha mort aquest dimarts a la tarda, als 73 anys.
1: Va néixer el 1953. Dueso va desenvolupar una extensa trajectòria professional especialment vinculada al món del teatre. Al llarg de la seva carrera va representar i dirigir més d'un centenar d'obres i va ser també un dels fundadors de la Sala Beckett, espai de referència de la dramatúrgia contemporània a Barcelona. Com a escriptor, és autor de més de 20 espectacles i la seva activitat professional també es va estendre al cinema i la televisió, on va treballar com a actor, guionista i director d'interpretació.
8: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou.
15: Bon dia, Marta. En un horari menys habitual, a 3:15 de la tarda, els blaugranes reben el Feyenoord holandès. Els socis del Barça, hores d'ara, pendents del temps, tenen ganes de tornar a veure i a viure la Lliga de Campions. La màxima competició continental és una prioritat pel conjunt que entrena Hansi Flick.
26: I think at the end,
27: jo crec que al final tots els grans equips, tots els grans clubs somien amb això, perquè és la competició més gran i crec que tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí molt llarg. Estem començant i hem de demostrar-ho, no només a la Lliga, també a la Champions League, i això és el que volem fer.
15: I què diu de la Champions Lamine Yamal?
28: Jo crec que no hi ha més motivació que la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre a la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i va venir aquest any.
15: Avui a la Copa Federació de Futbol, 3 partits amb representació catalana, Comillas de Logroño, L'Hospitalet, Badalona, Sestao i Sant Juan de Pamplona. Terrassa és la primera eliminatòria d'aquesta competició. I en bàsquet, en el món de la cistella, avui comença la Lliga Catalana ACB. Ho fa a Tarragona, al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. A 6:45 de la tarda, Ilerna Llei de Joventut Badalona i posteriorment a les 9 del vespre, el Kids Senars Manresa jugarà contra el Morabanc Andorra. Des de Ràdio Sallent informa Jordi Givert.
29: Tot i que a l'equip li falta rodatge i encara està de pretemporada, Diego Campo, entrenador del Kids Senars Manresa, vol aprofitar aquesta cita per continuar evolucionant un equip amb moltes cares noves. El tècnic gallec explica que tenir ja el primer partit oficial anirà bé pel creixement de l'equip.
30: L'equip arriba molt bé de ganes, sapiguem la importància que té la Lliga Catalana i la usarem per a millorar i competir a tope, per començar el primer partit con el Andorra. Solo pensem en competir i jugar molt bé amb l'Andorra en res més, però sapiguem que aquestes partits no són amistós, sinó que són una competició oficial com és la Lliga Catalana.
29: El Manresa té les baixes de Rafa Villar, Gerard Fernández i Lucas Colenda per lesió. El partit serà a les 9 del vespre al Palau d'Esports de Tarragona.
15: Gràcies, Jordi Givert, des de Ràdio Sallent, molt pendents d'aquesta competició, d'aquesta Lliga Catalana ACB que se celebra a Tarragona. En handbol a la Champions, destaquem que avui s'estrena el Barça de Carlos Ortega. Serà a partir de 8:45 del vespre. Al Palau Blaugrana juguen la primera jornada de la màxima competició continental. El conjunt català rep la visita de l'Skanderborg.
8: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Avui pendents del cel i de possibles fortes pluges.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: Pendents del cel perquè encara es manté l'avís del Servei Meteorològic per fortes pluges a tota la comarca del Maresme i també a Premià de Mar. L'alerta està activa des d'aquest matí fins la matinada de demà dijous, dia 10 de setembre. S'espera abundant aigua i un canvi de temps que implicarà inestabilitat. Això potencia el risc de tempestes que poden ser destacades de cara avui mateix o

0: al gimnàs. També es vol arranjar aviat la coberta de primària de l'escola La Lió per ubicar-hi plaques solars. Entre les millores hi afegim també el canvi de paviment que s'ha fet a l'edifici de Santa Tecla, al centre de formació d'adults i l'oficina de català. I si tens una petita empresa o ets autònom o autònoma, això t'interessa. Un nou programa de formació i acompanyament per transformar l'empresa digitalment. Es tracta de Maresme Digital Business, crear eines digitals i un full de ruta pel negoci. Atenció, perquè està limitat a 10 places i el programa combina 6 hores de formació amb 3 de mentoratge. Trobareu tota la informació al web del Consell Comarcal del Maresme. En cultura, encara obertes les inscripcions per participar a l'Art Tardor. Si us agrada la pintura, l'escultura o la fotografia, podeu presentar-vos fins al 27 de setembre. Cada participant pot presentar una obra per modalitat. En categoria d'adults, el concurs atorga un premi de 500 euros i un segon premi de 300 euros al millor autor o autora local. Pel que fa a la vessant jove, hi ha vals regals de 150 euros i premis al millor autor local per 75. I en esports, la carrera futbolística de la premianenca Martina González fa anys que promet. Formada al Club Esportiu Premià, la jove defensa de 18 anys debutava dissabte com a jugadora del primer equip del Barça. Va jugar els seus primers minuts oficials. Des del Club Esportiu Premià celebren la fita de la Martina i se n'alegren per ella.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern ha aixecat les restriccions de mobilitat i la suspensió d'atenció mèdica no urgent a les 5 comarques en alerta per pluges torrencials on es mantenen suspeses avui les classes. Es tracta del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès, on les tempestes han arribat de matinada i a primera hora del matí, però no han causat incidents greus. Des de Protecció Civil defensen els avisos emesos les últimes hores. Imma Soler n'és la subdirectora de gestió d'emergències.
2: Enviarem les alertes o enviarem la informació tan bon punt veiem que pot ser adequat perquè és interessant que la gent ho conegui. I pot haver-hi algun moment en què aquest enviament doncs, no arribi perquè no tinguem aquest temps. I llavors el que és molt interessant és que la gent ja conegui quines són les mesures d'autoprotecció davant d'aquestes tempestes i que es poden produir i que estigui informada de quina és la situació general meteorològica també per poder prendre, doncs, per la seva pròpia seguretat també prendre mesures.
1: Estem encara atents a les tempestes que poden ploure a altres indrets de cara a aquesta tarda. I més informació en nom propi. Josep Lluís Trapero, que ha dimitit com a director dels Mossos per motius personals, el substituirà Ferran López, mentre que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos. És la primera dona que ocuparà un alt càrrec dins la policia. La consellera d'Interior ha desvinculat la renúncia de Trapero de discrepàncies de criteri. I el Ministeri de l'Interior ha expedientat als policies que van agredir el soci del Barça que portava l'estelada a Elx. Ho ha dit el ministre Fernando Grande Marlaska al Congrés dels Diputats, responent a la diputada de Junts, Marta Madrenas. L'escoltem.
3: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un estado de derecho.
1: I la Comissió Europea afirma que la llei d'habitatge assequible adoptada avui no afectarà la prohibició de renovar i expedir llicències turístiques al centre de Barcelona a partir de 2028. L'executiu comunitari ha aclarit que el reglament que estableix un marc legal perquè les autoritats puguin restringir aquest lloguer temporal només serà vinculant per les mesures que s'adoptin a partir d'ara. Darrer apunt, el Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou. Ho fan un horari poc habitual, a 3:15 de la tarda. Els blaugranes reben el Feyenoord, els socis del Barça, pendents del temps. Això sí, tenen ganes de tornar a veure la Lliga de la Champions. Estarem molt atents al cel aquesta tarda.
4: Comença l'Hora Maresme.
0: Hora Maresme.

0: Programa Kilòmetre Zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
1: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. I avui, dimecres 9 de setembre, a l'Hora Maresme volem posar en valor aquells negocis que formen part de la història i també de la identitat dels nostres pobles, els comerços de tota la vida, botigues que fa dècades que aixequen la persiana cada matí, que han vist passar diverses generacions de clients i que en molts casos també han anat passant de pares a fills. Són establiments que han estat testimonis de com han canviat els nostres municipis, però també la nostra manera de comprar. Han hagut de conviure amb l'arribada de les grans superfícies, les franquícies, les compres per internet i uns hàbits de consum que evolucionen constantment. Així que avui ens fixem en el secret per mantenir viu un negoci durant tants anys, en com s'adapten sense perdre la seva essència i també si hi ha suficient relleu generacional per garantir-ne el seu futur. Recorrerem al Maresme per conèixer alguns d'aquests comerços, les persones que hi ha al darrere i les històries que expliquen.
0: Hora Maresme. Una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.

0: Vinga, va, som-hi, comencem. El petit comerç centenari o emprenedor té un gran repte per davant, adaptar-se a nous hàbits de consum. Hi ha qui prefereix fer compres per internet, a grans distribuïdores, també hi ha qui el fet de comprar per internet a cadenes mitjanes, i si el petit comerç, la botiga de barri, doncs tingués una botiga online. Això és el que ens plantegem avui, i per això anem fins a Ràdio Arenys amb l'Oriol Leo. Oriol, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Gemma. Doncs són unes bones preguntes, unes bones preguntes per començar, que mirarem de plantejar-les, de respondre-les ara, perquè podem parlar amb Mireia Cassan, que és la dinamitzadora de Gaubica. Gaubica és la Unió de Botiguers i Comerciants d'Arenys de Mar. La tenim aquí amb nosaltres i li plantegem. Mireia, bona tarda.
2: Bona tarda, què tal?
1: Doncs bé, interessats en aquesta qüestió, una botiga petita, una botiga de barri, s'hi pot adaptar, pot vendre per internet, n'hi ha que ho fan, això ajuda?
2: Sí, bé, mira, des de la pandèmia, la veritat que va ser com una mica, no?, l'abans i el després, molts el que van fer, la primera cosa va ser el WhatsApp, WhatsApp comercial, com si diguéssim, perquè la gent de totes edats i de tot manera, doncs saps que el WhatsApp el domina. I per tant es van posar un número específic de la botiga i bueno, van començar a fer una venda mig online, perquè al final és com una comanda que es fa des de casa a través del WhatsApp, saps que també ara permet doncs, enviar també catàlegs i coses, potser sense tenir una web pròpiament dita, un e-commerce, no? Vull dir, llavors seria una primera manera que alguns segueixen fent servir i que els hi funciona superbé. És un servei que els hi dona des de casa, ai, m'he recordat que haig d'encarregar no sé què o no sé quantos, envien el WhatsApp i d'aquesta manera potser la transacció l'acaben físicament a la botiga, però bueno, és com una primera, no?, presa de contacte. Després n'hi ha d'altres que, altres botigues que el que han fet, per exemple, a través de xarxes socials.
1: Sí.
2: Han vist que, per exemple, Instagram van començar molt com a aparador, fent vídeos, publicant fotos, i que no només els hi comprava gent d'Arenys, sinó que també això s'ampliava a altres poblacions. Llavors, clar, els hi va obrir una mica els ulls a dir, mira, potser amb això puc vendre també a una persona que no és d'aquí, no?, inclús fora de Catalunya.
1: Clar.
2: I hi ha alguna botiga que ho segueix fent, que li funciona bastant bé, i fins al punt que s'ha plantejat de dir, ostres, tinc la botiga física a Arenys de Mar, però tinc la botiga online a través de xarxes... que finalment també molts acaben fent la web, eh? Perquè ja saps tu que a nivell de, doncs, de seguretat i de fer-ho més fàcil, la transacció econòmica és com més fiable, doncs ho acabes fent tot en un portal com una web, un e-commerce.
1: Bé, tot és una manera d'adaptar-se.
2: Exacte.
1: Diguem que hi ha diferents models, no?, diferents maneres d'adaptar-se, però que un petit comerç tradicional de tota
2: sense
1: la vida...
2: Sense gaire pressupost, també ho pots fer, no?, sense de dir, mira, no ets a muntar la gran empresa, no?, ni la gran plataforma, no?
1: Adaptar-se a aquest nou sistema de consum, de dir, doncs mira, des de la botigueta de barri que portem 100 anys venent botifarres, també podem vendre botifarres per internet.
2: Exacte,
1: o sigui,
2: jo sempre ho dic, que si tu tens ganes de treballar i ganes de vendre, al final vendre, hi ha molts canals avui dia, no? Evidentment, el comerç proper, doncs dona un servei, un dia a dia, la persona, no?, i tot això, però a més, si això també ho portes a la modernitat de l'online, molta gent que treballa amb horaris doncs, que potser no pot venir físicament, això també li facilites la vida. I al final, si tens un WhatsApp o si tens una xarxa social, que avui en dia més o menys tothom ja ho té, doncs també és la manera. Una altra cosa serà, doncs, això, que al final hagis de plantejar-te, i et dic, hi ha un cas concret aquí a Arenys, d'una noia que diu, ostres, que venc tant online... que m'estic plantejant si realment la botiga la faig servir de magatzem.
1: Clar, exacte, la tanco,
2: o la tanco,
1: el públic,
2: o què faig.
1: Clar.
2: O, a lo millor, amb uns horaris més restringits.
1: Clar, això pot passar.
2: Clar, això seria la fase 2, no? De dir, ostres, m'estan anant tan bé... Jo crec que també es depèn del producte que venguis. Aquesta noia és moda, és dona, i llavors, bueno, li estan anant tan bé el tema online que s'està plantejant si realment tanca la física o ho fa servir només, doncs, de showroom, de per fer vídeos, de tenir de magatzem... El que més mal li fa al comerç local potser són les plataformes com Amazon o AliExpress o aquestes plataformes tan grans. Que clar, no pots... No pots competir amb això.
1: I, de fet, això que aquest sistema de comerç que plantejaves, Mireia, aquest d'una botiga petita que s'adapta i ven per internet, clar, per al comerç, ens explicaves els avantatges que té, també per als consumidors, perquè potser sí. ja que són reacis a comprar per internet perquè volen comprar a la botiga de barri, però saben la comoditat que suposa comprar online...
2: Online, per horaris, per feina, etcètera, pel que sigui, no poden acudir físicament,
1: doncs,
2: no?
1: Doncs poder-ho fer, és a dir, sí, sucumbeixo a comprar per internet, però ho segueixo fent al petit comerç, que és el que m'interessa.
2: I a més el petit comerç, al final, això et dona també unes altres avantatges, no sé, tu embolica, tu reserva, de cara a Nadal et pots demanar-ho molt amb antelació, doncs pot ser una sèrie de coses que potser en una botiga online tradicional, normal i corrent no t'ho fan, no? Perquè no ets una persona. O sigui, això és la gran diferència. Que aquí pots dir, mira, doncs envio el WhatsApp o ho faig tal, però al final és el comerç que et coneix, és el comerç que està aquí al costat teu i que sap el que tu necessites o que t'embolica, inclús et posa el nom, per dir-te un exemple,
1: I
2: no?
1: I tant. Gràcies, doncs, Mireia Casan, dinamitzadora de Gaubica, i sort amb aquesta feina d'anar, doncs això, ajudant al petit comerç a fer créixer una mica el seu negoci.
2: Una mica és aquesta la idea, que li anem donant en petites idees. Moltes gràcies a vosaltres.
1: Ja ho veus, doncs, Gemma, que parlem de comerç, allò d'adaptar-se o morir, mira, va ser una realitat, quan parlem de vendre i de comprar.
0: Totalment, doncs, gràcies, Oriol, fins ara.
1: Fins ara.
0: Continuem parlant de comerços de tota la vida i ens quedem ara a Canet de Mar. Ho fem amb un negoci que ha canviat de nom, però no d'essència. L'antiga Can Siset, avui Can Riera, continua darrere el taulell després de més de 60 anys d'història, mantenint l'aposta pel producte fresc, la proximitat i el tracte de sempre. Dani Grau, bona tarda.
3: Doncs bona tarda, Gemma. És la botiga del costat de casa meva. Jo no havia nascut i ja venia en fruita, val? Perquè quan van construir l'edifici, doncs jo no hi era i els meus pares van deixar posar, diguéssim, en els paletes treballar des de casa meva perquè construïssin l'edifici. Imagina't que els anys que fot que està obert. Abans era Can Siset i ara és Can Riera. Sergi Riera, bona tarda, què tal?
4: Bona tarda.
3: Bé, tu has agafat el relleu del teu oncle, ara fa, no crec que faci un any, o quasi un any, i com t'ho van plantejar, Sergi? Com va anar tot això?
4: Doncs jo soc cuiner de professió, ja tenia en ment, perquè m'he quedat en un terreno, ja tenia en ment anar a deixar la cuina de marge i començar a fer-me com proveïdor i distribuïdor de fruita i verdura, perquè a part tinc els meus productes, i llavors el meu oncle va dir que es traspassava la botiga i vaig dir, pues, tira't de cap. Si no te la jugues, no... qui no risca no pisca.
3: 32 anys tens, per tant, diguéssim, s'ha lligat l'essència de Can Siset i de, diguéssim, de continuar fent, de continuar venent producte de qualitat, de fruit i verdura de qualitat, de quilòmetre zero, mai millor dit.
4: Sí, intento tenir tot el que pugui de proximitat, tant meu de l'hort com de pagesos coneguts de tota la vida de la família i tot el que pugui ser d'aquí del Maresme, sobretot.
3: Sergi, no podeu competir amb les grans superfícies, supermercats, no direm noms, però ja ho entenem tots en aquest sentit, però, evidentment, un enciam de casa teva no té el mateix gust que un enciam d'una gran superfície. Això, vull dir, és palmari, és cert.
4: I tant, que és cert. Quan tu vas a una gran superfície i compres un enciam que ja et ve embolicat amb una bossa de plàstic, algo raro et dona a pensar. A més, molts enciams venen doncs, amb la caixa, amb sorra, i veus que és un producte collit de l'hort i que no està tractat. El mateix que passa amb les síndries mateix. Jo, quan tenia les síndries del meu hort, totes tenien llavors, i la gent deia, hòstia, fa temps que no veiem síndries amb llavors. I va ser treure-les i vendre-les.
3: La síndria és d'estiu, no, Sergi? Estiu i prou.
4: Sí, la síndria és de l'estiu, sí, però passa amb tot, amb les patates. Porto tot l'estiu venent patates meves del meu hort, perquè és una patata que va bé, i la gent, la Mona Lisa, ve de fora, ve de França, per exemple, porta temps en càmera i la meva ve directa de l'hort a la botiga. L'única càmera que toca és la meva perquè s'ha de mantenir, res més.
3: En aquest sentit, Sergi, diguéssim que... tenim associat, a veure si és veritat o no, que només aposten per aquest producte les persones grans, però jo he vist també, perquè doncs, tenim dues botigues, la teva i a Can Donadeu a tocar, diguéssim que hi ha gent jove, és a dir, de... no sé, de 30-40 anys, que també cada cop més s'acosten a aquestes botigues de proximitat, no?
4: Sí, sí, sí, tant. Sobretot jo, des que he agafat la botiga, que soc jove, pues, a base dels amics i tal, ha anat començant a venir gent jove a comprar, i cada cop hi ha més gent jove que ve a comprar.
3: Sergi, ja tenies pensat deixar l'hostaleria, però clar, no tan ràpid com... És a dir, no et pensaves trobar l'oportunitat de gestionar la botiga, no?
4: No, jo ho tenia en ment de fer-ho a finals d'estiu, així, ens aguantant amb la feina i anar fent, i quan em va sortir l'oportunitat, doncs, la cuina crema molt i vaig dir, doncs... Pues, és una oportunitat que no puc deixar perdre. Soc jove, si em surt bé, i si no em surt bé, doncs també. I ja està. I aquí va ser quan me vaig tirar de cap.
3: T'està sortint bé, pel que sembla. En aquest sentit, i la qual cosa m'alegro, en aquest sentit, Sergi, què li diries a un jove com tu, de 32 anys, que li pugui sortir la mateixa oportunitat, no una botiga de fruita, una botiga de, jo què sé, de roba, del que sigui, del bueno, és a dir, què li diries?
4: Bueno, doncs que nosaltres som el futur. Ja les grans superfícies estan fent molt de mal a tot arreu, i si nosaltres no tirem endavant, el poble quedarà mort. De fet, hi ha bastants negocis aquí a Canet de gent jove, i costa, però van fent, i en menys d'un mes aquí a Canet van tancar 7 botigues de tota la vida. Vaig agafar jo la fruiteria, uns companys tenen una altra tenda de menjars, un té una botiga de roba, i si nosaltres no li donem la vida al poble que li hem de donar, el poble s'anirà a quiebre.
3: Es pot lluitar contra... Acabo, Sergi. Es pot lluitar contra la venda per internet, no? Amb qualitat.
4: Sí, sí, perquè jo, per exemple, porto a casa molta gent. O sigui, la gent ve, em compra, ho deixo jo guardat, i després, quan plego, doncs els hi vaig a repartir. I això no ho fan les grans superfícies. El tracte aquest més de tu a tu i més informal, aquestes superfícies no el tenen. En canvi, jo una persona necessita un producte i em moc per poder-li portar producte el dia següent o el que necessiti. I això en una gran superfície no ho tens.
3: Doncs, Sergi, gràcies, ho certifico perquè ho veig cada dia, i sobretot sento al matí la pujada de la famosa persiana amunt i avall. Però bueno, és el que hi ha.
4: Sí. Sí, sí.
3: Vinga, força, força,
4: bueno,
3: Sergi,
4: si escoltes
3: i endavant.
4: La persiana, senyal que funciona.
3: Sí, home, no et penso denunciar, tranquil, vull dir, no pateixis. Vinga, adéu.
4: Vale, adéu, Sergi. Merci, adéu. Dani. Bona
5: tarda. Cada tarda, de 3 a 4, a la teva ràdio local.

0: Doncs va, seguim ara. Posem el focus en els reptes del comerç davant les grans empreses, siguin del sector que siguin. Des de Tordera, en Marc Tresserres ha parlat amb diverses persones que formen el teixit local torderenc per conèixer la seva opinió. Marc, bona tarda.
1: Hola, Gemma, bona tarda.
0: Tu diràs.
1: Doncs mira, avui hem fet una mica de recorregut pel centre de Tordera i, és clar, comprar el barri, com tu deies, no és només això, qüestió de poder conèixer el teixit local, sinó també de viure'l i de forma interna i poder-ne saber si realment val la pena o no mantenir-lo, que ja t'avanço jo que sí. Llavors, hem parlat per conèixer, com deies, aquests reptes que tenen cadascun dels comerços i hem parlat amb molts sectors diversos. Comencem, doncs, escoltant a la propietària de la carnisseria Carns Anna, Anna Masferrer.
2: El primer repte sempre és intentar diferenciar-te de la resta, buscar siguin de la resta per no caure en competències de les grans superfícies. Llavors, un altre dels reptes és sempre és trobar gent disposada a treballar, que jo a dia d'avui no m'hi trobo per sort, però sí que és veritat que és un gran repte quan necessites una ajuda extra. Costa moltíssim. Per tema d'horaris, per tema de conciliacions quan hi ha nens petits, vull dir, jo ja dic, a dia d'avui no m'hi trobo per sort, però sí que és veritat que costa moltíssim. I gent disposada a treballar, a vegades no n'hi ha. No n'hi ha. Els torns partits no ajuden, per això a vegades nosaltres ens hem de mullar, hem de variar nosaltres horaris perquè no trobes gent que, per exemple, a les tardes vulgui treballar. La gent no vol treballar a la tarda, vol un torn seguit i prou. Costa, és complicat.
1: Fixa't, parlava d'aquests torns partits i que la gent, a dia d'avui, ella reconeix que no vol treballar les tardes i fins i tot com a empresa ells s'han d'adaptar als seus treballadors. Com ho veus tu, això?
0: Home, al final, quan tens un negoci, un mateix no, posa les seves pròpies normes i condicions, però vaja, també has de tenir en compte la competència, però clar, no pots comparar, no?, un petit negoci amb menys personal que una gran superfície que tenen molts més recursos i, per tant, la competència no és justa, no?
1: Sí, sí, totalment, i això fa que tot es compliqui una miqueta per molt que el producte sigui de qualitat. Anem a escoltar ara un altre sector, en aquest cas un llibreter, l'Oriol Serra, propietari justament de la llibreria Una Mà de Llibres. A veure què ens explica ell.
3: Doncs un dels reptes principals, sobretot, és afrontar la competència a nivell online. Hi ha molta gent que té costum de fer comandes, ja sigui de llibres o de qualsevol producte que necessiti per casa, a través d'internet, i això fa que molta gent primi la rapidesa o la comoditat en comptes de venir en el local físic a tenir una conversa amb la persona, deixar-se recomanar, i això acaba fent que tinguem menys vendes. Però sí que veiem que hi ha molta gent que valora l'atenció al públic, que valora poder tenir un comerç en el poble que tingui llibres o el producte que sigui, però sí que és un dels grans reptes com afrontar aquesta competència, que a vegades també és una mica deslleial perquè fa enviaments gratuïts, que mai són gratuïts perquè al final sempre els acaba assumint algú altre, no? El preu de l'enviament l'acaba assumint el llibreter o la gran corporació i, per tant, que sigui gratuït és una mica una trampa. Llavors, aquest és un dels grans problemes. I aquí, al centre del poble on estic jo, l'altre gran problema seria que no hi ha un teixit comercial sòlid i hi ha molts d'espais buits entre locals i potser si hi hagués molta més afluència de petits comerços faria que això animés a la gent a seguir obrint comerços, animés a la gent a venir a passejar i, per tant, això també ens ajudaria a tots a que el poble estigués més viu, sobretot aquí al centre, i a poder tenir més ventes, al final, que és la idea, no?
1: Clar, al final, altra vegada, Gemma, aquí és el que li passa a molts pobles, no? El fet que els comerços locals s'hagin anat tancant a mesura que han anat passant els anys i fins i tot afecta els pocs que encara hi queden, perquè una cosa porta a l'altra, no? Afluència de gent i fins i tot, evidentment, el comerç online, que, clar, jo sé que hi ha moltíssima gent que ho fa servir, el comerç online, en aquest cas, compra de llibres, però, clar, poder parlar amb algú que t'ho estigui venent i que és de confiança perquè el coneixes, ostres, té un punt de valor.
0: I tant. No té res a veure amb escollir un llibre a cegues, no?, per dir-ho d'aquesta forma, que algú t'estigui aconsellant i que pots explicar-li una mica el que t'agrada llegir i a partir d'aquí fer-te una recomanació.
1: Exacte. Sí, sí. I tu vens amb una idea i potser te l'acaba canviant per una altra, però encertadament, perquè o et coneix o te n'ensenya alguna altra i pots arribar a comparar el moment, no?
0: Totalment. Més negocis, Marc.
1: Vinga, va, seguim. Ara escoltarem en Jordi Camps, propietari de Calaix de Viatges, que és un sector, l'agència de viatges, que no ho havia esmentat, que té moltíssima competència. Tots ho sabem, que molta gent s'ho gestiona de forma online i ja de forma pròpia. A veure què ens diu en Jordi Camps.
4: Considero que cada vegada les agències de viatges doncs, ens estem consolidant més, tothom té els seus clients fidels, que més o menys això és el que et comporta doncs, poder treballar. I segona, que cada vegada que encara que la gent es pensi que tots sou clients d'internet doncs, i de tot això, doncs aquestes noves tecnologies, doncs, realment moltes vegades també doncs, hi ha la contraprestació, diguem-ho així, de que molts us enganyen, molts doncs, es penseu que pagueu un preu i realment segurament a l'agència de viatges està més bé de preu. I després, doncs, crec que després de la pandèmia, amb tot el que va passar, doncs, que la gent que agafava bitllets d'avió per internet i tot això, i va quedar bastant desemparada, doncs, a partir d'aquell moment, crec que nosaltres també ens vam enfortir una mica, perquè, clar, en aquells moments, els únics que donàvem realment servei i tots els problemes que tenien eren les agències, no? A partir d'aquí, jo crec que el sol surt per tothom i tothom s'ha d'espavilar, doncs, amb el seu sector.
1: Bé, al final ell ja té molt clar què ha de fer també perquè li surtin els números i tenir aquesta clientela de confiança que, Gemma, no sé si t'ha passat mai, a mi sí, tenir algun frau quan has comprat algú de forma online, en aquest cas, vols o per booking, si t'han portat a links que no tocaven, no sé si això t'ha passat a tu i has tingut un problema.
0: A mi personalment no, però sí que conec casos de persones, no pel que fa a viatges o hotels, però sí que, per exemple, comprant unes entrades per un concert. I també el tema aquest de viatges, hi ha molta estafa perquè les webs, per exemple, doncs, direm noms, no passa res, Booking, que és superconeguda per comprar, no?, una estada en un hotel, sí. És tan fàcil com que li posen una E al davant, Booking, i ja no és la mateixa web, i ja estàs introduint les teves dades bancàries en una altra plataforma, i aquí ja l'has fotut.
1: Sí, sí, és que això et poden caçar diners i realment no és culpa de Booking, sinó de gent
0: Clar.
1: Que s'ho fa passar, suplantació, i al final t'hi has de fixar molt per això l'agència, no? Aquest altre punt de valor que ens comentava en Jordi, no? El tracte de confiança i que ells t'ho sàpiguen gestionar perquè ells hi treballen cada dia amb això.
0: I sobretot, Marc, sí, disculpa, no, el fet de fer, per exemple, viatges llargs, l'altre dia justament ho parlava amb una amiga que té la intenció de fer un viatge llarg, tu de fet n'has fet. Clar,
1: sí.
0: Atenció, no? És a dir, s'ha d'anar amb compte perquè potser vas a un país que has de reservar algun tipus d'assegurança de salut per si et passa alguna cosa, perquè estem farts d'escoltar històries de persones que han viatjat superlluny de casa, que els ha passat alguna cosa i que estan hospitalitzats i que no poden tornar, que han de pagar 30.000, 40.000 euros, vaja, coses que per desconeixença, no? Perquè no ho sabem, quan viatgem, ells sí que ho saben, les agències de viatges.
1: Sí, i és almenys com a mínim per primeres vegades anar amb ells que t'ho gestionin, és bo que t'ho expliquin. Llavors tu ja, a mesura també que en vas aprenent, no, pots anar-ho evitant tots aquests inconvenients futurs, que és al final la qüestió d'anar comparant webs, llegir-t'ho tot molt bé, però clar, si no vols fer aquesta feina i vas ràpid, és on poden venir els problemes. Gemma, no sé si tenim temps per l'últim tall o ja
0: sí,
1: s'ha acabat.
0: Sí, és curtet, així que va, som-hi, l'escoltem. Ja que has parlat amb ells, l'escoltem.
1: Som-hi, anem cap a una joieria de Tordera. Parlem amb la Laura Vigues.
5: D'inconvenients actualment de la compra per internet. Però bueno, nosaltres estem força contents, donem molt bon servei, fa més de 30 anys que estem aquí, i res, un comerç de proximitat, que la gent ens té confiança, que donem molt bon servei postventa, i la gent pot venir aquí, pot veure el producte, que tenim el mateix producte que poden trobar a internet, amb la diferència de que aquí se'l poden provar, el poden tocar, li podem explicar tots els avantatges, els inconvenients, i podem donar un bon servei al públic.
1: aquest servei postvenda que ha comentat des de la joieria, que també és important, no? Se m'espatlla, se m'ha fet malbé, però saps que tu el pots tornar a portar allà perquè t'ho arreglin, perquè són ells qui te l'han donat. Mm. Llavors, jo crec que aquest tracte, això, des de fora, has de fer tota la gestió, que t'ho tornin a portar, potser et va per dies... Bé, són més tràmits, no? O correus, que molta gent li fa mandra el tema dels correus, per tant, què millor que poder-ho fer allà al moment i parlar-ho de tu a tu, no?, amb la persona encarregada.
0: Totalment. Marc, moltes gràcies per aquest treball, no?, de camp, de carrer, per haver parlat amb aquestes persones, i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
1: Vinga, fantàstic. Fins ara.
0: I arribats a aquest punt del programa, jo crec que ja va sent hora de treure conclusions, i diria que algú de l'equip de l'Hora Maresme ja ho té molt clar. En Jordi Prats de Valls, des de Palafolls, el saludem. Jordi, bona tarda.
6: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, tu ho has dit. Anem a treure conclusions. Moltes elles ja apuntaven els convidats, per exemple, de l'Oriol, d'en Dani, o fins i tot el que ens ha preparat en Marc. Però, a moda de conclusió, jo vull anar molt ràpid a que comprar el comerç local, doncs, escolta, està molt bé. I per què? Doncs mira, et poso un decàleg, diguéssim, de coses importants del comerç local. Per exemple, l'atenció propera. Molts comerços et coneixen, doncs, per al teu nom. Això d'anar a comprar i que diguin: hola, Gemma, què tal? Com has passat el dia? Com ha anat l'Hora Maresme avui? Doncs, escolta, mola. Mm. O fins i tot per la mateixa família, no? Tu ets de Can... Jo que sóc Pratsavalls, de Can Pratsavalls, o ets de Can Martínez, o ets de Can Rodríguez, per exemple. El fill, el nebot, el net... Vaja, per la família. I això també... Doncs és important. Els comerços locals, els comerços de poble, també fan recomanacions adaptades a les teves necessitats. Ho hem escoltat, ara ens ho deia en Marc des de Tordera, gairebé sense fer masses preguntes, perquè, de fet, ja et coneixen. De fet, també fomenten les converses i la vida social. Molta gent, de fet, accedeix al comerç només per aconseguir una mica de conversa. Fins i tot, escolta, les xafarderies, es gestionen moltes d'elles, Gemma, i estaràs d'acord amb mi, en el comerç local. I això està molt bé, no?
0: Un lloc molt típic, les perruqueries... No?
6: Per exemple, sí, per exemple.
7: A casa meva va ser un niu de
6: de comentaris d'aquest tipus, no, Dani?
7: Totalment, una perruqueria total.
6: De fet, això reforça la unitat entre veïns i el sentiment també de pertinença d'un barri, d'un poble o d'un districte. Els comerços locals també ajuden a la vida de barri, com dèiem, i a la seguretat del mateix. Hi ha més gent passejant, més il·luminació també en hores, doncs, que al dia, doncs, ja no ens acompanya la llum del sol, més neteja normalment, o més seguretat. També tenen identitat pròpia, conserven la història, la cultura i l'essència tradicional de cada poble o barri. Per exemple, qui no ha parlat mai de la Maria del Forn o la Paquita de la Peixateria? Escolta, també ens ajuden a situar una persona important al nostre municipi. Parlem de la importància també, i avui n'hem tingut un exemple, de les associacions de comerciants. De fet, són molt importants perquè la Unió fa la força, amb descomptes, amb promocions, amb publicitat i contribuint també a diferents festes. De fet, ajuden també a l'economia local i a la sostenibilitat. Es pot comprar granel, per exemple, cosa que a moltes botigues per internet o a la compra online no es pot fer, o també avantatges per tornar al producte. Ho pots tractar de tu a tu i no has de fer aquells informes que a vegades són llarguíssims per tornar un producte que no t'ha anat bé. Òbviament, la proximitat permet comprar moltes vegades sense utilitzar el transport, que això està molt bé, ara ja parlant de comerços dels que estan com a les grans superfícies o a fora. La contractació local, també n'hem parlat avui, contracten gent de la zona, per tant, es coneixen i el vincle entre treballadors i també entre el mateix jefe, doncs és més important. O la col·laboració amb festes i o entitats del municipi. Ofereixen descomptes, vals de regal, objectes o serveis en sortejos, sopars o festes. I ja per acabar, Gemma, què em dius dels aparadors vistosos? Això de poder passejar per una rambla, per un carrer principal on hi ha tots els comerços, aquells aparadors que moltes vegades estan molt treballats i que tiren d'inventiva i fins i tot de manualitats, per poder tenir un aparador dinàmic i sorprenent, i que a vegades també ajuden a dinamitzar aquest comerç local. Per tant, si us faltaven raons per apostar per al comerç local, jo em sembla que ho estem aconseguint, Gemma.
0: I tant que sí, Jordi. Doncs, dit això, llarga vida als comerços de tota la vida, que són el tema del dia que hem tractat avui a l'Hora Maresme. Tot seguit, nosaltres farem una petita pausa, però abans anem a conèixer la previsió del temps amb la crònica d'en Quim Serra.
8: Estem pendents de l'evolució del pas d'aquesta línia frontal que aquesta matinada deixava precipitacions importants cap a l'àrea sud de Barcelona. Ara, hores d'ara, està descarregant força cap a les comarques gironines, especialment el Pirineu i Prepirineu gironí, i esperem que aquesta tarda, coincidint amb el gir dels vents a component oest, aquestes precipitacions poguessin arribar a afectar també la nostra comarca de forma intensa, tot i que creiem que de curta durada i, per tant, amb precipitacions poc destacables en general. Pel que fa a aquesta propera matinada, hi ha condicions favorables perquè es desenvolupin nuvolades mar endins que podrien tocar algun punt de la franja costanera de la comarca. A part d'això, la situació demà millora clarament i tindrem un dijous dominat pel sol. Però això sí, amb temperatures ja plenament normalitzades. De fet, avui van baixant les temperatures fins al punt que les mínimes no s'han assolit aquesta darrera matinada, sinó que ho faran a última hora del dia. Durant la diada divendres també esperem un temps força tranquil amb algunes nuvolades de tarda i dissabte, a diferència de divendres, podríem tenir alguns xàfecs entre el migdia i la tarda aquí al Maresme.
0: Molt pendents del temps, nosaltres fem una petita pausa. Quan tornem parlarem de gastronomia, també parlarem de benestar mental i de música, tot seguit aquí a l'Hora Maresme, d'aquí a 3 minuts. Fins ara.
9: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
2: Passen 6 minuts a 3:45 de la tarda d'aquest dimecres 9 de setembre. Nosaltres seguim en directe a l'Hora Maresme i tot seguit el que fem és el repàs diari a les xarxes socials per veure què s'hi diu en aquestes plataformes i també què és notícia. Avui al Maresme parlem d'una maresmenca que fa història als Mossos d'Esquadra. La comissària Sílvia Catà i Colobret, nascuda a Arenys de Munt, serà la primera dona que assumirà la prefectura del cos policial català. Catà, de 53 anys, té gairebé 3 dècades de trajectòria als Mossos i fins ara dirigia la regió policial de Girona. Si mirem més enllà de la comarca del Maresme en clau internacional, parlem de salut i d'una dada que ha generat força comentaris a les xarxes. Un terç de la població mundial està exposada al fum del tabac d'altres persones. Un estudi publicat a The Lancet calcula que l'any 2023 més d'un 1,5 milió de persones van morir per malalties relacionades amb aquesta exposició al fum. Els més afectats són especialment les dones i els infants. Gairebé el 40% dels menors de 14 anys, de fet, viuen exposats al fum dels altres. I el tema curiós del dia. Aitana, la cantant, ha sorprès amb una defensa del català durant el seu últim concert al Palau Sant Jordi de Barcelona. La cantant ha explicat que després de passar temps vivint fora, nota que el seu català ja no és tan fluid i que diu moltes castellanades, és a dir, molts barbarismes. Per això ha assegurat que li agradaria tornar a fer classes i practicar-lo més. Això pel que fa a les xarxes i ara anem a conèixer la pregunta del dia. Doncs aprofitant que el tema del dia d'avui era els comerços de tota la vida, us preguntem si creieu que s'està perdent el comerç de tota la vida. Podeu respondre a través del nostre compte d'Instagram @horamaresme. Ens trobareu allà i podeu dir la vostra. Fins ara. I ara seguim parlant de comerç local. De fet, anem a parlar amb la pastisseria Campassol, que elabora sabres per la Festa Major Petita. En parlem amb en Joan Campassol. Dani, ja el tenim amb nosaltres.
3: Doncs sí, per la Festa Major Petita, que és, va ser ahir, el 8 de setembre, doncs la pastisseria Campassol elabora sabres. Joan Campassol, bona tarda, què tal?
4: Hola, bona tarda, com esteu?
3: Bé, bé, bé. Aquí, retornant a la rutina normal, em podríem dir. Joan, un sabre. Un sabre sense punta, em podríem dir, no?
4: Sí, és un sabre que no fa mal.
3: Diguéssim, com el podíem... És a dir, descrivim-lo. És una ràdio, però, evidentment, quina forma té? És una cosa molt rara.
4: Sí, no, la veritat és un sabre, és una... Dient-ho d'una altra manera, és una pasta en forma d'espasa que l'elaborem amb un brioix molt, molt tovet, molt flonjo, decorat amb una mica de fruita confitada i en format individual.
3: Mm-hmm. Diguéssim, les vendes es mantenen, la gent pregunta, s'està perdent, no sé, pregunto. Com ho veus?
4: Mira, que enguany hem tingut una sorpresa una mica desagradable en aquest sentit, perquè si bé és cert que els dos últims anys anteriors no havíem pogut assistir per problemes meteorològics, hem notat una davallada. Sí que és veritat que sembla ser que hi ha hagut una davallada general amb el que és la celebració, una miquelta, ha sigut una... Bueno, la fira i en general ha sigut tot una mica més mins. I també penso que no ens ha acompanyat el tema de la calor, perquè la veritat és que estava fent una temperatura i que no era habitual per l'època que estem i penso que tampoc va jugar a favor nostre.
3: Val. Diguéssim, quins ingredients té un sabre?
4: Doncs, com que bàsicament és un brioix, tenim farina, sucre, sal, llard de porc... amb llet, ous, matafaluga, canyella i una mica d'aroma de llimona i una mica d'aroma d'anís, també.
3: Val. Per què el feu el 8 de setembre? A Mataró el fan per Sant Simó.
4: Sí, jo, mira, la veritat és que és un costum de la pastisseria, que he heredat dels meus predecessors, i sé una mica la història molt per sobre, que tinc entès que commemora el desembarcament dels moros i la batalla amb els cristians. I entenc que el 8 de setembre, doncs, al ser la festa major petita, s'aprofitava doncs, per commemorar-ho.
3: És bastant, diguéssim, una mica complicat de... d'embolicar, no, Joan?
4: No. Sí que, clar, sí que és un format que no és el que es porta avui dia, que és més pràctic, perquè és molt allargat, però nosaltres ja tenim el nostre sistema i res, amb un paperet i una bosseta i cap a casa. És fàcil.
3: Te'n vas pujar a una casa o no, tu?
4: Sí, home, i tant. Això no pot fallar mai. De fet, nosaltres, allà dalt, com que muntem paradeta allà a la Fira de la Misericòrdia, sí, allà no ho podem oferir, però nosaltres a la pastisseria en fem de farcits, també, en el mateix dia.
3: Sí?
4: I un d'aquests va caure, també.
3: Farcits de què?
4: De nata, de crema o de trufa.
3: Ui, val. A mi em semblava... Em sembla, bueno, és una mica sense farciment, és una mica insípid per mi, però l'any que ve ja vindré. Tenint en compte que hi ha farciments, vull dir...
4: Disfrutaràs.
3: Però la nata i la crema sí que va bé pel gos, per tant, ella també disfrutarà. Doncs això.
4: Molt bé.
3: Doncs molt bé, Joan, que l'any que ve sigui millor i que no faci tanta calor, perquè, evidentment, la raça humana o l'espècie humana ho aguanta tot, però, vull dir, no hem d'arribar als límits, sí, podríem dir. És això.
4: Molt bé.
3: Gràcies, Joan.
4: Perfecte, doncs. Gràcies a vosaltres. Adéu. Igualment. Adéu. Fins ara.

0: Seguim avançant, nou episodi de Música amb en Sergi Ferrer, qui sempre ens descobreix nous artistes i bandes de la comarca. Avui ens parla d'un projecte de música per la canalla, centrat en promoure una infància feliç, comunitària i allunyada, molt important, de pantalles mitjançant la cultura i la música. Endavant, Sergi.
1: Doncs sí, preparem les maletes, arrenquem el cotxe, obrim la porta del garatge i ens preparem per un nou viatge en carretera per l'escena musical maresmenca. En aquest primer episodi fem una primera parada per parlar d'una banda molt festiva, Bon Vent.

Quan pensem en la banda argentonina Every Night, probablement pensem en folk, rock i cançons amb un fort component reivindicatiu. Però després de més de 20 anys de trajectòria i més de 600 concerts, els seus membres han decidit mirar cap a un públic diferent, la canalla. Així neix Bon Vent, el projecte de música familiar d'Every Night, format per Albert Avilés, Alba Acher, Laia Anglada, Toni Corrales, Arnau Aymerich i Clàudia García Alvea. Bon Vent no neix simplement com una nova banda infantil. El projecte parteix d'una idea molt més concreta: recuperar l'esperit i l'univers musical de Xesco Boix i fer-lo arribar a les noves generacions. El projecte va començar a portar-se als escenaris l'estiu del 2025, amb actuacions en festes majors, festivals, teatres i escoles. I aquesta connexió amb el públic infantil és important, perquè Bon Vent entén la música com una eina per jugar, compartir i transmetre valors.

0: València.
1: Per entendre el projecte, cal aturar-nos en la figura de Xesco Boix. Nascut a Barcelona l'any 1946, Boix va ser músic, pedagog, animador i un dels grans referents de la cançó infantil catalana. Va formar part del grup de folk durant els anys 60 i, posteriorment, va impulsar Ara va de bo, un projecte centrat especialment en la música per a infants. La seva manera d'entendre les cançons anava molt més enllà d'entretenir. Volia que els nens cantessin, participessin i fessin seva aquella música.
2: Vull ser lliure. Vull ser lliure ara mateix.
1: I aquí apareix una de les grans connexions entre Xesco Boix i Bon Vent. La idea que una cançó també pot ser una eina per construir comunitat. Musicalment, Bon Vent parteix del folk i de la música d'arrel, que ja forma part de l'ADN d'Every Night, però adapta aquesta sonoritat al públic familiar. El resultat és un folk rock accessible, amb guitarres, banjo, violí, flauta, teclats, baix i bateria, i amb unes cançons pensades perquè l'oient no sigui simplement l'espectador, sinó que pugui cantar i participar.

0: I les influències van molt més enllà de la música infantil catalana. Xesco Boix estava fortament influenciat pel folk nord-americà, especialment per artistes com Pete Seeger, amb qui va arribar a tenir relació personal, i també figures com Buddy Guthrie. Boix va adaptar cançons d'aquest univers al català i va incorporar-les al seu repertori, una manera de fer que bon vent recupera ara per les generacions actuals. Anem a escoltar un d'aquests referents. Òbviament, hem d'escoltar el grandíssim Xesco Boix.
1: La bicicleta gling-gling, la bicicleta gling-gling, tot el món podràs voltar. La bicicleta gling-gling, la bicicleta gling-gling, oh, que bé que s'hi va. La bicicleta gling-gling, la bicicleta gling-gling, tot el món podràs voltar. Que és allò que et porta per a tot arreu i pots anar assegut i també dempeus. No rondina, no li cal...
0: Aquesta idea de recuperar cançons d'altres llocs i fer-les pròpies és, de fet, una de les claus del projecte. El primer disc de Bon Vent, les cançons d'en Xesco Boix, inclou temes vinculats directament al repertori de Boix, però també cançons procedents de l'univers folk internacional i de referents com els ja mencionats Pete Seeger, Buddy Guthrie o fins i tot Bob Dylan. Però Bon Vent no es limita a reproduir aquestes cançons tal com es van fer fa dècades. Les actualitza amb la sonoritat d'Every Night i amb una producció pensada per connectar amb els infants d'avui. És aquí on el projecte troba la seva identitat, agafar un repertori que forma part de la memòria musical catalana i donar-li una nova vida sense perdre l'essència. Estima't.

0: I potser aquesta és la millor manera d'entendre bon vent. Una banda que mira enrere per poder tirar endavant. Recuperar Xesco Boix no és només recuperar unes cançons, sinó reivindicar una determinada manera d'entendre la infància, la cultura i la música. Cantar junts, jugar, compartir i formar part d'una comunitat. Fins una altra.
1: Doncs continuem, obrim un nou espai de salut per parlar sobretot avui de salut emocional amb la Berta Milian, la nostra infermera de capçalera, i avui abordem un tema complex però necessari, la prevenció del suïcidi. Berta, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, Gemma, com estàs?
1: Molt bé, i tu què tal?
2: Doncs bé, venim a parlar, com deies, d'un tema que és potser difícil de parlar-hi, però del qual precisament s'està intentant parlar cada vegada més, com és la prevenció del suïcidi, i aquesta setmana, no?, que el dia 10 doncs, era el dia mundial per fer la prevenció. Doncs comencem una mica a parlar de xifres i així ens ajuda una mica a entendre de quina dimensió estem parlant, no? Segons les dades provisionals de l'INE, de l'Institut Nacional d'Estadística, a Espanya, durant el 2025, es van registrar 3.808 morts per suïcidi, i encara és una dada provisional, però això representa quasi bé unes 10 persones cada dia. El mateix INE adverteix que les dades provisionals de mortalitat per causes externes doncs poden estar lleugerament infraestimades perquè els resultats forenses doncs requereixen una mica més de temps, no? Si mirem l'evolució que recull també l'INE, el 2022 es van registrar 4.227, el 23 a 4.116, el 24 a 3.953 i ara provisionalment estem en 3.808. Hi ha una lleugera tendència a la baixa, que això pot ser una notícia positiva, però evidentment encara estem parlant d'una xifra molt, molt i molt elevada. I una altra dada que també es manté de manera molt clara les estadístiques de la INE, que és que el suïcidi afecta de manera molt diferent entre homes i dones, sent que suïcidis que estiguin que s'hagin consumat, per així dir-ho, afecta en 3 homes de cada 4 suïcidis que es produeixen, amb la qual també hi ha una diferència en aquest sentit bastant, bastant significativa. Si ens centrem en Catalunya, segons les dades de l'IDESCAT, l'Institut d'Estadística de Catalunya, les últimes dades definitives disponibles corresponen a l'any 2024, però aquell informe es van registrar 547 morts per suïcidi, 400 homes a 147 dones. I també a Catalunya es va produir un descens respecte al 2023, però continuem parlant de xifres molt i molt elevades. I si ampliem la mirada al conjunt del món, les dades que provenen de l'Organització Mundial de la Salut estima que més de 720.000 persones moren per suïcidi cada any, no? I és que doncs per cada persona que mor hem de comptar que també hi ha moltes que fan una temptativa, no?, que es diu. Segons aquesta mateixa font, la OMS, hi ha una altra especialment rellevant, que és l'edat. El 2021 el suïcidi va ser la tercera causa de mort al món entre les persones d'entre 15 i 29 anys, i el 73% de les morts per suïcidi es van produir en països d'ingressos baixos i mitjans. Per tant, no estem parlant d'un problema exclusiu de determinats països, cultures, classes socials, sinó que és un problema global i que ens afecta com a salut pública. I per què parlem ara al setembre? Doncs, com bé deies, és el Dia Mundial on es fa aquesta prevenció. Aquesta iniciativa va néixer l'any 2003, impulsada per l'Associació Internacional per la Prevenció del Suïcidi, l'IASP, en col·laboració amb la OMS, i cada any intenta posar el focus internacional en una idea fonamental, que és que hi hagi mesures de prevenció que poden reduir aquestes morts per suïcidi. A més, aquest any, 2026, té una rellevància especial perquè és el tercer i últim any d'un trienni, d'una campanya de 3 anys, que va començar el 24 sota el lema canviar la narrativa sobre el suïcidi, i la seva crida a l'acció era iniciar la conversa, no? I què vol dir realment aquest canvi de narrativa, no? Doncs perquè durant molts anys, com bé saps, doncs, el suïcidi ha estat envoltat de silenci, d'estigma, no? Era aquella idea concebuda de que si es parlava és com que es podia fer una crida, un efecto llamada, no? Una crida, un donar idees, i la campanya proposa totalment al contrari, no? Hi ha una evidència actual que no recolza aquesta idea, sinó que s'ha de passar del silenci dels prejudicis a poder parlar del suïcidi com el que és un problema de salut pública que necessita investigació, prevenció, atenció sanitària i polítiques específiques. I quan parlem, l'OMS diferencia del que és parlar a la que és comunicar responsablement. És a dir, no és només treure el que és el sensacionalisme, el romantitzar, el veure aquesta idea com una causa que pot ser comprensible en una situació molt concreta.
3: O fins i tot atribuir
1: atribuir-hi, no, com per exemple característiques de valentia o de...
2: Correcte, sinó s'ha de saber parlar, comunicar de manera responsable i abordar-ho. I aquí vull fer una puntualització important, i és que jo aquí parlo com a infermera per fer divulgació sanitària, no soc psicòloga, no soc psiquiatra, i avui llavors no explicarem com s'ha de valorar tractar una persona amb una ideació suïcida, sinó que aquesta valoració ha d'estar en mans de professionals específicament formats, però parlar de prevenció del suïcidi no vol dir únicament tractar-la de manera individual o quan hi ha un cas, sinó que crec que és important precisament una de les idees més interessants d'aquesta campanya aquest any, que és aquest parlar, no?
1: Clar, de forma com més col·lectiva.
2: Correcte. Quan parlem de prevenció del suïcidi, probablement podem pensar immediatament en aquella persona que té aquesta idea, no? Però des de la salut pública la prevenció comença doncs molt abans, amb la qual s'insisteix en aquesta... s'ha de tenir aquesta idea de que la conducta suïcida no té una sola causa, és una causa multifactorial, intervenen factors psicològics, psiquiàtrics, però també està el que és biològic, social, cultural i ambiental. Pot haver una associació entre determinats trastorns mentals i especialment el que és la depressió, problemes relacionats amb el consum d'alcohol, el fet de temptativa prèvia, no? Però també poden intervenir doncs, moltes situacions de crisi, aïllament, violència, abús, etcètera, no? Que doncs, puguin fer aquestes idees, no?
1: Berta, com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos a l'Hora Maresma i ens retrobem ben aviat.
2: Moltes gràcies.
1: Doncs bé, nosaltres tornem demà amb un nou tema del dia i noves històries per explicar-vos què passa a la comarca. Adeu, que tingueu una bona tarda.
3: Hora Maresma. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Josep Lluís Trapero ha plegat per sorpresa com a director dels Mossos després de 2 anys al càrrec. Ho ha fet per motius personals, desvinculats de suposades discrepàncies de criteri amb la consellera d'Interior. Ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a primera dona que ocupa un alt càrrec dins la policia. Serà la nova comissària en cap dels Mossos a causa de la jubilació de Miquel Esquius.
2: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
1: En el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió del Trapero i se sumen també a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Parlon al Parlament. Escoltem Esther Capella, d'Esquerra Republicana, i David Cid, dels Comuns.
3: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests 2 anys.
4: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
1: Més notícies. Metges de Catalunya ha convocat una vaga indefinida a partir de l'octubre. Aquesta aturada serà d'àmbit estatal i la data d'inici està encara per concretar. És la resposta del col·lectiu mèdic davant l'aprovació del projecte de reforma de l'Estatut Marc del personal estatutari de serveis de salut per part del Consell de Ministres i l'inici de la seva tramitació parlamentària. L'aturada la convoquen 7 sindicats mèdics que denuncien que el nou text perpetua, diuen, unes condicions laborals injustes, discriminatòries contra el personal facultatiu. I no deixem l'àmbit sanitari perquè el Consorci Sanitari del Maresme ha atès a 600 persones adultes a través del programa d'atenció continuada al Codi Risc Suïcidi, un dispositiu específic creat a l'abril de 2023 per oferir una resposta ràpida i especialitzada per a les persones que han patit una crisi d'aquest tipus. Un cop detectada la situació, a les primeres 24 i 48 hores, una infermera especialitzada contacta amb la persona afectada. I Torrefarrera ja ultima els detalls de la Festa Major, que començarà aquest dijous i s'allargarà fins dilluns amb 5 dies de música, cultura popular, activitats familiars i propostes per totes les edats.
5: Vinga, Arnau, quan vulguis.
6: Inici, tret de sortida, arrencada, principi, començament. Benvolguda intel·ligència artificial que ens envies a la web. Aquí comença el Rambla 54.
7: Anna, però què esteu fent?
5: Mira, Ivan, és que ens ha tornat a passar. L'oient que ahir ens va buscar fora d'hora d'emissió a la web de la xarxa, a la xarxa.cat, es va tornar a trobar amb el programa començat. Ei, que es va menjar fins i tot el WhatsApp que ens havia enviat l'Enric Riba, que és el seu pare tecnològic. No vull ser tecnopessimista, però tot plegat fa una mica de basarda.
7: Bé, doncs sí, una mica.
5: Doncs sí. He pensat que potser, amb la veu de l'Arnau, que és més jove, doncs hi connectem una mica més, o com una mena...

0: mena d'ofrena de bona voluntat.
1: I heu pensat que potser és que no li agrada el programa?
0: Ui, això, francament, ho descarto.
2: Em sap greu, Anna, però ja podem pedalejar perquè avui ho petarem. O sigui, que el tercer capítol...

0: que el Torre amb la 54 a Ràdio Sant Cugat.
1: Avui parlem de gent important, de gent important de Sant Cugat del Vallès. Una manera infal·lible de saber si un veí o veïna d'aquest municipi de Sant Cugat n'és d'important, potser n'hi hagi d'altres, però aquesta és la definitiva, és repassar la seva llista de capgrossos. Bé, vosaltres en dieu caparrots, oi, Carme?
2: Què tal? Com estàs, Anna?
1: Bé.
2: Diem caparrots, capgrossos... De fet, t'he de dir que no sé ben bé si hi ha una diferència o no, però avui intentarem almenys treure'n l'aigua clara. A veure què.
1: Doncs vinga, som-hi. Ben tornada, Carme Reverte. Aquesta setmana ets la reportera més ramblera de tota la xarxa, sens dubte.
2: Que bé.
1: Avui no són abelles, no parlem de mel. Avui ens portes aquesta tradició que manteniu de convertir en caparrots les persones que formen part de la memòria de la ciutat. Oi, com va això?
2: Doncs mira, perquè ens expliquin com funciona tot això, tenim la Nela Vallhonrat, que és la presidenta de Caparrots de Sant Cugat, i també la Dolors Vilarassau, que és directora teatral, però té caparrot propi.
1: Ah, molt interessant. Benvingudes totes dues al 54 de la Rambla.
3: Ben trobada.
4: Bona tarda, què tal?
1: Nela, per començar, jo he engegat aquesta secció, per dir-ho d'alguna manera, dient que capgrossos i caparrots són la mateixa cosa i la veritat és que ho he fet una mica a la francesa, amb zero base científica. L'he encertat o són coses diferents?
4: Bé, a la nostra entitat considerem els caparrots, els que són caparrots de l'any, que representen una persona real. En canvi, els capgrossos són els personatges ficticis. Tant pot ser, no sé, per exemple, tenim nosaltres el Groucho Marx, el Gepetto, o altres que no corresponen a cap personatge així conegut. I després tenim l'avi pagès, que està així com un entremig, que no és un caparrot de l'any, però com que representa un avi pagès d'aquí Sant Cugat, que ja no n'hi ha gaires, doncs també el considerem com un caparrot.
1: Doncs els caparrots són santcugatencs reals i els capgrossos altres, miscel·lània.
2: Vindria a ser això.
4: Sí, exacte.
2: Els caparrots de Sant Cugat tenen una història que ve de lluny, però Caparrots de Sant Cugat es va constituir oficialment el 2009. Són una entitat petita, són poca gent, però tenen força activitat. Què implica, Nela, formar part d'aquesta colla i què és el que feu al cap de l'any?
4: Doncs com que són poquets, implica com molta feina. La nostra activitat bàsicament està centrada en dues festivitats. Primer de tot la Festa Major, que hi participem molt activament, i després la nostra Diada de Testes, que celebra ara aquest el proper 17 d'octubre, un dissabte. I és quan nosaltres traiem ensenyem a tothom doncs, la nostra activitat que hem fet durant tot el curs de l'any.
1: I els vostres caparrots representen, ens has explicat, persones reals de Sant Cugat. Aquí s'atorga aquesta mena de títol de veí o veïna il·lustre. Bé, aquest és bastant més bonic que un diploma. Com funciona aquesta elecció dels candidats? Com decidiu qui mereix o no convertir-se en caparrot? Això és una responsabilitat, no?
4: Això es fa per votació popular. Llavors el que fem la Junta, triem 6 persones de Sant Cugat. Tres homes i tres dones perquè sigui la qüestió paritària. Llavors els donem a conèixer als mitjans de comunicació i xarxes socials i passat un temps prudencial doncs es fan les votacions. L'última vegada ja es va fer en plataformes per internet, però també presencialment a llocs de Sant Cugat. I després que el resultat, quan ja el tenim, es dona a conèixer a la Festa de Tardor. Llavors, entre la Festa de la Tardor fins que la nostra Diada de Testes, que és quan el presentem, és quan hi ha tot el procés d'execució del caparrot de l'any.
2: Clar, això és com un examen, eh?
1: Perquè... Si no, quina responsabilitat, Carme, que et nomenin candidat a caparrot i que després quedis sisena. És una mica un compromís.
2: Bueno, si no, mira, hi arribarà l'any, no? Perquè què és el que ha de tenir, Nela, una persona perquè sigui triada com a caparrot de l'any? No només un rostre que doni joc, sinó que també ha de ser prou coneguda, imagino. Sí. Ha de tenir un cert currículum, no?
4: Sí, bàsicament que sigui popular. No vol dir això que sigui famosa, perquè persones famoses a Sant Cugat hi ha moltes, però populars... No sé, per exemple, aquí tenim la Dolors Vilarassau, que és famosa per la seva activitat, però també és popular. Perquè la veus per Sant Cugat, està connectada amb la gent i tal. I, no sé, l'altre exemple, per exemple, seria l'Alassant, que no és una persona gens famosa, però Sant Cugat tothom el coneix.
2: Sí.
4: Tothom sap que és l'amo del Barba o Bab, i tothom coneix els seus entrepans fabulosos que fa.
3: Sí.
4: I ell és... Vaja.
3: Sí, sí.
4: Ell és el perfecte caparrot de l'any.
1: Sí. Nel, ara ens deies que aquí amb tu i la Carme teniu a la Dolors Vilarassau, que és una santcugatenca que efectivament pot fardar de tenir un caparrot. Dolors, quin honor, no, això?
3: Total, total. Jo, quan m'ho van dir... Bueno, primer, a veure, jo, el Calassant i els seus bocates em van superar una vegada i ja em veu... o sigui, ja vaig estar nominada, però va guanyar el Calassant.
1: Sí, ah, o sigui que això pot passar. Tu ets la viva, tu ets la viva imatge de... Estic entre els sis, però no arribo sí. A la final, diguéssim.
3: I la segona vegada em van elegir i vaig estar molt contenta, contenta, em va fer molta, molta il·lusió, tu ja ho saps, Nela, perquè ho vas viure. Realment, sí. Clar, jo soc una persona bastant gran i he tingut alguns reconeixements, però aquest va ser un reconeixement molt especial, crec que per dos factors. Una, perquè era per votació popular, per tant, el fet de que sigui la gent la que tria, això a mi em va emocionar molt. I segona, perquè jo em dedico a una activitat que són les arts escèniques, que és una cosa que és un art efímer, no? Vull dir, jo faig la direcció de teatre i llavors, clar, el director de teatre no és com el que fa una pel·lícula, que té la pel·lícula, o el que escriu un llibre, que té el llibre. Jo quan he acabat de fer l'obra i la gent l'han vista, a part que a mi no m'han vist, però després no hi ha res. I llavors el fet de formar part d'aquest grup, que és els de l'art efímer, em feia molta gràcia tenir com aquest reconeixement, que era com una mica una eternitat de cartó-pedra, no? Per dir-ho d'alguna manera.
1: Està molt bé.
3: I em va fer molta il·lusió per aquests dos aspectes.
1: Dolors, faig un parèntesis, t'he de confessar una cosa. Quan la Carme m'ha dit, vindrà la Dolors Vilarassau, que té un caparrot, clar, amb aquest cognom i vivint a Sant Cugat, he fet una mica de Google, no?
3: Sí, i clar, resulta que no només tens... Ja et va sortir l'Emma.
1: Exacte, no només tens un caparrot, sinó que tu... que tens vincles amb l'Emma Vilarassau, que sou cosines, diu Google, sí. No sé si això és correcte, perquè avui en dia sí. La intel·ligència artificial aquests dies, nosaltres acabem de començar,
3: bueno, diu lo que vols,
1: i ens està fent exacte moltes males passades, sí. Llavors tot ho has de posar com una mica en quarantena, però Google ens diu que tu ets, de fet, la responsable que Emma Vilarassau estigui a dalt dels escenaris.
3: Home, tant com responsable,
1: o
3: no.
1: O molt però... responsable.
3: Bé, el que puc dir és que, per exemple, el monòleg d'entrada a l'institut el va preparar amb mi, que va començar a fer teatre amb l'agrupació Maragall, que jo dirigia, però jo no sóc la responsable, és ella.
1: Bueno, una miqueta responsable, la primera empanteta,
3: sí,
1: diguéssim.
3: Això sí.
1: Bueno,
3: sí,
1: aquest títol també el tens.
3: Val, d'acord, si me'l vols posar.
2: Saps que em vindria de gust preguntar-li a la Dolors si tu t'has emprovat el teu caparrot?
3: Jo?
2: L'has portat?
3: No.
2: No?
3: El dia de...
4: Jo crec que sí que te'l vas posar.
3: Sí, exacte. Algun moment me'l vaig posar. Recordo que el dia que vau fer la proclamació del caparrot, que es va fer una festa i tal... Sí. El qui sí el va portar aquell dia que us ho va demanar va ser la meva filla. Record. O sigui, la meva filla portava el caparrot i va fer el ball del caparrot. I hi ha una foto molt maca que també està per internet, que surto jo amb el caparrot, que és una foto per mi molt emotiva, que també és el que tinc a WhatsApp com... I a dintre del caparrot hi ha la meva filla. I és una foto molt emotiva perquè realment hi ha com una imatge molt, molt propera i, esclar, és que... A sota no estava jo, sinó que estava la
2: doncs meva filla. l'ha provat, eh?
3: Sí, jo també l'he provat, sí. Mm.
1: I quan vas veure per primera vegada aquest caparrot acabat, t'hi vas reconèixer? Què et va dir la família o la gent que et coneix quan el van veure?
3: La Cristina Martínez, la persona que em va fer el caparrot, em va ensenyar el model, digue. Bueno, ja una mica fet, no?
4: Durant el procés.
3: El procés jo hi vaig participar i li vaig dir algun petit detall, potser del meu cabell, del meu nas. Jo no em reconeixia relativament, i li vaig dir dos o tres observacions, després ella va fer el que li va semblar, però bueno, eren coses molt, molt lleus, i la veritat és que cada vegada crec que m'hi assemblo més, no? en el caparrot.
4: Això acostuma a passar amb els caparrots,
3: sí,
4: perquè tenim
3: sí.
4: en Jordi Franquesa que cada vegada s'hi assemblava més.
3: Sí.
4: sí. De tota manera, això que deies de que t'has de reconèixer tu, moltes vegades quan en el procés de fabricació del caparrot es recomana que siguin els familiars que t'aconsellin si realment ets tu o no. Perquè a vegades un mateix no s'hi reconeix tant com els familiars.
3: Jo ho vaig preguntar a tres o quatre sí. persones pròximes. S'assembla a mi? sí, això, precisament per això que dius tu.
2: I precisament perquè s'assembli, després m'imagino sí. que l'Anna et preguntarà, Nela, pel procés, no? Que és un procés llarg, que s'ha de fer
4: llarg.
2: Molt de temps.
4: Són mesos,
2: sí. Jo m'agradaria preguntar-li a la Dolors què és el que va haver de fer, o sigui, què implicava haver estat escollida caparrot després en el procés, és a dir, a tu t'haurien de fotografiar, t'haurien de captar d'alguna manera, no?, per reproduir la teva imatge.
3: Bé, la Cristina em va fer dues fotografies, una de cara i una de perfil, bueno, va fer diverses.
2: Suficient?
3: Sí, sí, sí, va fer això i se'n va sortir, sí. penso que molt bé. Volia dir una cosa que m'agradaria comentar.
5: Endavant, endavant.
3: No, que el que preguntaves abans de si em va fer il·lusió i tal, ara, per exemple, em fa molta il·lusió perquè tinc dues netes, una de 3 anys i una altra de 6 anys, i em fa molta il·lusió que diguin he vist l'àvia, i això em fa una especial il·lusió en aquests moments, per exemple, no? Perquè de cop, bueno, i també hi ha gent que diu avui t'he vist ballant, o sigui, això de tenir un alter ego és molt divertit, no? Perquè estàs a molts llocs, també.
2: Clar, fas festa.
3: Tens
2: més.
3: El tema de la ubicuïtat.
5: Francament, molt bonic, eh? Nela, la Carme m'ho deia, aquest procés d'escollir una persona o de que un cop la persona sigui escollida i fer-li el caparrot és un procés llarg, no és una cosa, no és una manualitat d'una tarda, això, eh?
4: No, la persona que ho fa és un escultor, vull dir, no és qualsevol persona que mira, farem un caparrot. En aquest cas va ser la Cristina Martínez Ubiols i el procés pot durar doncs, uns mesos des de que es comença fins que s'acaba. Llavors, allò que deia la Dolors, primer de tot s'han de fer unes fotografies. Ella deia de cara i de costat, però també de mig perfil i d'esquena per veure el cabell també com és pel darrere.
5: Tipo això, el que veiem a les pel·lícules de Hollywood quan detenen algú, no?
4: Just, sí. Com una fitxa policial li va fer. Llavors, a partir d'aquí, es fa amb fang una escultura. Un cop està feta l'escultura, s'ha de fer un motlle amb guix. I quan està fet el motlle amb guix, llavors s'ha de triar el material amb què està fet el caparrot. N'hi ha de cartró, el de la Dolors és de fibra de vidre, n'hi ha de resines ecològiques, n'hi ha de diversos. I llavors, un cop es té el motlle fet, s'han d'anar rellenant, farcint el motlle amb el material. Uh-huh. Un cop es té fet, s'ha de pintar. I llavors, quan el té així a mig procés, és quan se li ensenya a la persona proclamada caparrot de l'any, perquè realment doncs, doni també la seva opinió una mica de com s'hi veu, si se sent identificada.
5: Nela, doncs, digues, perdó.
4: No, doncs, un cop ja estan fetes les rectificacions, doncs ja tenim el caparrot fet.
5: I a banda de la Dolors, quins altres caparrots teniu? És molt llarga la llista?
4: Nosaltres, caparrots de l'any, en tenim 10. Uns que són anteriors de que, com a pròpiament entitat, que ho portaven altres entitats. I el que tenim primer és el Jordi Franquesa, que és de l'any 2000. Tenim la Gitana. La Gitana no és pròpiament una persona, però aquell any va ser proclamat caparrot de l'any l'Esbar Sant Cugat, perquè va tornar a portar a Sant Cugat les Gitanes del Vallès. I llavors es va dir que es faria el cap d'una gitana. Després tenim el 2002 la Roser Adeba, que va ser conserge de la Casa de Cultura. El que et deia abans, l'Ala Sant, que és el propietari del Bar Baobab.
5: El dels entrepans, això també m'ho he apuntat.
4: El dels entrepans, sí.
5: Arnau, apunta que hem d'anar a Sant Cugat a menjar uns entrepans en un lloc que són espectaculars.
4: Sí. El 2005 tenim el Rogeli Pradró, que també és molt conegut aquí a Sant Cugat. El Joan Llames, que és actor, era actor, fotògraf, company de teatre amb la Dolors, oi?
3: Sí, sí, sí. Respecte a això que dèieu del reconeixement del caparrot, el Joan Llamas, quan se'l va fer caparrot de l'any, ja havia mort, ja. I aleshores li van fer el caparrot. I aleshores, bé, jo vaig participar una mica en la promoció de que se li fes el caparrot i el vaig anar a reconèixer. O sigui, el van fer a través d'unes fotografies que precisament les vaig passar jo, i després vaig anar a un magatzem, no recordo ara qui era el que ho va fer.
4: És a la Floresta.
3: Sí.
4: Sí, és l'Eduard Auqué.
3: Doncs
4: el Fauqué, perdó.
3: Vaig anar Fauqué. Al taller, que no sé si era Sabadell o en un altre lloc, de l'Eduard Auqué, sí. I llavors me'l van ensenyar. I sí. També em va fer molta impressió, perquè llavors em van preguntar si semblava moltíssim. Si assembla, no s'assembla, i em va fer molta impressió veure la imatge del Joan.
2: Està molt aconseguit.
3: Sí. Però vull dir el moment, no? Sí. El moment que el Joan era molt amic meu, i veure el plasmat en el caparrot i la pregunta que em van fer, no? Això de si s'assemblava o no, ja està, eh? Sí, sí. Avui tinc la vena sentimental.
5: Bueno, són records bonics, no? És una, és un llegat molt bonic, sí. Tenir un caparrot.
4: Com que som gens d'aquí Sant Cugat, els coneixem i els reconeixem, i llavors sempre tens un vincle o un altre amb diverses persones que són caparrots de l'any. Uh-huh. Seguim, doncs, també tenim el Josep Grau Garriga, que és caparrot de l'any 2008, és ben conegut per les seves pintures i tapissos, el Pere Arroyo, caparrot de l'any 2009, que era cap de colla dels geganters de Sant Cugat, i llavors ja passem al 2017, va haver un salt bastant gros amb caparrots de l'any. El 2017 va ser el primer que vam fer nosaltres com a entitat, caparrots de Sant Cugat, que és la Dolors, i finalment tenim a l'Eva Tataret l'any 2019.
5: I suposo que tots ells es donen cita en aquesta diada de testes, és això? Això és una mena de festa major de caparrots? O...
4: La diada de testes, sí, és la nostra diada. I els vam convidar quan vam fer celebrar el desè aniversari. I quan hi ha caparrot de l'any també els acostumem a convidar, que no sempre poden venir tots perquè és a vegades un dia així difícil, però en general sí. I sempre que poden, sempre venen a veure'ns. I a més els encanta fer-se fotografies amb el personatge.
5: Clar, és bonic això. Noies, a totes tres, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquests records tan macos, aquestes històries i aquests caparrots, per recomanar-nos aquests fantàstics entrepans que vindrem a tastar a Sant Cugat del Vallès. I us esperem qualsevol dia d'aquests ben aviat a la Rambla.
2: Clar que sí. Moltíssimes gràcies.
5: Adéu.
2: Igualment.
4: Gràcies, adéu.
3: Gràcies.
0: Rambla 54. No, més flors, no. Ram... Ui.
2: Ra, ra, ra.
0: Ra.
2: Vinga, va.
0: La Rosalia. Rambla 54. Amb Anna Morgades, Valldosera.

0: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Cardedeu.
1: D'una velleta que era un cel.
2: La vella Maia.
3: Un dia d'aquest estiu, feia molta calor, em va sortir a Instagram una fotografia que havien penjat la Susana Cabiscol i l'Enric Rubio al pati de casa seva. La Susana i l'Enric són companys de Ràdio Televisió de Cardedeu, parella a la vida real i artística a l'Infopodcast de Cardedeu. Arnau, apunta que algun dia n'hauríem de parlar, dels infopodcasts. De moment tornem a la foto del meu Instagram, @anna2nmorgades, mu amb u com les vaques i amb AS de Barcelona. Era una imatge bucòlica d'un nenúfar. Qui té un nenúfar a casa, vaig pensar. Surava sobre l'aigua d'una bassa ecològica que estan construint l'Enric i la Susana. Hi ha gent que gaudeix d'una bassa al pati? Vaig envejar. Ja us he dit que feia molta calor. Al text de la publicació, la Susana feia notar que dins del nenúfar en qüestió, que ja em semblava prou exòtic, hi havia una vella fent la migdiada. Total, una xulada. A partir d'aquí, tots tres vam començar un intercanvi de missatges sobre la bassa, el nenúfar i, sobretot, la vella dorment. És una broma fàcil. Com dormen les abelles? Emoticona d'abella, emoticona d'abella. Quantes hores? Emoticona somrient amb el cap girat. Quan són velles, dormen menys? Emoticona amb una llagrimeta. Aquest matí he recuperat aquell fil i la darrera frase és meva. Enric, al Rambla que vas. Noi Silvestre, benvingut al programa.
4: Gràcies, Anna. Honrat, molt honrat i content de ser aquí amb totes vosaltres.
3: Enric, de seguida parlem d'aquest tema, del son de les abelles, però abans, com que és el primer cop que passeges pel Rambla, què et sembla si ens presentes una mica a Ràdio Cardedeu? I si vols afegir res més sobre tu, que jo he estat bastant indiscreta.
4: Va, em sembla fantàstic, Anna. Doncs, va, mira, com sabràs, a Ràdio Televisió Cardedeu vam ser la primera televisió del món en català, abans que TV3, i la primera local de Catalunya i Espanya. Però avui deixa'm escombrar cap a casa i parlarem de ràdio, que és el que on estem totes. I és que, com a mitjà comunitari que som, que vol dir que és dels socis i de les sòcies, es duen a terme sempre els projectes que ens engresquen, en definitiva, i esperonen a tots i totes. Per exemple, ara mateix estem fent entre programes i podcast d'enguany una trentena de projectes, ben bé, que es poden escoltar per antena cada dia i cada setmana. En definitiva, a Ràdio Televisió Cardedeu som una colla gran d'amics on es barregen alguns dels principals referents del sector amb gent molt, molt jove que arriba aquí buscant quelcom que li esperona. Jo, en el meu cas particular, tot just serà el quart any que hi estic i si m'hagués de descriure a mi mateix, seré poc indiscret també, com has dit, crec que ho faria dient que sóc una persona silvestre, o més ben dit, el noi silvestre, que és com em coneixen a Instagram, un apassionat de la muntanya, la natura i podríem dir que tot el que engloba això.
3: Doncs va, fetes aquestes presentacions, reprenc el fil. Recordo que vam dir que buscaries algú que posés llum al nostre deliri floral, a la nostra foscor floral. Tenim algú que t'hagi parlat de les becaines de les abelles a les flors?
4: Doncs mira, no només he trobat una persona, sinó que crec que és la millor persona possible per explicar-nos el per què les abelles dormen dins de les flors i si és veritat que ho fan. Què et sembla si te'l presento?
3: Oh, i tant.
5: Soc en Jan Nichter, soc geògraf de formació i naturalista de professió. Em dedico a la conservació de la biodiversitat i també el meu temps lliure pues, em dedico a l'apicultura ecològica.
4: Poca broma, poca broma. Vaig sortir buscant coure i he trobat mel. Anna, ves per on. No pots imaginar la de coses que m'ha arribat a explicar. Saps quantes espècies, per exemple, d'abelles hi ha?
3: Doncs potser la intel·ligència artificial aquesta que ens envia a la web podria dir-nos exactament. Jo, francament, no ho sé. 10, 20, 50, 100?
4: Mira, jo no en tenia absolutament ni idea. I és que quan li he preguntat per com dormen les abelles, el primer que m'ha demanat, en Jan, ha estat... Quines abelles?
5: De qui parlem? Parlem de l'abella de la mel, quan dic l'abella, o de les 700 espècies d'abelles que podem trobar a Catalunya? Doncs, clar, això és la primera pregunta, perquè la resposta és diferent. La gran majoria mengen nèctar, llavors per això les trobem en les flors. En forma general, aquí tenim la gran majoria d'abelles. La que més coneixem és l'abella de la mel, que viu en colònies. Això representa 10% de les espècies que podem trobar arreu del món. La gran, gran majoria que ha fet el paper en l'ecologia, en la biologia més important, el 90% són insectes, no són socials, viuen en cada escola que és la seva casa, bàsicament. Aquestes sí que podem passar temps en les flors,
4: ja et dic, 700, eh? Verge Santa, ja
3: Déu
4: et dic
3: que m'explica moltes, moltes coses. Eh? Són 700 moltíssimes. Tipus d'abelles.
4: Moltíssimes. Jo dic que m'ha explicat un munt de coses que realment desconeixia. Però de manera el que sembla és que si veiem alguna abella descansant en una flor, és una d'aquestes abelles solitàries que són, de fet, majoritàries al nostre entorn.
3: Però i per què estan exactament a dintre les flors? Com és que fan parada i fonda allà i no, per exemple, a la branca d'un arbre?
4: Doncs mira, ara, aquí hi ha un tema interessantíssim i és que les abelles no sempre s'han alimentat de nèctar.
5: Les primeres flors no portaven nèctar, no podien colors, i els ancestres de les abelles menjaven altres insectes. No venien dents de flor perquè les flors no existien. Amb la evolució han coevolucionat i el que ha passat és que dins de la flor s'ha fet un líquid dolç, que és el nèctar, que té una funció per l'abella de portar un menjar per ella i per la seva cria. A canvi, què està passant? Fent aquest procés, està posant una mica de pol·len en un part del cos de l'abella. Pot ser el tòrrax, pot ser les potes, pot ser la boca, i mentre marxa a visitar l'altra flor per menjar-la, perd una mica d'aquest pol·len. Això és un avantatge per la flor perquè pot fer pol·linització amb plantes que són més lluny o que està just al costat o la que podia portar amb el vent.
3: Enric, estic desmuntant tants mites. És a dir, pel que diu el Jan, al llarg de l'evolució, les flors s'han adaptat per atraure i alimentar les abelles i demés pol·linitzadors i pol·linitzadores i així poder augmentar en escreix el seu índex de supervivència, oi? Són llestes, eh?
4: Exacte, sí, sí, així és, i és que el tema semblava menor, però hem pogut veure que tot té un perquè. I després de posar-nos en situació, en Jan ens ha confirmat que sí, que les abelles solitàries, només aquestes, això sí, de vegades es cullen flors per dormir-hi a dins, com ens passa a casa amb els nenúfars.
5: Per tant, a vegades troben a dins. I sí que podem descansar a dins, això pot passar, no? Es nota molt, per exemple, en el cas de borinots, que venen molt d'hora pel matí, o quan ja s'acaba el sol, o estan descansant, bàsicament sí que poden passar. Això és el cas de les abelles solitàries. Però a les abelles socials, per exemple, l'abella de la mel, aquesta tècnicament no dorm.
3: Doncs bé, solucionat. Ara no només sabem que hi ha algunes abelles que dormen a les flors, sinó que també podem explicar el per què. Però ara m'he quedat intrigada amb una altra cosa, amb aquestes abelles del rusc, les que no dormen. Quan et creuis amb el Jan, li podràs preguntar com sobreviuen?
4: Oh, i tant, quan vulguis. Mira, t'haig de dir que quan li vaig explicar el que és aquesta nova criatura anomenada Rambla 54, em va quedar enamorat, així que hi podrem comptar sempre que vulguem amb ell.
3: Doncs si li vols traslladar aquesta pregunta, volem saber com sobreviu un ésser viu que no dorm. Gràcies, Enric, i compta amb les xarxes socials, que a banda dels haters ja veus que hi ha els curiosers. Ara no em bloquegis, val?
4: El noi Silvestre és casa teva.
3: Fins aviat.
4: Fins aviat.

0: Vinga, Jan, que tens més idees, no? Vinga, va.
1: Esteu escoltant Rambla 54.
0: No, Rambla 54. Has de localitzar-ho bé.
1: Esteu escoltant Rambla 54.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sant Sadurní.
3: Ai, les abelles, quin gran insecte, no, Ivan? 700 tipus d'abelles a Catalunya. Encara no m'he recuperat. El nostre rambler Miquel García les mencionava ahir entre els animals que col·laboren amb el seu cultiu biodinàmic de la vinya. Abelles, ovelles i muricecs. Ivan, no et vaig veure fer cara de fàstic, eh, amb els ratpenats? No riguis, no. El cas és que hi ha animals o organismes que juguen a favor del cultiu de la vinya i altres que ho fan clarament a la contra. Entre els malvats, el més popular històricament ha estat la filoxera, que, tot i així, ha acabat sent motiu de festa grossa a Sant Sadurní d'Anoia. Una festa que ja ha arribat als 45 anys, gairebé dues vides de l'Arnau. O sigui, una tradició lligada al 8 de setembre... Sergi, avui deveu estar una mica de ressaca, no?
4: Doncs sí, una mica cansat sí que ho estem, eh? No t'ho puc negar, perquè portem de celebració i també de cobertura de les fires i festes, que és la nostra festa major gran aquí a Sant Sadurní, des de dissabte. I aquest inici de setmana, amb la filoxera com a gran protagonista, però és que encara, diríem, necessitem energia perquè tenim diversos actes festius que s'allarguen fins divendres, fins la diada.
3: Doncs va, no intentarem no ocupar-te gaire. De seguida ens expliques aquesta història de la festa de la filoxera. De moment, com que estem de setmana d'estrena del Rambla 54, ens agradaria que ens fessis 5 cèntims de Ràdio Sant Sadurní i de tu mateix, què n'hem de saber?
4: Doncs és l'emissora municipal de Sant Sadurní d'Anoia a l'Alt Penedès. Jo sóc el Sergi Fernández, molts anys vinculat a la ràdio de casa. Vaig ser voluntari, un dels impulsors de l'emissora, de la recuperació d'una ràdio que es va crear als anys 60-70, però que a mitjans dels anys 90 doncs, va deixar de tenir activitat. I a finals d'aquella dècada, doncs un grup de joves, principalment, doncs la vam recuperar. Fa uns 15 anys vaig tornar a agafar la coordinació de l'emissora i des de fa uns 3 anys i mig sóc el director. I juntament amb el Miquel Cuenca serem les veus periodístiques des de Sant Sadurní, que us acompanyarem amb el Rambla 54. M'agraden molt els esports, especialment el futbol, i aquí a Religió, doncs, evidentment, també l'hoquei patins, i sempre que puc m'escapo amb els companys de les retransmissions esportives per donar els partits en directe, Anna.
3: Doncs aquí tenim un periodista esportiu. L'Arnau va apuntant, perquè li vaig dient al final, si no, tanta gent, necessitaré una mica de guia. Sergi, ara sí, parlem de la filoxera, va, com comença tot això?
4: Comencem amb la data que se celebra, que, com deies, és cada any el 8 de setembre, i què celebrem? Doncs el triomf sobre aquesta plaga mortífera, la filoxera, que a finals del XIX, del segle XIX, va arribar al sud d'Europa i que va afectar molt al Penedès i a Sant Sadurní, una de les zones vitivinícoles, sens dubte, més importants del país. Amb la recuperació de la democràcia després del franquisme i l'impuls de moviments culturals i socials, arreu del país va multiplicar-se l'aparició de gegants, capgrossos, elements de bestiari i festes populars. I aquí no va ser una excepció. L'historiador Toni Romeu, amb qui hem parlat, recorda com el 1981 una iniciativa que va arrencar des del govern municipal es va traslladar a un col·lectiu d'artistes i persones del municipi vinculades al món cultural.
5: Estem parlant dels primers anys d'ajuntaments democràtics, que aleshores hi va haver una eclosió festa de carrer, també els anys, recordem, del Teatre Comediants al carrer, que per molts municipis es van reviscular els gegants, els diables, es va començar a fer bestiari, etc. La idea va sortir des de l'Ajuntament amb el Xavi Reventós. Ostres, aquí es podria fer algun element de carrer, tal i qual. No sé on es va congregar aquest element de carrer, podria ser un animal de foc. Això es va proposar amb un grup d'artistes locals que tenien un col·lectiu que es deia El Taller, davant dels quals aquests noms s'han de recordar, la Mercè Gosdi i el Jaume Esteve. Com a idea, va ser brillant, que si no, no hauria servit de res, que aquest animal de foc fos una filoxera. Paraula en aquells moments, el 99% de la població li deia que m'estàs explicant d'una filoxera, no?
3: I un altre element que està estretament lligat a aquesta festa de la filoxera que m'estàs explicant és el color groc, Sergi, això? Mm.
4: Sí, durant aquests dies, especialment els de celebració de la festa de la Fil·loxera, que diguem, ja té uns actes previs al cap de setmana aquest any, i el dia 7, en què es representa l'arribada de l'insecte a Sant Sadurní, i el dia 8, amb la festa grossa i el triomf, doncs ara tothom veu molt habitual i molt normal que tot el poble es tenyeixi de groc i que tothom vesteixi absolutament de groc. Però, clar, aquesta festa va sorgir a partir d'aquesta bèstia de foc molt desconeguda en aquell moment, a principis dels 80, i de quin color posar-li aquest insecte, aquesta fil·loxera. Bé, hi havia molt desconeixement, com recorda el Toni Romeu.
5: Un cop la van tenir feta amb pasta de paper i amb malla de galliner, l'estructura i aquestes coses, que hi ha fotos que ho documenten, van dir, i això de quin color s'ha de pintar? És una pregunta absurda, 45 anys després, però en aquell moment ningú sabia de quin color s'havia de pintar. I així es va presentar les matinades de fires, em sembla, de l'any 81, aquest animal de foc, hi ha una foto que està plantada allà a l'Ajuntament, perquè en aquell moment no tenia ni rodes i tot això, que la gent havia pensat, i això què coi és? Dóna per fer, el fet que sigui una fil·loxera i l'història de Sant Sadurní, dóna per fer una representació més àmplia, no deixar-ho només en un mel de foc que vagi voltant pels carrers. La fil·loxera, que atacava els ceps i perjudicava els pagesos. Amb aquests tres elements van fer la festa.
3: I així aquesta representació d'aquest insecte que havia arrasat les vinyes del municipi i que s'havia transformat en un element de foc ha anat tenint cada cop més companys, oi?
4: Sí, recordava el Toni que ràpidament se li van anar sumant nous elements i actors en aquesta festa, pagesos, fil·loxeretes, ceps o els set savis de Grècia, uns gegantons i que fan referència a propietaris agrícoles del municipi. Se'ls anomenava així de manera popular pel poble i també amb una certa sornegueria. I aquest grup va ser els que van impulsar els canvis i noves tècniques per poder combatre la fil·loxera. Durant el centenari de l'arribada de la plaga al municipi, que va ser el 1987, va suposar un clar punt d'inflexió de la festa.
5: Va ser a partir de l'any 87 una mica que es va començar a marcar territori, que això va coincidir al centenari de l'arribada de la fil·loxera a Sant Sadurní, que es va fer aquí un gran esdeveniment a Sant Sadurní, etc. I es va presentar un projecte a l'Ajuntament des de la comissió dient, a veure, això és el que volem arribar a fer. I una de les coses que s'ha de fer és anar substituint tots aquests elements. I aquell any també va ser la primera gran incorporació que van ser les fil·loxeretes. Que clar, les fil·loxeretes ja et donen una idea de com havia estat la cosa. És a dir, incorporar fil·loxeretes volia incorporar 50 persones actives a la festa. Així ja et deia que la fil·loxera ja anava agafant una mica de cos i tal, i a més es van fer, era el primer element que es va fer professional.
3: Doncs així el 92, a banda d'unes olimpíades, va arribar també aquesta versió infantil de la festa, que suposo que és la que garanteix el relleu o més explica la bona salut d'aquesta festa. És així, Sergi?
4: Sí, una festa infantil que ja des de fa molts anys doncs, serveix perquè molts nens i nenes, des de ben petits, ja coneguin la història, participin i s'impliquin molt en aquesta festa de la fil·loxera. Però també quan està la renovació de membres de l'entitat que se'n fa càrrec, la introducció constant de novetats en la programació d'actes. Hem de pensar que hi ha més de 500 persones implicades que participen activament en l'organització d'aquesta festa de la fil·loxera, que hi ha fins i tot llistes d'espera per poder portar alguns dels elements, especialment els de foc, i també per sortir a ballar. Toni Romeu, el nostre historiador, té clar que la clau és que és una festa que es manté molt viva.
5: La gent que entra se senti que allà no és un mes, sinó que pot aportar, i per això s'han fet tantes renovacions, tants canvis, alguns poden agradar més que altres, alguns es consoliden, altres no, però està viva la festa, l'organització de la festa, i jo crec que això és clau, perquè a més la infantil, que és una rèplica de la petita, amb incorporació de fins tot elements menors com les larves, però ja comença a moure's per allà, la gent ja té el desfici d'anar a groc, hi ha una continuïtat de gent que tota la vida ha viscut, clar, nosaltres vam viure que no existia res, i hi ha gent que ja ha viscut tota la vida. Les fires no tenien gaire identitat, almenys el que es va fer aquell moment. Clar, abans sí que en tenien, perquè eren unes fires per vendre productes del camp, de cara al barem, aquesta història. Però clar, això als anys 60, 80 ja havia desaparegut. Per un argumentar o per fer-hi un relat. I ara va caure, paf, la fil·loxera aquí al mig. Va caure dreta.
3: Doncs, Sergi, que segueixi ben dreta, et deixem descansar de l'enrenou d'ahir i d'abans d'ahir, i moltes gràcies per haver-nos portat a la Rambla la festa de la fil·loxera.
4: A vosaltres i per molts anys.
6: Vale, la primera, aquesta.
7: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
6: Per aquesta?
7: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
6: I ara l'última?
7: Quedem a la Rambla 54.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a El Picat Ràdio.
1: El timbre és, sens dubte, el soroll més esperat a les aules de totes les edats, i ara i sempre. Ja ho era el 98, amb aquest Baby One More Time, que és la banda sonora adient, potser una de les més adients pel proper tema que volem posar sobre la taula, que són els patis. Com estan distribuïts els patis entre nens i nenes? Sovint l'àrea de futbol masculina mana, sort de Santa Alexia Putelles i l'auge del futbol femení, i les altres aficions o activitats doncs queden limitades a la banda. Què ens diu d'això, això, de la societat? Doncs parlem-ne. Sabina Padrós, benvinguda a la Rambla.
2: Hola, què tal? Bona tarda, Anna. Primer de tot, felicitats també a tot l'equip pel programa.
1: Aquesta
2: setmana estrenadíssim ja.
1: Moltíssimes gràcies. Bueno, encara l'estem estrenant, i per això et demanarem, tipus esports, minut, resultat. Què podem dir del Picat Ràdio i de la Sabina?
2: Doncs mira, el Picat Ràdio, primer de tot, és una emissora municipal. Vam néixer oficialment el 22 de març del 86 i, per tant, aquest any, si fem números, estem de celebració, fem 40 anys, que es diuen aviat, i emetem el punt més alt del dial, que és el 107.9, aquí al Picat, al municipi del Segrià, molt, molt a prop de Lleida. I per part meva, doncs, encara els 40 anys no els he complert, estic a punt, però sóc la Sabina Pedrós, sóc periodista, i el meu recorregut, pues, la veritat, doncs, ha estat una mica potser a la inversa del que podríem considerar l'habitual. He treballat a la BBC a Anglaterra, després he estat també força anys dirigint i presentant programes en televisió nacional i també a la pública i privada de Catalunya, i ara fa uns 4 anys aproximadament, potser una mica més, vaig decidir tornar cap aquí, a casa, i estic aquí, encantadíssima, coordinant el Picat Ràdio, on podem explicar històries com les que trobem aquí al RAM, que són tant o més importants, segurament, per la comunitat, que les que, doncs això, acaben ocupant els grans titulars.
1: Doncs avui parlem d'una història molt important. Ens vas plantejar un tema que és cabdal i que és per pensar-hi, que són els patis. I no ho fem només tu i jo, oi? Qui tens a l'estudi?
2: Doncs no estic sola. Estem aquí amb una especialista en pedagogia i coeducació, la Rosa Prats Novau, i també és integrant de l'associació Llavors de Vincle, que el que fa és transformar els patis en espais més inclusius. I també la tècnica de l'ONG El Picat Solidari, i molt vinculada també aquí a la nostra ràdio, que és la Meritxell Expósito. Què tal, com esteu les dues per això?
3: Molt bé, molt bona tarda, i agraïda de la invitació de participar en l'espai.
4: Hola a tot.
1: Disculpeu.
4: Hola. Perdona. Oh, hola a totes, i també volia donar les gràcies al Picat Ràdio, a Rambla 54, per fer-nos d'altaveu a les entitats que treballen per la justícia social. Així que moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, ara sí, per la feina que feu. Anem per feina. Aquests patis sexualitzats, què hem d'entendre? A què us referiu quan utilitzem aquest concepte?
3: Ens referim a que es tracta d'un espai on no tots els infants hi troben el seu espai de manera igualitària. Efectivament, com tu has dit, hi ha un percentatge importantíssim de l'espai del pati que està destinat a esports, i les altres personetes, els nostres fills i filles que no estan interessats en esports, veuen relegat el seu espai a les vores, i ves en compte que no t'arribi una pilotada. Què important és l'esport? Igual d'important que ho són tots els altres interessos. Per tant, l'espai ha d'estar pensat en clau d'horitzontalitat, en clau de coeducació i en clau inclusiva. Si és així, tots hi estaran de manera còmoda i tots se sentiran còmodes, i aquest pati esdevindrà, a més del seu temps de lleure, un espai educatiu més, de manera que es podrà treure l'aula a fora, al pati, evidentment. I això farà que aquella experiència d'aula sigui molt més rica.
2: De quina manera està afectant aquesta distribució als nens i les nenes?
3: La manera real, quan hi ha aquesta tan gran divisió d'usos com passa en alguns centres educatius, doncs les nenes, que n'hi ha moltes que volen, nenes i nens, volen un temps de lleure més tranquil, doncs es veuen relegats a les vores, sobretot si el pati no és massa gran, perquè és un percentatge altíssim l'ocupa la pista, i es veuen relegats a les vores i han d'anar esquivant les pilotes, i també que la distribució sigui aquesta és sí o sí una font de conflictes, i que no tots tornen a l'aula igual de contents. No, no. Per tant, s'ha de repensar i s'ha de fer una mirada crítica i com el podem millorar. I sí, sí se pot millorar. La millor manera de millorar-lo és que en la planificació s'hagi fet bé, hagi hagut aquesta mirada. Però si tenim la mala sort de que no hi va ser en el seu inici, doncs repensem-lo. Hi ha molts projectes que han ajudat a les comunitats educatives a repensar i a millorar els patis escolars.
4: Clar, ara ens estaves parlant de que cal repensar, no?, aquests patis. Com hauria de ser un pati realment inclusiu o coeducatiu?
3: Un pati inclusiu és aquell que dilueix o que no promou que hi hagin jerarquies entre els seus usuaris, entre els infants que allí hi ha, que no promou que hi hagin diferències de gènere ni d'habilitats físiques, com que jo sóc més fort, ocupo aquest espai, i tu, fora. Després també han de ser patis igualitaris o coeducatius, que donen les mateixes oportunitats de joc, que hi hagi una millor, i això promourà que hi hagi una millor relació sense importar quines capacitats tenen i quins interessos. I han de ser patis que ja s'hagin generat en aquell espai total una diversificació d'espais i que hi hagi una distribució justa de l'espai, i que es fomenti la coeducació amb jocs, amb zones més tranquil·les, amb zones on poder fer experimentació o amb un hort, per exemple. No han de tenir hort obligatòriament. No, evidentment que no. Hort com a una opció d'experimentació i d'aprenentatge. Un espai amb estructures i un espai on tots se sentin segurs i acollits de manera igual. Si fan aquesta checklist, tindríem el pati perfecte.
1: Doncs nosaltres aquí l'hem apuntada, l'Arnau ha estat apuntant, i ens assumem aquesta iniciativa de demanar aquesta mena de patis on hi hagi espai per a tothom. Moltíssimes gràcies, Rosa, per explicar-nos com han de ser els nostres patis, també a la Sabina i a la Meritxell. A totes tres, ens veiem aviat, en algun moment, aquí, al Rambla 54. Una abraçada.

0: Hola, Anna, sóc en Sergi Ferrer de Ràdio Calella Televisió. Mira, Ràdio Calella Televisió, per cert, que és una de les emissores locals més antigues de Catalunya, que va néixer l'any 1980, i aquí continuem doncs, donant guerra. I jo, personalment, doncs mira, sóc molt de música i sobretot molt de videojocs. I escolta, que ara mateix sóc aquí en un lloc on m'he trobat doncs, una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, la veritat. No et diré exactament què és, perquè tampoc vull donar pistes, però sí que et puc dir que és d'aquelles coses que encara es fan a mà, d'aquelles coses que es fan amb molta paciència i que tenen darrere d'aquestes un ofici d'aquells de tota la vida, saps? I he pensat, ostres, estaria bé explicar com es fa això de zero. Així que he estat veient tot el procés i més endavant us portareu aquest petit reportatge perquè descobriu doncs, què hi ha darrere d'aquest ofici. No et dic res més, Anna, que si no ja t'ho destapo tot.
1: Més endavant. Mira, conta-hi demà.
2: A Rubí, si preguntes per un cognom per l'esbart d'en Saira, molts et diran el cognom Rubio. I és que la família Rubio ha estat arrelada a l'esbart d'en Saira des de la seva arribada fa 3 generacions. Així ho explica l'expresident de l'esbart, Isidre Rubio.
3: Hi havia en Jordi, el meu fill gran, hi ha la Montse, que és la meva filla, en Miquel, que és el petit, per dir-ho d'alguna manera, i a més hi ha la meva neta Júlia, que és una gran continuadora de la feina de ballar i d'organitzar, que m'agrada molt.
2: Però anem a poc a poc. Primer hem de conèixer l'Esbart Dansaire de Rubí. L'entitat cultural rubinenca va ser fundada ara ja fa més de 100 anys, el 1923. Es dediquen a la promoció de la dansa catalana a través de l'ensenyament. Tenen tant escola de dansa com un cos de ball per organitzar espectacles tradicionals. Són una peça clau per la preservació de les tradicions locals de Rubí, com l'Aplec de Sant Mús, la Festa dels Xatos, la Ballada de Gitanes al carrer o l'organització del Festival Internacional de Dansa Tradicional de Rubí, el Rubí Folk. Els seus espectacles han trepitjat alguns dels teatres de Catalunya i de la resta del món més importants, com per exemple el Palau de la UNESCO de París o el Gran Teatre del Liceu a Barcelona. L'Esbart té molts membres, però com hem dit, hi ha un cognom que es repeteix. El veiem en el president Isidre Rubio, el secretari Jordi Rubio i la ballarina Júlia García Rubio. En definitiva, són una nissaga dansaire. Però com és la història d'aquesta nissaga? Com va començar? Doncs ens traslladem als anys 60, quan els germans Isidre i Florentí Rubio van venir a Rubí. Ho explica el Florentí.
4: La nostra arribada a Rubí va ser una conseqüència de que el nostre tiet Miquel Rubio va venir a prendre posició a l'actoria com a rector a Rubí. Evidentment, la nostra residència en aquell moment va ser la rectoria. I a partir d'aquí vam començar a establir o buscar amistat, coneguts de la nostra edat dintre de la població. Mica en mica sortien ocasions de fer xerrades al balcó i aquestes xerrades de vegades no tot era doncs, passant-s'ho bé, sinó que es anava aprofundint en activitats. Aquestes activitats, l'Isidre va ser un personatge important perquè doncs, hi tenia molta traça. I aquí va sorgir, per exemple, doncs, uns concursos de sardanes a Sant Feliuet, va sortir que ens animéssim més el jovent a participar amb els pastorets que es feien a la població per les festes de Nadal.
2: Per la primera generació dels Rubio de l'Esbart, la dansa va anar molt lligada amb l'església. Al cap i a la fi, van viure un bon temps amb el seu tiet, el mossèn Miquel. De fet, un dels germans, l'Isidre Rubio, va ajudar a construir l'església de Santa Maria al barri de les Torres de Rubí. Més tard, l'Isidre, juntament amb l'actor, cantant i presentador de ràdio i televisió Salvador Escamilla, van batallar per fer festivals internacionals de dansa tradicional i per portar-los a Rubí. El seu gran èxit es va materialitzar al Rubí Folk, que va estar fent-se a la ciutat durant 17 anys.
3: Nosaltres vam començar a batallar pels temes dels festivals de dansa, dels festivals internacionals. Havíem participat participat amb les mans en una colla de festivals arreu d'Europa i sempre dèiem si fóssim capaços algun dia de fer-ho a Rubí, això. I, bueno, amb ell va ser un dels que animava la qüestió i que ja hi havia estat ficat amb els temes de festivals a Barcelona.
2: L'Isidre Rubio també va ser impulsor del projecte Sac de Danses, que buscava ensenyar als professors i a les escoles balls tradicionals catalans. Així ho explica Ana Maria José, amiga de la família Rubio.
5: El nostre va ser un treball de recerca de dansa catalana amb l'objectiu de formar docents per tal d'integrar la dansa catalana dins les escoles. Vam córrer per molts pobles de Catalunya filmant danses i llavors fent una programació per les danses que eren adequades introduir per cada edat escolar.
2: L'Isidre Rubio es va casar amb Maria Josep Serra, una ballarina referent de la dansa tradicional a tota Catalunya, professora de dansa tradicional catalana i una de les persones que van treballar per implementar la música i la dansa a les escoles de Catalunya als anys 80. Els tres fills que van tenir també guarden una relació pròxima amb l'Esbart Dansaire. Escoltem a Jordi Rubio, fill gran i secretari de l'Esbart.
6: He estat 20 anys director de l'Esbart, 20 anys més ballant. Crec que tinc la dansa tradicional posada dins. A més, m'hi he acabat dedicant professionalment. Per tant, es pot dir que el CUP va agafar i va agafar fort.
2: També tenim el Miquel, el germà petit, que no està a l'escenari, però que sempre participa en tot el que cal.
7: Després d'haver estat aquests també 18-20 anys al cos de dansa, a l'Esbart hi vaig néixer, per tant, no podria dir que porto els 46, gairebé 47 que tinc, i ara mateix amb temes de producció i sobretot amb aquest aspecte, no?, de que segueixin passant coses, de que es belluguin coses. Ara mateix no tinc cap tipus de càrrec a l'Esbart, ni de fet no l'he tingut mai, però si s'hi ha de ser, hi soc, i ja està. I doncs, el dia de xatos farem la xocolata al matí.
2: I la Montse, la seva germana, que s'ha quedat darrere les bambalines, però mai ha deixat l'Esbart.
8: Sí, jo allà sempre m'ha fet molta vergonya davant dels escenaris, però sí, estava a la part de darrere, a les bambalines. Jo soc de bambalines.
2: I l'última és la Júlia, la tercera generació, que també segueix ballant i ho fa sabent que això és part de la seva tradició familiar, de la seva nissaga. Així ho explica el seu avi, l'Isidre.
3: A mi, la Júlia, ara van amb una colla de companyes, van agafar les regnes de l'escola de dansa de l'Esbart. I jo vaig estar molt content, però vaig estar molt content, a més, perquè ella ho va justificar dient que, d'alguna manera, era una forma de seguir la nissaga familiar. Mm-hmm. I vaig dir, doncs, això ho sento molt amb l'ànima, perquè realment fa goig. Fa goig perquè realment hem treballat molts, tots, amb aquest aspecte.
2: L'Esbart Dansaire de Rubí té un cognom que l'ha mantingut viu i l'ha fet créixer fins a ser una de les agrupacions de dansa tradicional catalana més importants de Catalunya. I el cognom és Rubio.
9: Ei, Mariona, molt bona feina. Genial aquesta família balladora. Com diuen els xarango, un món que balla és un món millor. Escolta'm una cosa, aquesta setmana, aquesta setmana i els propers dies, com que no ens coneixem, li estem explicant a l'oient qui som cadascú de nosaltres, així que pots fer-me 5 cèntims de Ràdio Rubí i de qui ets tu, què t'agrada, o les teves aficions, o el que vulguis explicar-nos. Vinga, moltes gràcies, fins ara.
10: Hola, Anna. Jo sóc la Mariona Jerez, de Ràdio Rubí, i bueno, som un mitjà que emetem a la ciutat de Rubí, al Vallès Occidental, i som la ràdio municipal més antiga de Catalunya, amb quasi 50 anys d'història. I sobre mi, poca cosa. A mi m'agrada llegir, cantar i també estudio idiomes. En concret, estudio xinès mandarí i sóc molt aficionada, pues, a les coses d'Àsia.
11: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
14: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
15: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
14: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
15: Home, testimonis.
14: És que el Col·lectius en Xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
15: A la teva ràdio local.
13: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
16: Fem salut. El programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Avui pendents del cel i de possibles fortes pluges.
1: Premià de Mar en 3 minuts.
0: Pendents del cel, perquè encara es manté l'avís del Servei Meteorològic per fortes pluges a tota la comarca del Maresme i també a Premià de Mar. L'alerta està activa des d'aquest matí fins la matinada de demà dijous, dia 10 de setembre. S'espera abundant aigua i un canvi de temps que implicarà inestabilitat. Això potencia el risc de tempestes que poden ser destacades de cara avui mateix o els propers dies. A més, poden anar acompanyades, segons explica el Consell Comarcal del Maresme, de fenòmens violents. 5 centres educatius premianencs han obert portes aquesta setmana amb millores. Aprofitant l'aturada estiuenca, s'han fet treballs de manteniment als 3 edificis de l'escola Sant Cristòfol, on s'hi ha millorat l'enrajolat i s'han pintat aules i passadissos. A l'escola Aldofí s'ha arranjat l'espai de ludoteca i s'han fet millores als lavabos, mentre que a l'escola Montserrat s'ha aïllat acústicament l'aula de música. A més, pròximament es preveu canviar les portes d'emergència del gimnàs. També es vol arranjar aviat la coberta de primària de l'escola La Lió per ubicar-hi plaques solars. Entre les millores hi afegim també el canvi de paviment que s'ha fet a l'edifici de Santa Tecla, al centre de formació d'adults i l'oficina de català. I si tens una petita empresa o ets autònom o autònoma, això t'interessa. Un nou programa de formació i acompanyament per transformar l'empresa digitalment. Es tracta de Maresme Digital Business, crear eines digitals i un full de ruta pel negoci. Atenció, perquè està limitat a 10 places i el programa combina 6 hores de formació amb 3 de mentoratge. Trobareu tota la informació al web del Consell Comarcal del Maresme. En cultura, encara obertes les inscripcions per participar a l'Art Tardor. Si us agrada la pintura, l'escultura o la fotografia, podeu presentar-vos fins al 27 de setembre. Cada participant pot presentar una obra per modalitat. En categoria d'adults, el concurs atorga un premi de 500 euros i un segon premi de 300 euros al millor autor o autora local. Pel que fa a la vessant jove, hi ha vals regals de 150 euros i premis al millor autor local per 75. I en esports, la carrera futbolística de la premianenca Martina González fa anys que promet. Formada al Club Esportiu Premià, la jove defensa de 18 anys debutava dissabte com a jugadora del primer equip del Barça. Va jugar els seus primers minuts oficials. Des del Club Esportiu Premià celebren la fita de la Martina i se n'alegren per ella.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.com.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
4: A la xarxa Més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
3: Para todos los públicos.
4: Funky Radio Show.
3: Aprovechalo.

0: Avui pendents del cel i de possibles fortes pluges.
1: Premià de Mar en 3 minuts.
0: Pendents del cel, perquè encara es manté l'avís del Servei Meteorològic per fortes pluges a tota la comarca del Maresme i també a Premià de Mar. L'alerta està activa des d'aquest matí fins la matinada de demà dijous, dia 10 de setembre. S'espera abundant aigua i un canvi de temps que implicarà inestabilitat. Això potencia el risc de tempestes que poden ser destacades de cara avui mateix o els propers dies. A més, poden anar acompanyades, segons explica el Consell Comarcal del Maresme, de fenòmens violents. 5 centres educatius premianencs han obert portes aquesta setmana amb millores. Aprofitant l'aturada estiuenca, s'han fet treballs de manteniment als 3 edificis de l'escola Sant Cristòfol, on s'hi ha millorat l'enrajolat i s'han pintat aules i passadissos. A l'escola Aldofí s'ha arranjat l'espai de ludoteca i s'han fet millores als lavabos, mentre que a l'escola Montserrat s'ha aïllat acústicament l'aula de música. A més, pròximament es preveu canviar les portes d'emergència del gimnàs. També es vol arranjar aviat la coberta de primària de l'escola La Lió per ubicar-hi plaques solars. Entre les millores hi afegim també el canvi de paviment que s'ha fet a l'edifici de Santa Tecla, al centre de formació d'adults i l'oficina de català. I si tens una petita empresa o ets autònom o autònoma, això t'interessa. Un nou programa de formació i acompanyament per transformar l'empresa digitalment. Es tracta de Maresme Digital Business, crear eines digitals i un full de ruta pel negoci. Atenció, perquè està limitat a 10 places i el programa combina 6 hores de formació amb 3 de mentoratge. Trobareu tota la informació al web del Consell Comarcal del Maresme. En cultura, encara obertes les inscripcions per participar a l'Art Tardor. Si us agrada la pintura, l'escultura o la fotografia, podeu presentar-vos fins al 27 de setembre. Cada participant pot presentar una obra per modalitat. En categoria d'adults, el concurs atorga un premi de 500 euros i un segon premi de 300 euros al millor autor o autora local. Pel que fa a la vessant jove, hi ha vals regals de 150 euros i premis al millor autor local per 75. I en esports, la carrera futbolística de la premianenca Martina González fa anys que promet. Formada al Club Esportiu Premià, la jove defensa de 18 anys debutava dissabte com a jugadora del primer equip del Barça. Va jugar els seus primers minuts oficials. Des del Club Esportiu Premià celebren la fita de la Martina i se n'alegren per ella.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.

0: Estàs escoltant?
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Vall d'U?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: Sound the System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.
1: Estàs escoltant

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
5: No sabia que t'agradessin els musicals.
6: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
7: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
5: Aquest no ets tu.
8: No, és el Gene Kelly.
6: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Centre Nacional d'Intel·ligència del 29 de juliol, un dia abans dels fets, que advertia als serveis secrets marroquins que diversos grups de Facebook i WhatsApp amb 180.000 seguidors estaven promovent intents d'accés a la ciutat per mar i a través de la tanca. Escoltem el ministre d'Administracions Públiques i Política Territorial i també comandament únic a Ceuta, Ángel Víctor Torres, sobre el retorn dels migrants.
1: Si fuera tan fácil que estas personas volvieran a su país, y teniendo en cuenta que el gobierno de España tiene la competencia de mayores y el gobierno de Ceuta tiene la de menores, ¿por qué no se hace con los menores? ¿Por qué el señor Feijóo del Partido Popular, para demostrar que es capaz de hacer lo que dice, no pone el ejemplo de que los menores se pueden devolver de manera inmediata? La respuesta es muy clara, porque no se puede ni con mayores ni con menores.
0: I Josep Lluís Trapero, plegat per sorpresa com a director dels Mossos després de 2 anys al càrrec i ho ha fet per motius personals, diu, desvinculats a suposades discrepàncies de criteri amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha parlat avui i que ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i Sílvia Catà com a primera dona que ocupa un alt càrrec dins la policia.
2: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar i, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà el 23 de setembre al Parlament per explicar l'error a l'informe de les proves PISA. Ho farà petició pròpia després que Esquerra, Comuns, Junts, la CUP i Vox hagin també reclamat la seva compareixença. I el Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo De Simone i dirigit per Lucia Del Greco. Cobrirà la 38a edició del Mercat al Teatre L'Atlàntida, una trobada on la xarxa i Nou TV portaran als espectadors els concerts que es faran a la Plaça Major amb Mamaduixa, Ginestà o Quimi Portet.
3: Estàs escoltant? Premià Mèdia. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
4: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
5: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Estàs escoltant?
1: A veure, parla'm una mica, tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Vall d'U?
3: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
6: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
5: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Mama.

0: Avui pendents del cel i de possibles fortes pluges.
1: Premià de Mar en 3 minuts.
0: Pendents del cel perquè encara es manté l'avís del Servei Meteorològic per fortes pluges a tota la comarca del Maresme i també a Premià de Mar. L'alerta està activa des d'aquest matí fins la matinada de demà dijous, dia 10 de setembre. S'espera abundant aigua i un canvi de temps que implicarà inestabilitat. Això potencia el risc de tempestes que poden ser destacades de cara avui mateix o els propers dies. A més, poden anar acompanyades, segons

0: solars. Entre les millores hi afegim també el canvi de paviment que s'ha fet a l'edifici de Santa Tecla, al Centre de Formació d'Adults i l'Oficina de Català. I si tens una petita empresa o ets autònom o autònoma, això t'interessa. Un nou programa de formació i acompanyament per transformar l'empresa digitalment. Es tracta de Maresme Digital Business, crear eines digitals i un full de ruta pel negoci. Atenció, perquè està limitat a 10 places i el programa combina 6 hores de formació amb 3 de mentoratge. Trobareu tota la informació al web del Consell Comarcal del Maresme. En cultura, encara obertes les inscripcions per participar a l'Art Tardor. Si us agrada la pintura, l'escultura o la fotografia, podeu presentar-vos fins al 27 de setembre. Cada participant pot presentar una obra per modalitat. En categoria d'adults, el concurs atorga un premi de 500 euros i un segon premi de 300 euros al millor autor o autora local. Pel que fa a la vessant jove, hi ha vals regals de 150 euros i premis al millor autor local per 75. I en esports, la carrera futbolística de la premianenca Martina González fa anys que promet. Formada al Club Esportiu Premià, la jove defensa de 18 anys debutava dissabte com a jugadora del primer equip del Barça. Va jugar els seus primers minuts oficials. Des del Club Esportiu Premià celebren la fita de la Martina i se n'alegren per ella.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
3: Estàs escoltant?

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Avui pendents del cel i de possibles fortes pluges.
1: Premià de Mar en 3 minuts.
0: Pendents del cel, perquè encara es manté l'avís del Servei Meteorològic per fortes pluges a tota la comarca del Maresme i també a Premià de Mar. L'alerta està activa des d'aquest matí fins la matinada de demà dijous, dia 10 de setembre. S'espera abundant aigua i un canvi de temps que implicarà inestabilitat. Això potencia el risc de tempestes que poden ser destacades de cara avui mateix o els propers dies. A més, poden anar acompanyades, segons explica el Consell Comarcal del Maresme, de fenòmens violents. 5 centres educatius premianencs han obert portes aquesta setmana amb millores. Aprofitant l'aturada estiuenca, s'han fet treballs de manteniment als 3 edificis de l'Escola Sant Cristòfol, on s'hi ha millorat l'enrajolat i s'han pintat aules i passadissos. A l'Escola Aldofí s'ha arranjat l'espai de ludoteca i s'han fet millores als lavabos, mentre que a l'Escola Montserrat s'ha aïllat acústicament l'aula de música. A més, pròximament es preveu canviar les portes d'emergència del gimnàs. També es vol arranjar aviat la coberta de primària de l'escola L'Alió per ubicar-hi plaques solars.

0: Cultura, encara obertes les inscripcions per participar a l'Art Tardor. Si us agrada la pintura, l'escultura o la fotografia, podeu presentar-vos fins al 27 de setembre. Cada participant pot presentar una obra per modalitat. En categoria d'adults, el concurs atorga un premi de 500 euros i un segon premi de 300 euros al millor autor o autora local. Pel que fa a la vessant jove, hi ha vals regals de 150 euros i premis al millor autor local per 75. I en esports, la carrera futbolística de la premianenca Martina González fa anys que promet. Formada al Club Esportiu Premià, la jove defensa de 18 anys debutava dissabte com a jugadora del primer equip del Barça. Va jugar els seus primers minuts oficials. Des del Club Esportiu Premià celebren la fita de la Martina i se n'alegren per ella.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.

0: La llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 390 des dels nostres inicis i 40 d'aquesta desena temporada. Poques figures han deixat una empremta tan profunda en la història del cinema com Marilyn Monroe. Nascuda l'1 de juny de 1926, ara fa 100 anys a Los Angeles. La futura estrella va passar una infància marcada per la inestabilitat familiar i diverses estades en llars d'acollida. Arran d'unes fotografies realitzades pel reporter David Conover l'any 1946, va signar el seu primer contracte per fer cine. L'èxit li arribaria amb títols com Niàgara, Els senyors prefereixen les roses, de Howard Hawks, i Cómo casarse con un millonario. Marilyn Monroe va morir el 4 d'agost de 1962 a Los Angeles, amb només 36 anys. Malgrat una carrera breu, el seu llegat continua sent objecte d'estudi i fascinació, convertint-la en una de les icones més influents de la història del segle XX. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Ja hi som tots? Doncs vinga, som-hi.
0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Marilyn Monroe, nascuda amb el nom de Norma Jean Mortensen, va néixer l'1 de juny de 1926 a l'Hospital del Comtat de Los Angeles, a Califòrnia. El certificat de naixement constava com a pare Martin Edward Mortensen, segon marit de la segona mare, tot i que aquesta paternitat mai no va quedar demostrada. Diverses investigacions biogràfiques posteriors han assenyalat Charles Stanley Gifford, un company de feina de la seva mare, com el seu probable pare biològic. Aquest fet va ser objecte d'especulació durant dècades i va constituir una de les incògnites més comentades de la seva biografia. La seva mare, Gladys Bell Baker, treballava com a muntadora de negatius cinematogràfics en laboratoris vinculats a la indústria de Hollywood. Pel que fa als germans, Marilyn era la petita de tres fills. La seva mare havia tingut anteriorment dos fills amb el seu primer marit, John Newton Baker, Robert i Bernice. Durant bona part de la seva infància, Marilyn va mantenir una relació gairebé nul·la amb els seus germans, especialment amb Bernice, amb la que establiria una relació més estreta durant l'edat adulta. Els primers anys de la vida de la futura estrella van estar marcats per la inestabilitat familiar.

Els problemes de salut mental de Gladys, mare de Marilyn, l'impedien fer-se càrrec regularment de la seva filla. Com a conseqüència, Norma Jean va passar llargues temporades en famílies d'acollida i institucions assistencials. Una de les figures més importants de la seva infància va ser Ida Bolander, que juntament amb el seu marit, Albert, la van acollir a casa seva a la localitat rural de Hawthorne. Entre 1926 i 1934, Norma Jean va créixer principalment sota la tutela dels Bolander. Aquests anys li van proporcionar una certa estabilitat emocional, encara que la presència intermitent de la seva mare i els continus canvis de residència marcarien profundament el seu caràcter. A mitjans dels anys 30, després de l'ingrés de Gladys en diverses institucions psiquiàtriques, Norma va iniciar un període especialment difícil, alternant estades en llars d'acollida, cases de familiars i orfenats. Aquesta experiència d'inseguretat i desarrelament constituiria un dels elements centrals de la seva biografia i influiria decisivament en la dona que anys més tard el món coneixeria com a Marilyn Monroe. Malgrat les dificultats personals, va rebre una educació elemental regular a diversos centres escolars de l'àrea de Los Angeles i, finalment, a la University High School.

Els testimonis dels seus companys de classe descriurien Norma Jean com una estudiant tímida, reservada i aficionada a la lectura. L'any 1942 es va produir un episodi determinant en la seva vida. La seva tutora legal, Grace McGoddard, una amiga de la seva mare que havia assumit la seva protecció, havia de traslladar-se amb el seu marit a l'estat de Virgínia. Com que la legislació vigent impedia endur-se la nena amb ells, es van plantejar la possibilitat de que la jove tornés a ingressar en un orfenat. Per evitar aquesta situació, amb només 16 anys, Norma va contraure matrimoni amb James Doherty, un veí de 21 anys que treballava en una fàbrica. El casament va tenir lloc el 19 de juny de 1942. A conseqüència d'aquest matrimoni, Norma va abandonar els seus estudis secundaris abans de graduar-se. Durant la Segona Guerra Mundial, James va ingressar a la Marina dels Estats Units. Mentre el seu marit va ser destinat a diferents bases militars, Norma va començar a treballar a la indústria aeronàutica. Va ser empleada de Radioplane, una empresa dedicada a la fabricació de components i avions no tripulats per l'exèrcit nord-americà.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: La vida de Norma va canviar radicalment el 1944. Aquell any, el fotògraf David Conover, contractat per l'exèrcit per documentar la contribució femenina a l'esforç bèl·lic, la va fotografiar a la fàbrica on treballava. Les imatges van cridar l'atenció per la seva naturalitat davant la càmera i van revelar un potencial que fins aleshores havia passat desapercebut. Animada pels resultats de la sessió, Norma va començar a treballar com a model de fotografia. En poc temps, Norma es va convertir en una de les models més sol·licitades de la costa oest. Va aparèixer en nombroses portades de revistes i anuncis publicitaris. Va tenyir-se el cabell de ros, un canvi estètic que acabaria esdevenint una de les seves principals senyes d'identitat. L'èxit com a model va despertar l'interès dels estudis cinematogràfics de Hollywood. El 1946, el directiu Ben Lyon, responsable de càsting de la 20th Century Fox, li va oferir el seu primer contracte amb la indústria. Li va suggerir el nom artístic de Marilyn, inspirat en l'actriu de Broadway Marilyn Miller, però Norma va escollir el cognom de Monroe, com a cognom de soltera de la seva àvia materna. Així naixia oficialment Marilyn Monroe, una jove sense formació interpretativa, però amb una extraordinària fotogènia i una gran determinació.

quan va signar el seu primer contracte amb la 20th Century Fox, conscient de les seves limitacions tècniques, va iniciar un període intens de formació artística que resultaria fonamental per la seva futura carrera. Va rebre classes d'interpretació, dicció, expressió corporal i cant impartides per professors contractats pels estudis. Tot i que el seu primer contracte no va ser renovat al cap de pocs mesos, Marilyn va seguir formant-se mentre buscava noves oportunitats professionals. L'any 1948 va signar un contracte amb Columbia Pictures. Allà va estar treballant sota la supervisió de l'entrenadora vocal Natasha Lites, que la va ajudar a desenvolupar una tècnica interpretativa més sofisticada i va contribuir a construir la seva personalitat escènica. El seu primer paper destacat va arribar amb el musical Les Coristes, que tot i tenir una repercussió limitada, va permetre a la jove actriu demostrar les seves aptituds davant la càmera. A començaments dels 50, va començar a aparèixer en papers secundaris cada vegada més visibles. Entre les seves primeres intervencions destacades trobem La jungla d'asfalt, sota la direcció de John Huston, i Tot sobre Eva, dirigida per Joseph L. Mankiewicz i protagonitzada per Bette Davis.

La seva popularitat va créixer ràpidament gràcies a una combinació de talent, carisma i una extraordinària habilitat per connectar amb el públic. El 1952 ja era considerada una de les noves promeses de la indústria. Aquell mateix any va intervenir en produccions com Encuentro en la noche, dirigida per Fritz Lang, i Niebla en el alma, al costat de Richard Widmer, on va demostrar que podia fer-se càrrecs de papers dramàtics més complexos. Però el gran salt cap a l'estrellat es va produir el 1953. Aquell any va protagonitzar tres títols fonamentals en la construcció del seu mite cinematogràfic: Niàgara, dirigida per Henry Hathaway, Els senyors prefereixen les roses, de Howard Hawks, i Cómo casarse con un millonario, sota la direcció de Jan Negulesco. Especialment memorable va ser la interpretació de la cançó Diamonds Are a Girl's Best Friend, una escena que es convertiria en una de les més emblemàtiques de la història del cinema musical. Malgrat l'èxit, Monroe considerava que Hollywood explotava principalment la seva imatge de sex symbol. Amb l'objectiu de perfeccionar-se com a actriu dramàtica, el 1955 es va traslladar a Nova York per estudiar a l'Actors Studio, centre dirigit per Lee Strasberg.

0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: A mitjans de la dècada dels 50, Marilyn Monroe ja era una de les actrius més populars del planeta. Tanmateix, darrere de la imatge pública de Rosa Seductora, hi havia un artista que aspirava a obtenir reconeixement per la seva capacitat interpretativa. La formació a l'Actors Studio i el treball amb Lee Strasberg i Paula Strasberg, la seva esposa, van reforçar aquesta voluntat de ser considerada una actriu de primer nivell. L'any 1954 va protagonitzar una de les pel·lícules més recordades de la seva carrera, La Tentación Vive Arriba, dirigida per Billy Wilder. El film va donar lloc a una de les imatges més icòniques de la història del cinema, Marilyn damunt una reixeta del metro de Nova York, mentre el seu vestit blanc s'aixeca impulsat per l'aire. El 1955 havia fundat la seva pròpia productora. L'objectiu era obtenir un major control sobre els projectes en què participava i negociar en millors condicions amb els grans estudis. El primer gran resultat d'aquesta nova etapa va ser Bus Stop, dirigida per Joshua Logan. La seva interpretació de Cherry, una cantant de salon amb aspiracions artístiques, que s'enamora d'un innocent vaquer que participa en rodeos i que somia en fundar una família i retirar-se al seu ranxo a criar bestiar, va ser molt aplaudida.

Aquell 1956 va protagonitzar El príncep i la corista, dirigida i coprotagonitzada per Laurence Olivier. El rodatge va estar marcat per contínues tensions entre els dos artistes, però la pel·lícula va obtenir una notable repercussió. Però el punt àlgid de la seva carrera no va arribar fins a Ningú no és perfecte, també dirigida per Billy Wilder. Compartint pantalla amb Tony Curtis i Jack Lemmon, Monroe va oferir una interpretació que encara avui en dia està considerada com a una de les millors de la comèdia cinematogràfica. El film és sovint considerat entre les grans obres mestres del cinema nord-americà. Gràcies a aquesta actuació, va obtenir el premi més important de la seva trajectòria, el Globus d'Or a millor actriu de comèdia musical de l'any 1960. Aquest guardó va representar el reconeixement oficial del seu talent per part de la indústria. Entre altres distincions destacades, Monroe també va ser reconeguda en diverses ocasions per la premsa especialitzada i per associacions de crítics cinematogràfics. La seva darrera pel·lícula estrenada en vida va ser Vida Rebels, dirigida per John Huston i escrita pel dramaturg Arthur Miller. El repartiment incluïa figures llegendàries com Clark Gable i Montgomery Clift. Amb el pas dels anys, aquesta obra ha estat reconeguda com a una de les interpretacions més profundes i emotives de Monroe.

0: Malgrat els èxits professionals, els problemes de salut, l'estrès derivat de la fama i les dificultats personals començaven a afectar de manera creixent la seva carrera. Els esdeveniments de la seva vida privada adquirien cada vegada més protagonisme en els darrers anys de la seva existència. El seu primer matrimoni, amb James Dougherty, als 16 anys, es va dissoldre oficialment 4 anys més tard. La seva segona unió va tenir una enorme repercussió mediàtica. El 14 de gener de 1954 es va casar amb Joe DiMaggio, una de les llegendes del beisbol nord-americà. DiMaggio havia estat una de les principals figures dels New York Yankees. Tot i l'afecte que es professaven, la convivència va resultar complicada. El matrimoni només va durar 9 mesos i el divorci es va formalitzar l'octubre de 1954. Malgrat la separació, DiMaggio va continuar preocupant-se pel benestar de Marilyn durant la resta de la seva vida. El tercer matrimoni de l'actriu va ser amb el prestigiós dramaturg i escriptor Arthur Miller, representant una font d'estabilitat intel·lectual i emocional per l'actriu. Però la relació es va deteriorar durant el rodatge de Vida Rebels i el divorci es va formalitzar aquell mateix any.
1: My name is Lolita. And, I'm not supposed to play.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Més enllà de les seves relacions, Marilyn destacava per una personalitat molt més complexa que la imatge pública construïda pels estudis. Era una lectora habitual d'autors com Dostoievski, Tolstoi, Joyce i Walt Whitman. També mostrava interès per la poesia, la psicologia, la filosofia i la història. Durant els seus darrers anys, però, les dificultats emocionals, els problemes de salut i la dependència de medicaments prescrits van afectar de manera notable la seva estabilitat personal. Malgrat això, el 1962 va participar en el rodatge de Something's Got to Give, dirigida per Josh Cukor. Però els continus ajornaments del rodatge i els problemes de salut de l'actriu van impedir que el projecte arribés a completar-se. La matinada del 5 d'agost de 1962, Marilyn Monroe va ser trobada sense vida a la seva residència de Brentwood. Tenia 36 anys. La investigació va concloure que la causa de la mort havia estat una intoxicació aguda per barbitúrics i va determinar, com a veredicte més probable, el suïcidi. 100 anys després del seu naixement, Norma Jean Mortensen, Marilyn Monroe, continua sent una figura fascinant. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa. Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Ja ho sabeu, sense vosaltres no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: The diddly diddly diddly dum. Boop boop be doop.
1: La llanterna màgica amb Jordi Terrades.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Parla Mercè Roura. El CNI ha admès aquesta tarda que les informacions que va emetre sobre una campanya a les xarxes socials que cridava a l'assalt de la tanca de Ceuta no va anticipar la magnitud i la naturalesa del que va passant el 30 de juliol. El Centre Nacional d'Intel·ligència ho ha dit arran de la desclassificació de documents reservats sobre l'assumpte que ha fet avui el govern espanyol. Considera que l'entrada massiva de persones va ser un fenomen inusual que no es correspon amb les crisis migratòries conegudes fins a la data. El delegat del govern a la ciutat autònoma, Miguel Ángel Pérez Triano, ha assegurat aquest vespre que el CNI no va avisar mai de l'entrada massiva de migrants.
2: Esas conversaciones yo no las conocí y tampoco el contenido de la llamada que aparece también en esa desclasificación. Un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta, sino un simple intercambio de información. Si el CNI tiene una información de ese nivel, no se le transmite a un delegado del gobierno. Eso se tiene que transmitir al ministro del Interior, al secretario de Estado, ministro de Defensa, al GEMAT.
1: Entre la documentació desclassificada hi ha un document del CNI del 29 de juliol, un dia abans dels fets, que advertia els serveis secrets marroquins a diversos grups de Facebook i WhatsApp amb més de 180.000 seguidors que estaven promovent intents d'accés a la ciutat per mar i a través de la tanca. I hem sabut que la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la gestió de la Dana ha citat l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, pel proper 21 de setembre a les 11. La comissió també ha acordat citar 2:15 de la tarda l'exsecretari d'Emergències de la Generalitat, Emilio

0: edició al Marina Vela Port Vell. El certamen se celebrarà del 20 al 23 d'octubre i aplegarà noms com Custo Barcelona, Escorpión, Guillermina Baeza o Domínico. També firmes internacionals com la francesa Louis Gabriel Nucci. La programació combinarà talent emergent i firmes consolidades. Darrer punt, perquè hi ha hagut també pluja de gols. El Barça comença fort a Europa i s'ha imposat en contundència el Feyenoord per 5-0 en el primer partit de la Champions.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
2: Doncs vinga, som-hi. Aquí estem de nou per compartir i escoltar junts aquestes estrenes d'aquesta nova setmana, ja encetant el mes de setembre. I és que, mica a mica, l'estiu se'ns va apagant i anem encarant ja la tardor del 2026. Sí, com sigui, la música no s'atura, els èxits segueixen sonant i la música nova, que segueix sent protagonista setmana rere setmana en aquests 55 minuts que tenim a partir d'ara mateix a través d'aquestes estrenes que t'acompanya, com us deia, setmana rere setmana. Avui començarem a casa nostra, a Catalunya, amb Biel Bullich. Ell és un cantant i compositor i productor independent originari de Sant Just d'Esvern. La seva nova cançó, la qual escoltarem per iniciar avui el nostre camí, es diu Un desig. És una d'aquelles cançons que giren al voltant de la idea d'imaginar una vida compartida a llarg termini. És la projecció de futur d'una relació sana. Un desig és la nova de Biel Bullich. Benvingudes i benvinguts a Estrenes.

La nova i recent història de Biel Bullic es diu Un desig, aquest cantant, compositor i productor originari de Sant Just Desvern, al Baix Llobregat. I és que així amb ell, amb aquesta cançó anomenada Un desig, hem començat a caminar per aquestes estrenes d'aquesta setmana. Ara sí, fem un viatge internacional cap a Toronto, cap al Canadà, amb Frank Walker, que és un reconegut DJ i productor de música electrònica, i Alexander Stewart, que és un cantant i compositor de música pop, nascut també a Toronto, al Canadà. I junts ens presenten la cançó Missing Place, que ens parla de trobar el sentit de la vida i l'estabilitat a través de l'amor.

Missing Piece, aquesta és una de les cançons de Frank Walker i la col·laboració i participació en la veu de Alexander Stewart, aquest cantant i compositor també de Canadà. El ritme que ens han portat ells dos i ara mateix amb la participació en aquestes estrenes d'aquesta setmana de Blanca Campins, que és una cantautora, dissenyadora gràfica i directora d'art nascuda a Barcelona, ens ofereix ara mateix la seva nova cançó, que és Microfamós, de Pacotilla, que és una sàtira brillant i afilada sobre les relacions modernes de l'era digital i la fauna urbana de ciutats com Barcelona.

T'has ficat els Levi's nous i les Ray-Ban de fa anys. Unes botes de cowboy estil xic atemporal. I has sortit així al carrer com qui ja ho té tot guanyat. Un cigarro de paper per fer-te l'interessant. I arribes tard com de costum.

Microfamós de Pacotilla, aquesta és la nova cançó de Blanca Campins, cantautora, dissenyadora gràfica i directora d'art de Barcelona. Així ens ha acompanyat també en aquestes estrenes. Anem seguint el nostre camí, fem un viatge de nou i en aquest cas anem fins a Austràlia per escoltar Angus and Julia Stone, que són un duet de germans cantautors originaris de Sydney, d'Austràlia. La cançó que ens presenten és The Cherry Farm, que gira al voltant de l'absència, la pèrdua i la impossibilitat d'acomiadar-se d'algú estimat. The Cherry Farm, Angus and Julia Stone.

Des de Sydney i Austràlia, així arriben Angus and Julia Stone, aquest duet de germans, cantautors, la cançó de Cherry Farm, una altra de les novetats interessants d'aquesta setmana. Tornem a Catalunya per escoltar Car. És el nom artístic de Carmen Palací Ribas, nascuda com a artista multidisciplinària i dissenyadora gràfica, originària de Benissa, la comarca de la Marina Alta, Alacant. Ens presenta la cançó Addicte a tu, que és el primer avançament del seu proper disc d'estudi, i la cançó ens submergeix en una atracció física i emocional totalment obsessiva i addictiva, gairebé hipnòtica.

Addicte a tu, aquesta és la nova cançó de Carr, és una de les veus, tenint en compte aquest 2026, una artista multidisciplinària i dissenyadora gràfica que ens arriba des de la Marina Alta, des d'Alacant, la seva cançó Addicte a tu, que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes. I anem ja per al més nou de Bryan Adams. És un històric cantant, guitarrista i compositor i fotògraf, nascut al Canadà, amb una carrera realment estratosfèrica que supera els 50 anys i caben un més de 100 milions de còpies a tot el món. Ens arriba amb la seva nova cançó que es diu The Ballad of Terry Fox. Aquesta cançó que és bé arribada d'una enorme càrrega emotiva perquè és l'homenatge a un heroi, és un tribut directe a Terry Fox, una de les figures més estimades i heroiques de la història del Canadà. L'any 1980, després de perdre la cama dreta a causa d'un càncer d'ossos, en Terry va iniciar la coneguda Marató de l'Esperança, corrent milers de quilòmetres a través del país amb una cama artificial per recaptar fons i conscienciar sobre la investigació contra el càncer. Per tant, ell li fa un homenatge en la seva nova cançó, que es diu així, The Ballad of Terry Fox, la nova de Bryan Adams.

Així sona la nova creació musical de Bryan Adams, The Ballad of Terry Fox. És el seu nou èxit que hem escoltat avui en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya, ara mateix amb Senyor Corella. És el nom artístic d'en Jordi Corella, un cantautor independent originari de Sant Pere de Ribes, a la comarca del Garraf. Aquesta cançó, Com m'agrada l'estiu, bé, és una de les peces lluminoses i vitals de la seva discografia. És un manifest clar a favor de la desconnexió, la lleugeresa i la vida sense presses, com passa l'estiu. Com m'agrada l'estiu, el més nou de Senyor Corella.

La cançó es diu Warrior, és el més nou de la cantant Delta Goodrem. És una superestrella del pop, cantautora, pianista i actriu, nascuda a Sydney, a Austràlia. La seva cançó Warrior, que és la més nova que ha donat a conèixer aquesta setmana, ens parla bé d'un missatge profundament empoderador sobre la resiliència, el creixement personal i la força interior. De fet, la cançó, com hem pogut escoltar, té molta força. Warrior, el més nou de Delta Goodrem, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes, que segueix al teu costat, siguis on siguis, com cada setmana. Tornem a Catalunya per escoltar en Matu. És un projecte musical de Mateu Feliu, un jove cantant i compositor independent de Premià de Mar, i que s'ha consolidat com una de les veus clau de la música urbana, el trap en melòdic, el rhythm and blues i l'afrobeat en català. La seva nova cançó es diu Fellini. És una picada d'ullet directa a l'univers del cèlebre director de cinema italià Federico Fellini.

Des de Premià de Mar, al Maresme, ens ha acompanyat Mateu Feliu, més conegut com en Mato, i aquesta és la seva cançó, anomenada Fellini. Així és una altra de les històries noves que sonen en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem per Dylan John Thomas, que és un cantautor i guitarrista nascut a Glasgow, a Escòcia, i la cançó que escoltarem d'ell és Come and Get It, i que ens parla i explora, més ben dit, els conflictes interns, les contradiccions i les tensions que s'experimenten en arribar a la joventut adulta.

Des d'Escòcia, així ens ha arribat Dylan John Thomas amb aquesta cançó Come and Get It, una altra de les novetats interessants d'aquesta setmana. Anem per Javito, que és el nom artístic de Javi Alonso, un cantant i MC de música urbana i de rumba, nascut a Mataró, al Maresme, i amb la seva nova cançó que es diu Que no s'acabi mai, que és una oda a gaudir del present i dels vincles autèntics.

La nova cançó de Javito, que no s'acabi mai, des del Maresme, des de Martadró, així ens arriba amb aquesta cançó i aquest ritme que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Es diuen Good Neighbors, és un duet britànic d'indie pop format a Londres, Anglaterra, a finals del 2023, i amb la seva nova cançó que escoltarem ara mateix, Mary Jane. És una cançó que van compondre en poca estona i és un retrat cru, vibrant i a vegades incòmode de l'enamorament sec i també l'obsessiu. Mary Jane és el més nou dels Good Neighbors.

La cançó es diu Mary Jane, és la més nova, la més recent d'aquest duet anomenat Good Neighbors, que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Lapiaz és el projecte artístic de Jordi Lapiaz, un músic, cantant i compositor independent de català. Ell ens porta la seva nova cançó anomenada Tu i jo, que és un retrat íntim de la complicitat, el refugi mutu i la intimitat compartida. Nova història de Lapiaz, ara mateix, a estrenes.

0: aquesta cançó, tant tu i tant jo, però no sap conjugar un nosaltres.
1: La Piaz, aquesta és la seva nova cançó, Tu i jo, una altra novetat interessant de la setmana en aquestes estrenes que s'acaba. Arribem al capdavall del nostre camí, però abans encara ens queda una cançó, que és la que ens portarà Marley. Marley és una coneguda jove cantautora, productora i creadora de contingut emergent, independent, que arriba des de Londres, Anglaterra, una nova artista, amb la cançó Baddest Bee, que és l'abreviació estilitzada de Baddest Beach, o la borda més dolenta, o la reina absoluta. És un autèntic crit d'autoestima en clau humorística i irònica davant la crua realitat econòmica moderna. Baddest Bee, amb Marley, posa el punt i final a aquestes estrenes d'aquesta setmana i tornem la setmana vinent aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut, adeu-siau.

0: Avui pendents del cel i de possibles fortes pluges.
1: Premià de Mar en 3 minuts.
0: Pendents del cel, perquè encara es manté l'avís del Servei Meteorològic per fortes pluges a tota la comarca del Maresme i també a Premià de Mar. L'alerta està activa des d'aquest matí fins la matinada de demà dijous, dia 10 de setembre. S'espera abundant aigua i un canvi de temps que implicarà inestabilitat. Això potencia el risc de tempestes que poden ser destacades de cara avui mateix o els propers dies. A més, poden anar acompanyades, segons explica el Consell Comarcal del Maresme, de fenòmens violents. 5 centres educatius premianencs han obert portes aquesta setmana amb millores. Aprofitant l'aturada estiuenca, s'han fet treballs de manteniment als 3 edificis de l'escola Sant Cristòfol, on s'hi ha millorat l'enrajolat i s'han pintat aules i passadissos. A l'escola Aldofí s'ha arranjat l'espai de ludoteca i s'han fet millores als lavabos, mentre que a l'escola Montserrat s'ha aïllat acústicament l'aula de música. A més, pròximament es preveu canviar les portes d'emergència del gimnàs. També es vol arranjar aviat la coberta de primària de l'escola La Lió per ubicar-hi plaques solars. Entre les millores hi afegim també el canvi de paviment que s'ha fet a l'edifici de Santa Tecla, al centre de formació d'adults i l'oficina de català. I si tens una petita empresa o ets autònom o autònoma, això t'interessa. Un nou programa de formació i acompanyament per transformar l'empresa digitalment. Es tracta de Maresme Digital Business, crear eines digitals i un full de ruta pel negoci. Atenció, perquè està limitat a 10 places i el programa combina 6 hores de formació amb 3 de mentoratge. Trobareu tota la informació al web del Consell Comarcal del Maresme. En cultura, encara obertes les inscripcions per participar a l'Art Tardor. Si us agrada la pintura, l'escultura o la fotografia, podeu presentar-vos fins al 27 de setembre. Cada participant pot presentar una obra per modalitat. En categoria d'adults, el concurs atorga un premi de 500 euros i un segon premi de 300 euros al millor autor o autora local. Pel que fa a la vessant jove, hi ha vals regals de 150 euros i premis al millor autor local per 75. I en esports, la carrera futbolística de la premianenca Martina González fa anys que promet. Formada al Club

0: escoltant-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
3: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'últim en música. Acompanya'ns a Estrenes. Estrenes.

0: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Media.

0: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Atención.
3: Funky Tracks Radio. Tony Modulation.
4: La sociedad cuando ve a una persona así... ya huye.
5: Yo le he visto 5 veces y siempre se nubla el cielo.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.

Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Estàs escoltant?
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. L'espai de sèries du a un llei de ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
3: Me gustaría ser el perro de un perro, que fuera él quien me sacara a pasear, que me comprara pienso caro, sin complejos, y en un cazo me sirviera.

0: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
0: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Funky Tracks Radio.
3: Elegido producto del año por los consumidores.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. Acompanya'ns a Estrenes.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Mèdia.